0: Forever Jovas. Forever Jovas. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una mirada

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

cultura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys.

0: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.
1: Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kiss. Follow your dreams.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Bon dia, són les 8. Doble ensurt vinculat a obres en infraestructures. Una explosió de gas a tocar de les obres del metro de la plaça de Sants ha deixat 8 ferits, 2 d'ells han estat greu i provoca una flama que encara crema. I l'aparició d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac engoleix una grua de grans dimensions i talla les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11. Ampliem aquesta informació als transports públics amb el nostre equip viari, Clàudia Serra. Bon dia.
1: Bon dia, sí, degut a aquest esvoranc a tocar de Montcada i Reixac no circulen trens de rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Això afecta a les línies R2, R2 Nord i R11. Per una incidència ja resolta, hi ha retards a la RL4, on s'ha hagut d'interrompre la circulació durant uns minuts entre Cervera i Calaf. Ara ja tornen a circular trens. A la R4 demores d'uns 20 minuts per una incidència a l'estació de Sant Sadurní. Recordem, a més, que no hi ha trens a la R13 i a la R14 entre la Plana Picamoixons i Lleida. Això és des de dilluns al vespre per un robatori de coure. Hi ha transport alternatiu per carretera.
0: Altres titulars, els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear. I primer atac informàtic decidit per un model d'intel·ligència artificial. El sistema de l'empresa OpenAI va escapar de l'entorn de proves on funcionava i va trobar la manera per internet de superar les defenses d'una altra plataforma i accedir a les seves dades. No es descarta que l'empresa vulgui demostrar així fins on és capaç d'arribar al seu model. La Comissió Europea avisa la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que ha presentat l'expresident Carles Puigdemont, que denuncia que els tribunals espanyols dilaten aplicar l'oblit judicial. Aquest dimecres, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals de l'UO. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Es tancaran els accessos a 7 espais naturals, avui inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. L'últim incendi declarat ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees. I avui torna a declarar davant el jutge la mare del nadó maltractat i agredit quan tenia 2 mesos. La dona va quedar en llibertat el maig passat després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. El pare continua empresonat. I protestes pageses a Ponent contra els danys provocats pels conills i les limitacions de l'activitat agrària a les zones d'especial protecció per a les aus. Els talls de carretera comencen demà a la tarda a la C14 a Tàrrega i programen accions durant tots els caps de setmana d'estiu. Blanes, a la Selva, acull un any més el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Des d'avui fins dilluns que ve hi competiran les considerades 3 millors pirotècnies de l'Estat, juntament amb una de portuguesa i una altra de xinesa.
2: Esports. El Barça femení de futbol s'assegura la presència de l'extrem Graham Hansen fins al 2028 en un acte que es fa aquest migdia. L'endemà d'incorporar el primer fitxatge a la central neerlandesa de 19 anys, Van Aasten. El Barça confia en el tècnic eslové del Dubai, Aleksandar Sekulić. La reconstrucció de l'equip de bàsquet té 48 anys i compaginarà la feina amb la de seleccionador d'Eslovènia. La selecció espanyola masculina de waterpolo debuta aquest matí a la superfinal de la Copa del Món contra Austràlia i el Tour torna a la muntanya amb una etapa de 185 quilòmetres amb 5 ports, 2 dels quals de primera categoria. Pogacar continua líder.
0: I el temps, matí amb cel terrós, una mica menys càlid avui, tot i que amb força mínimes tropicals i puntualment tòrrides. Hi haurà algun núvol al baix litoral sud amb xafogó marcada a la costa. Avui tindrem un nou pic de calor que es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. 3CAT Info.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret, el món des d'una mirada santboiana.
5: Més de 45 anys amb tu.
6: La República Santboiana.
7: Amb l'Amadeu Alemany.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix i Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dijous 23 de juliol de 2026 i això es coneix com la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Penúltim dijous de mes i de temporada, doncs, hi ha moltes coses interessants al damunt de la taula i davant d'aquests micròfons. Per tant, ens hi posarem de seguida i tal i com manen les bones maneres, el primer serà xafardejant l'actualitat amb el nostre consell de sàvies i savis. Després, i ja amb els motors prou escalfats, diguem-ho així, farem memòria i patrimoni. Avui amb la companyia d'en José Santín, membre de la natura de la Rulla Centre d'Estudis Santboians, amic dels insectes, tal i com l'anomenem amistosament nosaltres també. I parlant d'amistat i bon rotllo, a continuació també ens arribarà en Santi Recasens, altrament conegut com el reflexionador de la República. A banda, esclar, obrirem el bat-a-bat pel diccionari alternatiu amb les nostres bruixes de butxaca i el nostre profeta en nòmina, el Tian Lara. Fem dijous, doncs, a la República Santboiana, que més que pressa hi ha gana. Gana de ràdio a curta distància. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Molt bon dia des de producció, l'Àngel Rodríguez.
1: Molt bon dia, Mateu, com estàs?
0: Bé, fantàstic. Doncs aquí, a l'espera de... A veure que allò, aquella pregunta que ens fem sempre, a aquesta hora...
1: La temperatura.
0: Que, sí, què diu? Què diu el senyor termòmetre? Avui diu 25 graus. Aquí. Sí. Al barri centre de Sant Boi, 25, de moment.
1: Dos menys que hi ha.
0: De moment. De moment, a aquesta hora. Ja ho saps tu, que aquestes coses són...
1: Bueno, són canviants, durant el dia.
0: Sí, sí. No ho sé, diuen que anirà apretant. Bé, de moment, 25, ho deixem aquí. No és Nadal, però és 25. 25 sí. El termòmetre. Molt bé, i a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, ja ho sabeu, l'equip tècnic, l'Albert Vilà, avui també comandant tot plegat. En Pau Gil, bon dia. I el que toca a aquesta hora, que és la cançó del dia, Àngel.
1: Sí, avui fa 15 anys que ens va deixar Amy Winehouse, cantant del Regne Unit, amb una veu única i un estil marcat pel blues i el jazz digne dels millors artistes.
0: Sí, senyor.
1: Guanyadora d'un Grammy a millor nova artista de l'any 2008, que va morir amb només 27 anys l'any 2011, per això avui, com a tribut, escoltem He Can Only Hold Her.
0: Doncs tribut just i necessari.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Doncs en Daniel serà qui ens explicarà si això, com dèiem abans, anirà cap amunt o estarà més estable. Sigui com sigui, farà calor, segur, ens ho explica ell. Daniel, bon dia.
2: Hola, bon dia. Continuem una jornada més amb aquest temps de ple estiu en cel serè i amb la presència del sol pràcticament tota la jornada, tret d'alguna petita banda de núvols alts la segona meitat del dia. Temperatures que continuen per la banda alta, inclús pujaran les màximes 1-2 graus, per lo que situaran en valors propers als 32-34 graus a primeres hores de la tarda i temperatures mínimes que continuaran fregant als 25 graus. Tindrem també vents de marinada moderats a partir de migdia que ajudaran a refrescar l'ambient una mica. És tot, que passeu bon dia.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Escoltem, doncs, la informació viària quan arribem pràcticament a un quart menys un minut a les 8 i 14 minuts del matí. Ferran, molt bon dia, t'escoltem.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident que talla la calçada en dos sentits de la marxa des d'ahir a la tarda a la C51Z a l'altura d'Alió. També tenim un segon accident en la T331 a l'altura de Freginals que obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, també comptem amb una avaria activa, en aquest cas a la AB7 entre Aiguaviva i Vilablareix, on es talla un carril de circulació en sentit sud. Més enllà d'aquestes incidències, però, doncs, a hores d'ara, als voltants i accessos de Barcelona, el que tenim són retencions habituals. A hores d'ara, destaquem el vessant Llobregat, amb retencions a la B23, sobretot ben entrada a la Diagonal de Barcelona, en direcció a la capital catalana, però també a la A2, on hi ha retencions de 2 quilòmetres intermitents des de Sant Feliu de Llobregat fins a Cornellà, també en direcció Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, hi ha petites retencions, de manera també molt puntual, a la C32 en sentit nord entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat. Pel que fa al nus de la Trinitat, continua també amb intensitat que, de retruc, afecta les dues rondes de Barcelona en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Doncs molt bon dia, Ferran, que vagi molt bé.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: El quiosc de la República Santboiana.
1: Tenim els rotatius de paper, doncs repassarem de seguida els seus titulars. Comencem per la portada del periòdico, Àngel.
5: Doncs sí, la portada ha parlat de la Unió Europea que converteix Catalunya en laboratori antiincendis. Un projecte europeu assaja al Moianès la tala selectiva d'arbres per frenar els grans focs i preservar la biodiversitat dels boscos mediterranis. Diuen que la calor extrema amenaça de gentrificar municipis de l'àrea de Barcelona. També, com a fotografia del dia, veiem el Louvre i uns visitants veient aquesta galeria, diu, el Louvre reobre la sala del robatori. La galeria Apolo, escenari d'una espectacular sustracció de joies de la corona a l'octubre del 2025, torna a reobre al públic, tot i que sense vitrines. També ens parlen d'Enriqui Lurani, d'aquest cop dels Estats Units d'Amèrica, que acorden amb l'Aràbia Saudita desenvolupar un programa nuclear. I per acabar ens parlen del cas Pulus Ultra, que el govern espera amb impaciència les declaracions d'avui de Zapatero.
1: L'edició del Punt Avui obre les portes, un finestral impressionant, les portes, les finestres, podríem dir, a una comarca. Volem dir amb això que, esclar, la fotografia portada està dedicada a una comarca, en aquest cas, al Montsià. La innovació pren la paraula al Montsià, ens diuen. La riquesa i equilibri de la comarca més meridional veuen marcats en una economia molt diversa i una recerca aplicada intensa. La veritat és que la fotografia és espectacular. Veiem tot un pla on entre la terra i el mar i aquests illots tan característics, doncs, del Montsià, doncs la veritat és que ho converteix en una fotografia molt espectacular. Tanmateix, també en portada diu xarxes per pescar menors d'edat. Què vol dir això? És una crònica que ens explica i analitza que França prohibeix les xarxes socials per sota dels 15 anys i els adults, diu, ens anem apuntant a la desconnexió digital. També matís esportiu, el valor del mercat de Lamine Yamal, diu, s'enfila els 220 milions d'euros. Anem cap a la portada de l'Ara, Àngel.
5: Doncs sí, avui la fotografia és una mica utòpica perquè veiem a la barema més primaverenca, que del titular, i és que parlen d'ahir a la matinada en un celler de Corpirant, al Penedès, va començar la cuita de raïm més matinera de la història, i aquesta és la fotografia del dia.
1: Maco.
5: I passant ja a la cursa nuclear, ens parlen de l'Aràbia Saudita, que acorda amb els Estats Units d'Amèrica poder enriquir urani. Pel pacte rep crítiques internes i també d'Israel, per por que el Regne Saudita desenvolupi armes nuclears. Diuen que el Senat estadounidense ho hauria d'aprovar, però Trump veu bé que Reid hi hagi de passar menys controls. També ens parlen del Parlament, que aprova l'informe sobre el de Gaia, que consta anys d'irregularitats, i per acabar ens parlen de que troba mort a París l'home que reclutava noies per a Epstein.
1: La Vanguardia, obra edició, us ho dèiem abans, fotografies espectaculars, oi, en alguns diaris, doncs precisament La Vanguardia també amb una fotografia molt espectacular, però compta molt dramàtica. I és que va acompanyada d'aquest titular, l'incendi de Guadalajara ja és un dels més grans de la història d'Espanya. El foc és actiu des de fa 6 dies i ha cremat 32.000 hectàrees. I en aquesta fotografia que us dèiem, veiem un hidroavió que llançava aigua ahir sobre la muntanya de Condemios de Arriba, a Guadalajara, com ja sabeu, on el foc, doncs, en aquests moments encara està cremant sense control. A hores d'ara, potser els bombers ja han pogut, doncs, fer molta feina. Recordeu, doncs, que evidentment quan tanca l'edició d'un diari, de vegades, doncs, és massa just com per dir quina és l'actualitat més recent d'això, no? I en aquest cas aquest incendi. La qüestió catalana, la Comissió Europea avisa els tribunals espanyols que han d'acatar l'amnistia. És un dels titulars en negre, amb negreta ben gran, ben marcats. Diu, Brussel·les respon a la denúncia de Puigdemont perquè s'apliqui la sentència europea, assenyala que pot sancionar un estat membre. També ens diuen que cau una banda que venia armes al crim organitzat i les noves prohibicions del tabac revolten la restauració. Aquest canvi legislatiu que alguns sindicats també de comerços patronals critiquen. També ens expliquen que PSOE i Sumar pacten una pròrroga pels lloguers fins al 2028 i Zelensky renova la cúpula militar per aturar les protestes. Per cert, un model d'OpenAI, és a dir, intel·ligència artificial, s'escapa doncs, de la seva dimensió i ataca una altra plataforma de la seva dimensió informàtica, volíem dir, és clar. Molt bé, doncs de tot això i més en parlarem durant la tertúlia del Consell de Sàvia i Savis. El que farem ara és repassar també els esportius. I comencem, per exemple, pel Mundo Deportivo, amb uns personatges ja molt i molt blaugranes, Àngel.
5: Correcte, veiem que la fotografia de la portada surt Adeyemi i Gordon, diu presión y vértigo. Adeyemi se une a Gordon para ofrecer lo que Flick quería para la delantera del Barça, más rapidez y garra en recuperación. El alemán, que hoy será oficial, y el inglés darán al técnico más recursos para rotar en ataque sin perder amenaza. I també seguim parlant del Mundial. És que només tres espanyols surten al 11 ideal, que són Cucurella, Rodri i Porro, en un equip ideal sense jugadors del Barça, amb tants francesos com espanyols, 3 i 3. També ens parlen del Barça femení, on René Van Asten, de 19 anys, fitxada fins al 2030, i per altra banda, el fitxat del bàsquet, Sekulic, aterriza en el Palau. El técnico esloveno firma por 2 temporades.
1: Molt bé, el Tour s'enfila la recta final amb 3 etapes seguides als Alps amb l'exigència progressiva abans d'arribar a París. Això és el que ens explica la portada i el que protagonitza la portada de l'esportiu. Cap amunt, aquest és el titular principal i veiem en Jasper Philipsen al Pecín, que es treu l'espina dels anteriors sprints i celebra l'onzè, vaja, triomf de la seva carrera en la prova francesa. En clau Barça, la valoració de Lamin toca sostre, us ho explicàvem abans perquè se'n feien ressò amb d'altres diaris també, i més Barça, la jove central René Van Asten, fitxada per 4 temporades. En quant al Girona, passos per un nou escenari. Ens analitzen una mica com anirà la cosa, aquesta confecció i aquest nou disseny de l'equip gironí per tornar a primera. I en quant a l'Espanyol, sí, joves com Bauzá, Javi Hernández i Marcos Fernández demanen pas. Què més? Doncs en quant a bàsquet, via eslovena. Què vol dir? i és que el Barça acaba de fitxar Alexander Sekulic, vaja, d'aquí la via eslovena, perquè el Barça de bàsquet, doncs, li signa un contracte per dues temporades. Més bàsquet, Pau Ribas fa el salt a la banqueta i entrenarà l'equip U22 de la Sisa Joventut. I en quant en vol, el Barça vigent campió esquiva el Bezpren en el grup del Mundial de clubs. Déu-n'hi-do també aquest equipàs d'handbol. I ens expliquen coses sobre cracs, cracs d'or i cracs que fins al dia d'avui eren molt estimats però no tan planetaris. Àngel, i això ens ho explica l'esport.
5: Correcte, ens comenta aquests cracs d'or, potser cracs blaugranes i cracs joves, si és que és Cubarsí i Lamin, i ens parlen dels milions que ara mateix costen. Cubarsí ha pujat a 100 milions de valoració i Lamin a 220 milions de valoració. També, ja passant a unes notícies, la renovació de Ferran Torres queda cada cop més difícil. També parlem de fitxatge de René Van Asten fins al 2030. I, per acabar, ens parlen de Wembley, la pròxima escala. És que l'estreno de la segona estrella del Mundial serà el 26 de setembre contra Anglaterra.
1: Molt bé, fantàstic. A mi em fa, bueno, gràcia, no sé si anomenar-ho així, Àngel, gràcia, però a mi em produeix aquesta curiositat de que es parla de jugadors que pugen i baixen com si fossin valors de la borsa. Al final tot depèn del rendiment de la gent, no? Però...
5: Sí, això és la cosa que té aquest futbol que ens queda ara, el futbol negoci, que l'important són els milions dels jugadors, no el desenvolupament a sobre d'un camp.
1: Tanmateix, moltes vegades s'ha demostrat que gent que no eren massa anomenats s'han convertit en cracs. I alguns cracs que ja fa temps que s'arrosseguen i no aconsegueixen precisament l'objectiu dels clubs, dels grans clubs, els títols.
5: Sí, quan es barreja també els calés i el rendiment a sobre un camp és bastant difícil. De fet, hi ha jugadors que ja comenten que arribar a un club quan ja saps que has costat la millora que has costat potser pesa massa, com recordem jugadors com Coutinho o Eden Hazard, quan van arribar al Madrid o al Barça respectivament, que amb la pressió que tenien són grans jugadors de futbol, però aquests milions pesen més que les cames.
1: Molt bé, i a propòsit, l'aposta del Barça de bàsquet per en Sekulic, doncs, home, almenys és renovar idees i refrescar una mica el vestidor, perquè estava tot com molt enquistat, no, ja?
5: Sí, aquesta temporada va arribar Xavi Pascual i semblava que tornava a despertar
1: sí,
5: el Barça,
1: sí,
5: però...
1: Sí, sí, sí, sí.
5: Però Xavi Pascual ja va dir que no podia més, que això s'havia
1: acabat. Massa pressió per ell.
5: Exacte, que era massa el Barça, també deia, clar, i no podia perdre. Era i aquest equip era un equip que acostumava a perdre. O sigui,
1: doncs sí.
5: I fitxa per dues temporades, Sekulic, i anem a veure què fa aquestes dues temporades.
1: Molt bé, tot plegat serà com a mínim interessant, i interessant també d'explicar ja de cara a la propera temporada. Escolta'm, el Tour de França, que continua, doncs, home, sí que és veritat que en Pogacar i aquesta gent doncs, ja marquen les diferències, però vaja, que continua demostrant que és un espectacle i que és la millor competició de ciclisme, potser, no?
5: Sí, potser és la més sonada del món. No?
1: Com a mínim,
5: Sí, ja porta molts anys. Sí.
1: Molt bé, doncs, a continuar pedalant, tu. Tant ells com nosaltres. I això sí, nosaltres fem una aturada tècnica també.
5: Sí. I ja després continuem.
1: I després continuem. Bueno, després res, amb un 3 i no res. Aquí serem per començar el Consell de Sàvies i Savis. Fins ara mateix.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda. Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: B2B Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Més de 45 anys amb tu. After Sunboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

0: del Consell de Sàvies i Savis.
1: Vuit i 36 minuts. És dijous i comença el Consell de Sàvia i Savi, avui Sàvia i Savi, dels dijous. Molt bé, sí, això és una... és una repetició innecessària que diuen, perquè si és el Consell dels dijous... No, si ara comencéssiu a fer la tertúlia dels dimecres, seria molt estrany. Montserrat se toca, molt bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: I Josep Sabater, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
1: De fet, inclús, jo estava pensant, si féssiu la tertúlia dels divendres, passaria alguna cosa estranya amb la dimensió de l'espai-temps. Però seria espectacular, no?
2: Una mica, sí, seria... repetició de la misma jugada.
1: No sé, seria una cosa estranya. No, i si poguéssiu viatjar cap al futur i tot això, un dia us ho preguntarem, què passaria, no? Què faríeu si poguéssiu anar cap al passat o cap al futur? Això és tot un debat. Escolteu-me, sigui com sigui, això del passat i el futur, jo ja sabeu que m'ho faig vindre bé per fer les intros, no? No, que de vegades sí que sembla que estiguem en una mena de bucle, perdoneu, amb moltes coses, amb molts titulars i amb moltes coses. Per començar, deixeu-me dir, és el menys agraït que es pot fer, és començar amb un drama, però l'incendi de Guadalajara, que ja és un dels més grans de la història d'Espanya, 32.000 hectàrees, el foc és actiu, des de fa 6 dies. Veurem durant els informatius si els bombers aconsegueixen anar restringint totes les zones i anar disminuint aquest foc. Esclar, és el que diem a vegades, que quan tanquen edició els diaris és molt d'hora, per no dir que de vegades és en plena matinada o nit, i després la cosa canvia. Però sigui com sigui, el més fumut de tot és això, que és l'incendi ja més gran de la història d'Espanya. Per això us deia que de vegades sembla que estiguem en un bucle i anem repetint la crisi dels incendis, que ho hem anomenat nosaltres aquest estiu. Però, alguna cosa sobre això, sisplau?
2: Doncs jo només afegiré una cosa. Si aquests focs, que jo crec que un 98% o 99% són provocats, la veritat, o s'endureix una mica les lleis en aquest aspecte, o vamos, a veure, és que la persona que crema... Només pel gust de cremar...
1: Al Prat de Llobregat han detingut una persona que ja havia estat a la presó i que estava pendent
2: d'un altre
1: judici per la mateixa causa. I l'han enxampat que estava provocant més incendis.
2: Doncs ho sento. Jo a la botiga molta gent ho diu. L'agafen al mig del foc, tu. Un menys, ho sento, eh? Seré dolenta, és la meva opinió, i l'opinió de molta gent, de que, per favor, no veieu els qui provoquen el foc. Jo ja sé que és una paraula, que és molt fort el que estic dient, però, per favor, és els boscos ens donen l'oxigen per respirar. Cremen les cases de la gent, el bestiar de la gent, que és del que viu. Els animals que viuen dins d'un bosc, per favor, no ens donem compte del que ens estem perdent?
1: Home, jo crec que sobretot per evitar això de que algú pensi que el millor és deixar enmig del foc, és que complissin les condemnes com s'han de complir i no sortissin de la cel·la, Josep.
3: Aviam, els piròmans, com que ja no sé si és maniàtics, malalts o el que sigui, quan els enganxen s'hauria de fer com el Conde de Montecristo. O sigui, tancar-la amb una cel·la, llançar la clau i per sota anar-li donant menjar, el que sigui, que tingui un raconet amb una dutxeta, perquè no... Però llançar la clau i que allà que es mori, vull dir, i com aquest, un altre, i un altre, i un altre. Després hi ha una altra cosa, aquest és el tema més això. Després hem de pensar també, compta amb la massa forestal, perquè, és clar, Espanya en general, no tot arreu, però en general, té una quantitat de massa forestal molt superior a la que seria desitjable.
1: Ho hem estat comentant fa 15 dies.
3: I a més, aquesta massa forestal, la majoria dels cops, és bruta, amb un sota terra ple d'herbassar, que ningú cuida, llavors ja hi som. Qui ho ha de cuidar? L'amo, el govern, no sé què... Però, clar, això és tenir allà, és com aquell que dius, mira, tinc aquí un paquet de cartutxos de dinamita i està aquí, ningú toqui la posa, no sé qui l'ha posat, i jo estic al costat i jugo amb mistos i jugo amb foc i tal i qual. Oi que pot saltar una xispa i t'explotarà la cara? Doncs és el que ens passa, que ja salta una xispa d'un piròman o d'una màquina segadora o d'una línia d'alta tensió que cau o no sé què, no sé quantos, i els cartutxos de dinamita exploten i després ja hi som. Què és el culpable? No sé, perquè l'altre, l'amo, que la fusta és molt barata, tal. Sí, bueno, però mentre parlem que si la fusta és barata, que aquí neteja el bosc o el que sigui, torna a arribar l'estiu i tornen a cremar els boscos. Anys més quantitat, anys no tant. Aquest any és terrible, perquè m'imagino com la calor a dins el bosc.
1: Sí, home, esclar. És que...
3: No hi he anat a la muntanya jo aquests dies i tal, però m'imagino que, esclar, si entres en un bosc d'aquests deixat de la mà de Déu, a dintre hi deuen haver 60 graus, potser, o vés a ser, perquè si el carrer normal que corre l'aire, doncs ja veiem la temperatura que tenim, allà dintre, amb aquelles branques, amb tot trencat... No sé.
2: I una altra cosa, tu estaves dient el foc de Guadalajara. Jo ara estava veient les notícies. Ara
1: arreu, ja ho sabem.
2: No, és que ara a Vila. I de moment ja porten, que dos o tres cases, no sé quants cotxes. Vull dir, a veure, és que tot
1: és
2: això...
1: És així mateix.
2: És que afecta molta gent. Jo entenc que és molt dur el que he dit i que no està bé, perquè sortiran els dels drets humans, però... és que...
1: Mireu, deixeu-me dir que tanmateix la Unió Europea converteix Catalunya en laboratori antiincendis. Què vol dir això? Doncs un projecte europeu assaja al Moianès la tala selectiva d'arbres per tal de frenar els grans focs i preservar la biodiversitat dels boscos mediterranis. La iniciativa inclou propietaris, ambientalistes, ramaders i tècnics, que al final és el que dèiem aquí en aquesta taula de debat ja fa més d'una setmana, que cal redissenyar la gestió forestal i que en aquella taula de, ja no de debat, sinó de prendre decisions, hi hagi propietaris, hi hagi especialistes, hi hagi ramaders, tècnics, etc. Perquè això és ja una prioritat, jo crec que fins i tot d'estat, així de clar.
3: I una normativa amb seny.
1: Sí.
3: Perquè, esclar, resulta ser que, posarem un exemple,
1: sí,
3: tu compres un terreny, d'una urbanització o el que sigui, no? El compres tu, ja no dic que vingui d'abans, el compres tu i dius, bueno, l'he comprat, molt bé, però aquest terreny l'he de netejar perquè he de fer un xalet, no, aquests tres pins d'aquí no els pot tocar, i aquella vet de darrere tampoc, perquè la normativa diu, i escolti, perdoni, no estan dient que hem de fer espais perquè el foc no ens arribi, no, bueno, però és que la normativa diu que no, escolti, perdoni, el terreny que jo he comprat, jo crec, és meu, i a dintre jo no puc fer un gratacels perquè potser la normativa no me la permet, però si vull netejar la brossa o vull tallar els arbres que hi ha o el que sigui, a vostès què els importa? Vull dir, el cap i la fi és a casa meva, vull dir que no. Doncs no, senyor, no toquis cap arbre perquè resulta que aleshores... I llavors, esclar, les lleis són ambigües, llavors... són antigues, són...
1: Sí, sí, cal reflexionar, cal, sí, i cal prendre decisions que perquè ens convé a totes i a tots, però perquè convé també als diferents actors de tot plegat, que, com deia, passa doncs, des dels propietaris, en primer lloc, a les institucions, els ambientalistes, els ramaders, els tècnics, etc. Molt bé, si m'ho permeteu, canviem de registre, més perquè malauradament ja anirem parlant de tot plegat ja. Bueno, malauradament ja, i esperem que sigui positiu de dir, bé, això ja està doncs arreglat, etc.
2: Sí, ojalà.
1: Però canviem de registre perquè un altre dels grans titulars, això que dèiem al començar, fèiem la broma aquesta de que viatgem cap al present, cap al passat, cap al futur, des del present volia dir, doncs doncs sí, es repeteixen titulars i en aquest cas alguns que ja era, estava clar que aniria per aquí. La Comissió Europea avisa que els tribunals espanyols han d'acatar l'amnistia sí o sí. Brussel·les respon a la denúncia de Puigdemont perquè s'apliqui la sentència europea i assenyala que pot sancionar un estat membre. Això ja ho ha amenaçat o ha repetit més d'una vegada a Europa. Sigui com sigui, els tribunals espanyols que han d'acatar l'amnistia i que donar-li voltes i allargar-ho tot... no veieu cuento, permeteu-me que ho digui amb aquesta expressió. Digueu la vostra, si us plau. Bueno, ja ho sé que fa dies que l'aneu dient,
3: aplicació
1: dient, que
3: de la llei, aplicació de la llei tal qual, i no estudiar com la... no, vull dir, 48 hores l'aixeta dels calés tancada. O sigui, senyors espanyols, apliquin la llei. Bueno, és que nosaltres direm, tenen 48 hores, el cap de 48 hores. No, és que encara estem mirant a sota la taula a veure si no sé què. Bueno, doncs, demà tenien vostès que tenir uns ingressos de la Unió Europea de 3.000 milions que toca per dret tal i qual. Perdoni, s'ha tancat l'aixeta. Ja està. Oh, la llei! No, s'ha tancat l'aixeta. No hi ha calés.
2: És...
3: I apliquin la llei.
2: És atacar...
3: I apliquin la llei. I si no l'apliquen, aplicarem nosaltres la nostra llei, que vol dir que aquest tribunal que tenen vostès, que és una porqueria, el fotarem al carrer. Ah, però això no es pot fer, perquè la Unió Europea és molt maca, però cada estat té el seu dret de fer el que li doni la gana. Vull dir, quina mena d'Unió Europea és aquesta? Quina? Com sempre. Todos juntos y revueltos, pero cada uno a ver quién es más chulo, no? Vull dir, doncs així anem.
2: I amb això aniria bé perquè és tocar el que més mal fa, que és la butxaca. Clar. Si tu la butxaca la tens més buida o exactament, ja no et ve l'aixeta, no està, no està oberta...
3: I allò que dèiem, i aquell crèdit que vostès van demanar a la Unió Europea, de moment queda aturat.
2: No, i el que vostès deuen, que ens deuen, ara tornin. Perquè que ja que vostès van a la seva, doncs nosaltres també hi anirem. I és així. La llei del més fort.
1: Molt bé, molt ràpidament i també doncs, dins de la carpeta del que seria política més propera a nosaltres. En quant al cas Plus Ultra, el govern espera amb impaciència les declaracions d'avui de Zapatero. Ja ho sabeu que Zapatero torna avui amb les seves declaracions. Veurem què és el que passa. Tothom prendrà nota i tothom atent i a la guait de tot plegat. I, per una altra banda, PSOE i Sumar pacten una pròrroga dels lloguers fins al 2028. Fins al 2028. Aquesta mena d'acord, aquesta pròrroga, doncs, vigent fins a... Vaja, fins al 28. Alguna cosa sobre això? Us n'he llançat dues de seguides, però vaja, és per allò que dèiem de que no semblem massa repetitius i que cada dia parlem del mateix.
2: Jo és que tinc una opinió... A veure... Jo sí que comprenc que, i entenc que això d'aquests lloguers tan alts, per mi, això és desorbitat i d'allò, però també, i jo per la part que em toca, el que tampoc entenc és per què aquests lloguers que són els que es diuen indefinits, els que són els que es feien abans, no es poden arreglar. Perquè hi ha gent que d'un pis està cobrant 60 euros de lloguer, 100 euros... A veure, quan a l'igual, només d'IBI ja els estan cobrant 200. A veure, quin guany tenen aquesta gent? Vale? Llavors, podeu entendre el per què hi ha gent que té pisos i no els vol llogar. O a l'igual té pisos amb aquesta... amb aquest hàndicap de que... I, clar... fer arranjaments amb un pis que no t'està donant cap mena de rèdit, clar, la gent es tira enrere. I crec que, clar, és que això és la famosa llei Boyer. El Boyer va fer una llei que va blindar aquests tipus de contracte. Tanmateix, va blindar els dels pisos, però els dels locals... Per què us penseu que han tancat tants locals... de centenaris a Barcelona? Perquè els hi va donar un marge de, crec que de 25 o 30 anys i a partir de llavors, via lliure, clar, d'un lloguer que l'igual pagaven, per dir-se, 1.000 euros, de cop i volta els hi van posar a 10.000. clar, van dir impossible, no podem pagar-ho, i van començar a tancar molts, eh? No sé si us heu donat
1: compte, i tant, no? I sovint és notícia en alguns, sí, home, en alguns diaris. Tu mires a, jo que sé, a les seccions de cultura o socials o comerç o ciutat, i sovint veus com a notícia, ja dic, que comerços molt i molt coneguts, molt emblemàtics, alguns d'ells a Barcelona, doncs que van plegant, de vegades és per un tema que, mira, que no arribes, i l'altre, tema generacional, també, vull dir, això també.
2: Un Can Farga, l'altre els forns Montserrat, i l'altre, per exemple, aquella cereria que hi havia entre la plaça de la Catedral
1: Sí,
2: la plaça Sant Jaume, amb 250 anys d'antiguitat.
1: I alguns d'altres també molt, molt interessants. Per això mateix, i molt importants.
3: I aleshores, amb aquesta cereria que dius tu, si fa una botiga de souvenirs...
2: Exacte, no és el que han fet.
3: Que, bueno, que els que la porten, doncs, són no sabem d'on, vull dir que no.
1: Molt bé, ho dic perquè havíem parlat també de que el govern espera, doncs, amb impaciència les declaracions avui de Zapatero, també era un dels titulars.
3: El tema Zapatero...
1: Zapatero tus zapatos, que deia.
2: Es diu així.
3: Caldria veure ben bé com està tot, però és claríssim que des del primer moment és que cada un haga lo que pueda. Vinga, anem a buscar, anem a furgar, tal i qual. Amb ell li han descobert lo que sigui i va pim-pam-pum, a judici, ràpid, los testimonios, el chivato de turno, el otro que no sé què, les fotos cuando se comían no sé què, tal. I pues, hi ha un exemple molt clar, per exemple, el noviete de la me gusta la fruta. Encara estem esperant i es va fotre una embutxacada de Caldeu, entre d'altres.
2: Perdona.
3: Perquè si entressin dintre i li haguessin buscat papers i li haguessin no sé què, amb la famosa Quirón Madrid i tal, igual que haguessin trobat allà, però, la juez, no, de moment no, que hace calor, ja lo millor no es va adelante, vull dir que no. Llavors dius, el Zapatero té i aquell, i l'altre, i l'altre, i l'altre, no precisament de la mateixa línia d'ell, sinó d'altres línies, no? La prova està que dels altres, de los que cada uno haga lo que pueda, quan s'ha trobat algun i s'ha començat a gratar, esparveren, perquè si veiem la llista, mare de Déu, tu! I després resulta que tots acaben sent innocents, no sé per què. Ara, la Kitchen famosa...
1: No, que a mi em fa gràcia per l'expressió, Sí, llavors resulta...
3: Ara ha de sortir la Kitchen, que ja és al final, no sé què. No? Tothom pringat fins dalt de tot. El ministre, exministre de l'Interior, jo no coneixia ningú, jo, per favor. I a més, si vaig fer algun pas va ser perquè la llei diu que ho puc fer, perquè no sé quantos... Escolti, la llei diu que també pot fer això. No, bueno, és que aquell és diferent, perquè aquell són los corruptos del Sánchez i no sé què, i sempre la mateixa història, sempre la mateixa. Sempre, vull dir... I no els oblidem una altra cosa. Cada cop que surten, t'amenacen. Si nosotros mandamos la ley de memoria histórica, fuera! Si nosotros no sé què, fuera!
1: És el bescanvi d'una cosa per l'altra.
3: Sí, bueno, no, però cuidado en esos fueras, perquè la gent en general a vegades pensa més, doncs, com que tinc el cap de setmana no faré res, no vaig amb cap... Però quan t'apreten tant, al final deixes estar el cap de setmana i l'acabes liant.
1: Ja.
2: No, però és que és
1: Montserrat, que anaves a dir alguna cosa. Va, molt ràpid, que tancarem carpeta.
2: No, molt ràpid. El que a mi no m'entra és com el senyor Aldama, o ara, per exemple, amb el senyor Zapatero, no me'n recordo el nom del qui és, només pel fet de declarar o explicar les seves versions... amb aquests... Bueno, el senyor Aldama ja s'ha vist, no va a presó. Perdona, és el que més...
3: 3 milions i pico d'euros.
2: És el que més s'ha embutxacat. I resulta que, primera, ni ho torna, i a sobre... És que, no sé, és que la llei...
1: Va, molt ràpidament, si m'ho permeteu, cap al temps que tenim, dos temes internacionals. A veure, a nivell internacional hi ha moltíssims, clar, però per destacar, en primer lloc, en Zelensky, que renova la cúpula militar per aturar les protestes. Quines protestes? Doncs ja ho sabeu, que en el seu moment va haver d'apartar el ministre de Defensa perquè no s'entenia amb un dels generals, vaja, el que portava tota la planificació del conflicte. Sí que és veritat que en un moment determinat treballant com treballaven, van entendre que el tema dels drons van fer un pas endavant molt important, perquè pràcticament va convertir el seu exèrcit en un exèrcit de drons, probablement no només evitant efectes humans tan importants com és el que morin soldats, oi? Mm. Sinó que a més embaratir-ho tot, tenint en compte les possibilitats en diferència d'uns i dels altres, vull dir, dels dos països, no? Sigui com sigui, sí que és veritat també que, a més, Ucraïna continua bombardejant alguns punts d'interès russos, amb víctimes incloses. Això per una banda, això per una banda. No sé si aquí voleu entrar o al final també feia temps que sabíem que no s'entenien entre uns i els altres el propi govern del Zelensky.
3: És un tema, el tema del Ministeri de la Guerra, o digui-li com el nom que tingui del Zelensky, és que hi havia els comandaments que encara eren de la
1: vella escola,
3: de la guerra de la trinxera,
1: sí,
3: no?
1: Sí,
3: i els
1: sí,
3: altres
1: sí.
3: Van dir, home, no, perquè ens quedarem sense jovent, ens quedarem sense ningú.
1: Clar, uns més conservadors, al final.
3: Tinc nois que són tècnics que han après això, tal, i a més hem demostrat que podem fer pupa a l'enemic. Poden fer pupa. I, curiosament, abans tu parlaves de morts, fan pupa com a molt selectiva. Sempre hi pot haver un que estava a prop de la fàbrica o la refineria i llavors ha explotat. Però ells, amb els drons, hi arriben, no bombardegen a la població civil. En canvi, els russos sí.
2: Sí.
3: Els russos tiren 400 drons i coets i no sé què, els blocs de pis o no sé què. Els altres encara no. Encara estan fent destruir refineries, estan destruint coses, bombardegen els petrolers que estan sortint d'estranquis tot plegat i tal, però fan feina. Què passa? Tindríem que tornar a parar el Trump famós, vull dir, el famós Trump, com que al cap i a la fi és com el Putin, igual, vull dir, tots podrien lligar-se esquena per esquena i
1: ja,
3: seria,
1: ja
3: faria tot un. Va allargant el tema de dir els míssils anti no sé què, ja els hi vendrem, ja no sé què, perquè resulta que no sé quantos, l'OTAN, bueno, ja, ves que el senyor Trump, poseu l'alfombra vermella, vull dir, poseu-li la colònia que li agrada, vull dir que... I així va, mentrestant la gent es mata.
1: Escolta, per cert, i per acabar, perquè estem a menys de 2 minuts, per cert, que parlaves del Trump, l'Aràbia Saudita acorda amb els Estats Units, allò del poder enriquir urani. El pacte rep crítiques internes i també d'Israel per por precisament que el Regne Saudita desenvolupi armes nuclears, i els saudits el que diuen és, escolti, és que en cas de que veiéssim que l'Iran és capaç de tirar la bomba,
3: el que sigui,
1: una bomba
2: nuclear,
1: doncs nosaltres volem tindre el dret de poder defendre'ns d'aquesta manera. El Senat estatunidenc de moment no ho ha fet, però ho hauria d'aprovar, tot i que el Trump veu que i veu amb bons ulls, volíem dir, que Riad hagi de passar menys controls, és a dir, té amistat amb els àrabs, etc, etc, allò que dèiem, allò que dèiem de les amistats i dels calés. Molt bé, escolteu-me una cosa, després parlarem de més coses i força interessants, i algunes d'elles obriran molts debats, però també us explico ràpidament que ara a les 9 de seguida ara ens n'anem als informatius i tornem, però no us ho perdeu, perquè de seguida tindrem amb nosaltres la Raquel Gu.

0: Continua cremant amb virulència la flama provocada per una explosió a la zona d'obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. Els bombers destaquen que la situació no és perillosa. L'explosió, però, va deixar 8 ferits, 2 de caràcter greu. Pel que fa al gran esvoranga, les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac provoca un tall sense data de finalització a les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11. S'intensifiquen les feines per estabilitzar el terreny amb formigó. Per tant, sapiguem quina incidència té això sobre el trànsit ferroviari. Equip viari, endavant.
1: Sí, degut a aquest esvoranc que toca de Montcada i Reixac, no circulen trens entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Això afecta, com ara deies, les línies R2, R2 Nord i R11. Ho ampliem d'aquí 15 minuts. Aquesta hora, pendents també de les carreteres, encara retencions, les habituals a primera hora del matí. Hi ha cua d'accés a Barcelona, a la B20, a Santa Coloma, a la C58 a Montcada i la B23 a Esplugues. També en trams intermitents a les rondes, sobretot sentit Llobregat.
0: Toc d'alerta de Rússia als Estats Units contra el subministrament d'armes a Ucraïna. Un avís que li ha traslladat directament al cap de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov, al seu homòleg nord-americà, Marco Rubio, coincidint amb la participació a la reunió de l'ASEAN, que aplega països del sud-est asiàtic. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem en més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Es tancaran els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. L'últim incendi, que és el que es va declarar ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees. La Comissió Europea avisa la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que ha presentat l'expresident Carles Puigdemont, que denuncia que els tribunals espanyols dilaten aplicar l'oblit judicial. Aquest dimecres, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals de l'UO. Avui torna a declarar davant del jutge la mare del nadó maltractat i agredit quan tenia només 2 mesos. La dona va quedar en llibertat el maig passat després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que l'incriminaven anaven disminuint. El pare sí que continua empresonat. Blanes, a la Selva, acull un any més el concurs internacional de focs artifici de la Costa Brava. Des d'avui fins dilluns que ve hi competiran les considerades 3 millors pirotècnies de l'Estat, juntament amb una de portuguesa i una altra de xinesa.
2: Esports. El Barça femení de futbol s'assegura la presència de l'extrem Graham Hansen fins al 2028 en un acte que es fa aquest migdia. L'endemà d'incorporar el primer fitxatge, la central neerlandesa de 19 anys, René Van Aasten. El Barça confia en el tècnic eslové del Dubai, Aleksandar Sekulić, a la reconstrucció de l'equip de bàsquet. Té 48 anys i compaginarà la feina amb la de seleccionador d'Eslovènia. La selecció espanyola masculina de waterpolo debuta aquest matí a la superfinal de la Copa del Món contra Austràlia i el Tour torna a la muntanya amb una etapa de 185 quilòmetres amb 5 ports, 2 dels quals de primera categoria. Pogacar continua liderant.
0: I pel que fa al temps, la calor s'intensifica avui de manera transitòria amb la tornada de valors de més de 40 graus a Ponent, especialment al Segrià i també a la Ribera d'Ebre. Sol amb ambient enterbolit i alguns núvols baixos a la costa sud. Aquesta tarda no es descarten algunes nuvolades al Pirineu. 3CAT Info.

La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable.

0: Fes un gest per l'ELA fent una donació a Fundació Miquel Valls Honor o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Rutlles? Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
3: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
2: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
3: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
2: Tu rutlles?

0: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: Set minuts passen de les 9 del matí i continuem amb el nostre consell. Avui un consell reduït, però també molt potent, de la Montserrat i el Josep, el consell de sàvia i savis, doncs, en aquest cas avui dijous. I és que en el mes de juliol, doncs, la gent ja comença a agafar vacances, i la cosa comença a quedar també en termes més reduïts. Sigui com sigui, va, que hi tornem, i us ho dèiem just abans dels informatius. Ara parlarem amb la Raquel Gu, que ha estat guanyadora del Premi Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos 2026. Ara explicarem què significa aquest premi, i ja us avanço que és el més rellevant de l'humor gràfic en castellà. I la Raquel, ja la prou que la coneixeu, ha passat per aquest programa en més d'una ocasió, la humorista gràfica santboiana, dibuixant, traductora, filòloga anglesa, doncs ja la tenim a l'altre cantó del fil telefònic. Molt bon dia, Raquel.
3: Hola, molt bon dia.
2: Bé, doncs escolta'm, en primer lloc, esclar, moltes felicitats per aquest reconeixement, i moltes gràcies, perquè ha anat tot una mica improvisat i per això no t'hem fet vindre de manera presencial, perquè pensàvem potser és massa d'hora a saber on està la Raquel. Moltes felicitats, Raquel.
3: Moltíssimes gràcies.
2: Bé, suposo que, evidentment, això és una retòrica, perquè evidentment qui rep un reconeixement d'aquesta magnitud, doncs queda encantada de la vida. Deixa'm explicar ràpidament, perquè la nostra audiència, qui no ho sàpiga més o menys, entengui el context, és que el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos és un guardó que otorga la Fundació General de la Universitat d'Alcalá amb la col·laboració del Ministeri de Cultura i el Ministeri d'Assumptes Exteriors, la Unió Europea i la cooperació a través de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament. Déu-n'hi-do, quanta gent. Clar, jo suposo que això encara és un valor, no?, que hi hagi tanta gent que analitzi les coses. Explica'ns-ho, Raquel.
3: I a part, el jurat d'enguany, doncs, també estava... El formaven també gent, bueno, de moltíssim nivell, entre ells la Maitena, sí, la gran humorista gràfica argentina,
2: sí,
3: que és la premiada de l'any passat.
2: Imagina't.
3: I en Montéis, també, el dibuixant, i després molta gent de perfil més acadèmic, i... Bé, bueno, jo estic encantadíssima, perquè és un premi... estic dient, és que és increïble, però no ha sentit literal, no? perquè em costa creure-m'ho encara, no? Però bueno, i es farà una cerimònia de lliurament al gener, m'han dit, al Alcalá de Henares, a l'antiga universitat, que és on s'entrega, a la mateixa sala on s'entrega el Premi Cervantes.
2: Sí, senyora.
3: I estic, bueno, molt emocionada, la veritat. A part, és un premi que en el passat seria concedit a gent com Quino, l'autor de Mafalda.
2: Sí, és molt bèstia.
3: O el Rot, o Forges, no? Llavors, és realment un honor, és un honor per mi rebre aquest premi.
2: És molt bèstia, és molt bèstia, i sabem que estàs emocionada, i t'ho dic sincerament, ens emociones a nosaltres, perquè, a més, en les declaracions, doncs, per explicar al jurat, el per què et van premiar, expliquen que l'humor gràfic contemporani no sols es nodreix de la gran política institucional, sinó també de l'agudesa amb la qual s'examina el dia a dia la ciència, el feminisme i les relacions humanes, que al final, Raquel, és una manera de fer periodisme i jo crec que, fixa't com ho diré, de les més transversals, perquè els humoristes gràfics... en el teu cas també com a dibuixant de còmics, però els humoristes gràfics, a més, sembla que no tingueu tants perjudicis, és a dir, que el que queda allà dibuixat, retratat, podríem dir, pel llapis o pels estris que feu servir, doncs és ben bé el que vosaltres veieu de la manera, ja no objectiva, sinó de la manera més valenta que es pot donar un missatge.
3: Sí, a part, juguem, no? O sigui, nosaltres quan fem una vinyeta el que proposem és un joc, sempre necessita un receptor, un públic, no?, per aquesta vinyeta, que interpreti el que estem dient i que li puguem fer una miqueta de pessigolles al cervell, no?, en aquest sentit.
2: Sí.
3: Llavors, això, clar, què ha fet? Doncs que en èpoques molt més fosques, on hi havia moltes més dificultats per expressar el que un pensa, en un diari tingués més llibertat per dir el que pensava un vinyetista que no pas un columnista, perquè el vinyetista, doncs, mira, feia un dibuixet, jugava amb uns codis i amb uns significats que el públic després interpretava, no? I això, pues, històricament, ha fet que, bueno, doncs, grans dibuixants satírics hagin pogut dir les coses d'una altra manera.
2: Correcte, és una manera, oi? Els ninotaires, que diuen, no?, que eren experts en això, faré servir un terme castellà, regatejar, com es fa en el futbol, regatejar una mica la censura. Escolta'm, t'està escoltant la Montse Satoca i el Josep Sabater, que al final són els que estan portant el debat d'avui, i a mi m'agradaria que també diguessin la seva, tant un com l'altre estan escoltant molt atentament. Montserrat, tu que somrius d'aquesta manera il·lusionada,
4: no,
2: també.
4: No, perquè la conec i em fa molta il·lusió que li hagin donat aquest premi.
3: Ai, moltes gràcies, Montse.
4: No, a veure, no ho sabia, m'ho he dit a l'Amadeu aquest matí i dic, ostres, que bé, no? Vull dir, que, i a més que se't reconegui tota aquesta tasca que fas, aquesta feina, que a més tu la deus disfrutar moltíssim.
3: Sí, i tant, i
4: clar,
3: tant.
4: Llavors això és un goig, què vols que et digui?
3: És un goig, és el que m'havia agradat fer de petita.
2: Imagina't.
3: Imagina't, no, que clar, algú li diu a la Raquel de 7 o 8 anys que està allà embrutant papers,
4: sí,
3: que un dia passaria això, no? O sigui, no s'ho hauria cregut, evidentment.
2: No, i a més el que tu deies, que tu des de ben petita que fas un seguiment dels que han estat alguns dels teus referents i que tu vegis que ells són reconeguts amb aquest premi i que algú t'hagués dit en el seu moment, doncs mira, ara el recolliràs tu. Compte, ja, és molt bèstia, jo ho entenc.
3: És molt bèstia.
2: Josep, que de vegades parlem de l'humor també i de l'humor... En aquesta direcció com un bueno, de les branques del periodisme fins i tot més intel·ligent, oi?
5: Bon dia, Raquel.
3: Bon dia, Josep.
5: Primer que res, moltes felicitats.
3: Moltes gràcies.
5: No oblidis mai aquell dit de la feina ben feta no té fronteres. I fixa't que tens un guardó amb un abast internacional total. Vull dir que, per tant, molt contenta has d'estar i continua així, clar.
2: Dèiem això, que és una manera molt intel·ligent d'explicar les coses, i això vol dir, Raquel, que de vegades la gent es pot pensar que són quatre guixades i tal, però que darrere tot plegat hi ha molta reflexió i com jo plantejo aquesta escena i com ho dissenyo de tal manera que arribi el missatge que ha d'arribar i no un altre, no? Que no hagi ambigüetat, encara que de vegades també jugueu amb l'ambigüetat.
3: Sí, perquè l'ambigüetat a vegades és clau per buscar aquestes pessigolles que us deia abans, no? I és un procés llarg, és un procés de síntesi en el que vas destil·lant una idea fins que arribes a explicar-la amb les mínimes paraules possibles, perquè també el que compta és que hi hagi una espontaneïtat, un concepte d'allò que és instantani, no? Que sigui directe, no? I aquesta jo crec que és una de les qualitats de l'humor gràfic.
2: Escolta, i per anar acabant, perquè ja dic que tot ha estat molt improvisat i no et volem robar més temps tampoc, dos coses molt importants. Una, sí. el teu tret feminista, també molt reconegut, i que saps expressar-ho com cal, i sense això que dèiem, sense perjudicis. Això per una banda. I per l'altra, és perquè em responguis ja d'una tirada. I per l'altra, doncs, el fet que la literatura avui en dia està molt, molt castigada, i dic literatura perquè en el cas dels còmics, llocs com a França, ho hem parlat amb tu moltes vegades, el reconeixement, els belgues també, el reconeixement cap al còmic és de la mateixa alçada que la literatura convencional. Ho dic perquè està molt castigada amb el tema, doncs, de tot el que significa, bueno, doncs, la informàtica i les plataformes, etc, els ordinadors, les tauletes, etc, molt castigat. Sembla que molts llocs, doncs, diuen que ha baixat, doncs, el número de lectores i lectors, però precisament el còmic i l'humor gràfic, evidentment, encara sap combatre, i de quina manera, aquest problema, i segurament, doncs, fidelitza molt la lectora i el lector de còmics.
3: Sí, mira, justament parlàvem d'això amb en Xavi Bonet, que és un altre gran artista de Sant Boià, a la Boctiga, en el Festival de Llibres d'Estiu que va organitzar la Cristina, la llibretera, i posàvem en valor això, no? El còmic com a literatura per a tots els públics i per a totes les edats, perquè afortunadament en els darrers anys hem tingut el goig de viure, doncs, això, aquesta gran expansió del còmic a nivell de lectura, on molta més gent s'hi ha tret el cap, i hi ha obres, doncs, això, per tots els gustos, per llegir i per devorar com autèntiques novel·les, no? De fet, al còmic també se li diu novel·la gràfica, que és un terme que es va inventar Will Eisner fa una bona colla d'anys, no? Però al final, còmic, TV o novel·la gràfica, li diguem com li diguem, són històries que ens estan explicant. I a l'ésser humà el que ens agrada és que ens expliquin històries, com aquelles històries a la vora del foc, no?
2: Vull dir, sí, senyora.
3: Que ens facin volar la imaginació, que ens permetin identificar-nos amb algun dels protagonistes, no? Vull dir, ens agrada que ens expliquin coses. Jo crec, i bueno, vull creure, reformulo, vull creure que no deixarem de llegir. Potser canviarem el format, potser hi haurà gent que continuarà llegint en paper, perquè també, Amadeu, recordem que fa molts anys que se'ns vaticina que s'acabaran els llibres en paper, i no està passant.
2: Sí, senyora.
3: Les
2: sí,
3: editorials
2: senyora.
3: Continuen facturant moltíssim i publicant moltíssim també, no?
2: Sí, senyora.
3: I jo crec que es continuarà llegint de diverses maneres. Vull dir, l'humor gràfic inclús també s'està llegint ja en format de pantalla, amb el mòbil, o sigui, es diversifica el mitjà, però l'essència continuarà sent la mateixa. Jo vull creure que, com que ens agrada tant que ens expliquin històries i escoltar-les, sí, o llegir-les, que no ho perdrem, això.
2: Escolta, i deixa'm afegir com a valor també que l'humor gràfic potser és un idioma universal. Que aquí el problema dels idiomes, potser, encara que de vegades evidentment surten aquells núvols on es parla, on parlen els personatges, però que pot ser ben bé el llenguatge universal. I res, que jo et deia això del tret feminista, que és un dels trets que se't reconeix també de manera important.
3: Sí, a veure, al final tota la gent que fem humor gràfic fem humor gràfic des de la nostra perspectiva, no? I ens agrada, doncs, posar sobre la taula temes que ens inquieten, temes que ens preocupen, temes que ens indignen, i a vegades coses que simplement ens fan riure, no? I en el meu cas, doncs, a veure, crec que a l'època que vivim, a veure, per una banda, mai hem de deixar de lluitar per les coses que creiem, no? Llavors, ja estem vivint una època on veiem que hi ha moltes coses que sembla que vagin cap enrere, i ara és quan més important és, doncs, tornar a insistir, no? En que, bueno, en temes com el feminisme, com l'edatisme, compte.
2: Sí, senyora, és veritat.
3: I qualsevol altra discriminació, no? És posar-nos un mirall davant i dir, ei, com anem? Com anem amb això, no? Què estem fent?
2: Totalment.
3: I convidar la reflexió també des de l'humor, no? L'humor gràfic també serveix per això. I un apunt sobre el que deies, sí, d'aquí, sí, del llenguatge internacional.
2: Sí.
3: Enguany formo part del jurat de la Mostra Internacional de les Arts de l'Humor, que també es convoca des del Cala de Henares, i és al·lucinant perquè hem rebut vinyetes de tot el món, o sigui, vinyetes no només d'Europa, o sigui, vinyetes de la Xina, de Turquia, vinyetes de tot arreu, i el que deies tu abans és una veritat immensa, o sigui que és un llenguatge universal, a part d'alguns codis molt concrets que, sí, que potser no compartim amb Orient, no? Però, però, ostres, és molt bèstia, o sigui, sempre hi ha un tema, aquest any el tema del tabaquisme, i ostres, és molt fort veure com vinguin d'on vinguin les llibinyetes, no necessites entendre l'idioma, moltes són mudes, però perquè arriba, el missatge arriba igualment, és realment un llenguatge universal.
2: És així mateix. Josep, volies dir alguna cosa més?
5: Sí, més que res. Raquel, vosaltres feu una feina molt important, molt. I crec que aquesta feina que feu vosaltres té una màxima que voldria expressar-te ara, que és: feu molt bon humor amb molta intel·ligència.
3: Estic d'acord.
2: Jo afegiria i que s'ha de ser valent, eh? De vegades, sí, per dibuixar d'aquesta manera.
3: Sí, sí, sí. No, jo crec que el bon humor gràfic és el que té això que ha dit el Josep, no? Que hi ha una intel·ligència darrere, no? Perquè també és molt fàcil fer coses així més per l'eslògan, no? Però sí, allò al final veus que no arriba, no? En canvi, tenim vinyetes de la Núria Pompeia, una de les grans pioneres de l'humor gràfic al nostre país.
2: Sí.
3: Vinyetes de que potser tenen 30 anys i que podrien haver estat publicades d'ahir.
2: Són vigents, sí, i tant.
3: Sí.
4: No, jo només volia afegir una cosa. Jo crec que és un gran què poder treballar i disfrutar de la teva feina. Sí, perquè el més fotut que pot haver-hi en aquesta vida és treballar del que no t'agradi.
3: Ai, tant.
4: Això jo crec que clar, és també un gran què, vull dir, que tu puguis treballar i disfrutar del que fas.
2: En donem fe que la Raquel no només arriba a l'excel·lència, sinó que gaudeix i molt del que fa.
4: La conec i conec que és la germana, vull dir, que també és una altra que déu-n'hi-do.
2: Molt bé, doncs, Raquel, no sé si hi ha alguna cosa més... però vaja, que estem encantats de la vida, que celebrem que hagis guanyat doncs aquest premi Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedo 2026. Res, que no cal ni esperonar-te que continuïs, perquè sabem que ho faràs, però que endavant, que és molt necessari tot el que fas, i molt recomanable. Jo crec que fins i tot allò que diem a vegades, la Seguretat Social hauria de fer receptes dient: vostè està nerviós, o intranquil·la, o està com sigui, faci el favor de llegir una mica d'humor gràfic o de còmic, i si pot ser de la Raquel Gu, encara millor. Mira què et dic.
3: Moltíssimes gràcies, i moltíssimes gràcies per aquesta estona tan manca aquí amb vosaltres.
2: Doncs esperem que algun dia d'aquests ja puguis vindre de manera presencial. Avui era tot molt ràpid, i molt improvisat, i no et volíem molestar. Però vaja, a continuar gaudint. Gràcies, Raquel Gu, per fer el que fas, per ser com ets, i per fer-ho de la manera que ho fas, d'acord?
3: Moltes gràcies. Una abraçada per tots tres.
2: Una forta abraçada. Gràcies.
3: Adéu, bon dia.
6: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
2: Res, 5 minutets i arribarem a 2:15. Ho havíem de fer, era d'aquelles coses que per nosaltres era molt important, i era parlar amb la Raquel Gu, que carai, és actualitat, i és actualitat santboiana, i més quan algú guanya un premi d'aquesta magnitud. Molt bé, no sé si alguna cosa sobre això. Jo us deia abans, també tenim d'altres titulars que ens agradaria... que ens agradaria explicar, i anem molt, molt pillats, que diuen el jovent, no?, amb aquell vocabulari una mica
4: més. Doncs anem per feina.
2: Anem molt pillats. A propòsit, cau una banda que venia armes al crim organitzat, però no us ho perdeu, el diguéssim que el cap de tot plegat estava empresonat a la presó de la Roca, oi? Des d'allà movia tot el tema del tràfic d'armes.
4: Que es pugui controlar des de dins de la presó, és que al·lucino.
2: Doncs,
5: bueno,
2: doncs mira,
5: més,
2: era, era
5: a
2: així.
5: A més a més, el sistema de distribució, no? La sí. dona i la filla amb el cotxe darrere, allò, com les pel·lícules, eh? Sí. Te abro el maletero, sí. ¿qué quieres? Dos Kalashnikov,
2: sí.
5: una...
2: Sí, sí, no, tant mateix. No, no. Mira, ara estàs fent humor gràfic com la Raquel, sí. Quasi, però tu parlat. I és que era així, eh?
4: Sí, sí,
2: ho està clamant, vull dir que no us penseu que exagera,
4: És
2: Josep?
4: Que a vegades diuen que la realitat supera la ficció.
2: Sí, sí, sí. I després també explicar-vos que aquell canvi legislatiu que parlàvem ahir sobre el tema de la prohibició de tabac, sobretot per la gent jove i en les platges, en els concerts, en edificis institucionals on s'estan fent també coses, doncs resulta que les noves prohibicions del tabac revolten la restauració. La restauració, clar, se sent afectada i pensa que això... fins i tot pot causar molts problemes, perquè hi hauran acomiats, hi hauran, perquè és clar, si no es factura el que s'ha de facturar, doncs, en fi, que hi ha protestes en aquest sentit. No sé si voleu dir la vostra també amb això.
5: Mira, això és que fan una llei que prohibeix això que dius de la restauració, que perdran diners i que hauran d'acomiadar gent. Això, bueno, és el clàssic...
2: No, ho he resumint molt, tot el que hem dit.
5: Sí que ho diuen. Sí, això és la clàssica expressió aquella de dir... No, escolta, quan van dir que dins els restaurants no es podria fumar...
4: També es van revoltar.
5: Van dir això, també. També van dir això. I tu vas als restaurants i estan plens de gom a gom. Uh-huh. Vull dir que si han despedit algú serà perquè no els hi convenia o pel que sigui, però estan plens de gom a gom. I segons quins tipus de restaurants... demana dia i demana hora, perquè si no, no pilles, que es diu allò, en el llenguatge dels xicots també. Per tant, això és una història que dius, mira, la gent se sent en una terrassa, pot prendre el que sigui i tal, i que del costat no el fumi, li tiri el fum a sobre i tot plegat. Per tant, és així. A més, és un problema sanitari 100%, vull dir, que no és així mateix. Pel que fuma, perquè a més així tindrà els pulmons més bé i pot ser que no agafi càncer de pulmó, i pels que no fumen, que també resulta que agafen tragant-se el fum.
4: Exacte.
2: Correcte. Molt bé, doncs ho haurem d'anar deixant només perquè no sigui dit matís futboler, doncs res, que es continua parlant molt de Lamine Yamal, del Cubarsí, etcètera, etcètera, els nous fitxatges que arriben, que ara ja estan a punt de presentar, doncs, per exemple, a Can Barça el Adeyemi, que encara no sabem ben bé com pronunciar-ho, però en principi és Adeyemi, el Gordon també, i veurem com anirà la cosa, perquè a partir d'ara es parlaran ja molt dels cromos, es parlaran als diaris esportius i en els debats de cromos, etc.
4: I a veure què passa amb el Ferran Torres.
2: I amb tots plegats. Montserrat Setoca i Josep Sabater, moltes gràcies, com sempre, per ajudar-nos a construir els dijous a la manera de la República Santboiana. Penseu que és el penúltim, la setmana vinent, comiat de temporada. Ja ho sabeu, ho dic per si heu de vindre preparats
4: per fer
2: un comiat com Déu mana, que jo no dubto que ho fareu, però sempre ho sabeu fer-ho.
5: Parlarem del temps.
2: Molt bé, sí, i tant que sí, si escau també. I jo espero que positivament, no?
4: Esperem que tampoc sigui que plou i s'acabin els focs.
2: Esperem sobretot això. Res, 5 segons, 10 com a molt, i seran 9:45. I això vol dir que ens hi posarem amb la memòria i el patrimoni. Moltes gràcies, fins la setmana vinent a vosaltres.
4: Adéu. Adéu.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: rutlles?
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasanboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles,

0: l'espai de la memòria i el patrimoni, amb la col·laboració de l'Arxiu Històric Municipal i la Rutlla, Centre d'Estudis Santboians.
1: Nou i 33 minuts. Penúltima setmana, també, és clar, de la memòria i el patrimoni. Avui, doncs, amb un capítol signat pel José Santín. Ja el coneixeu, naturalista, membre de la Rulla, Centre d'Estudis Santboians i de la Comissió de la Rulla Natura. Nosaltres l'anomenem carinyosament, ja ho sabeu, l'amic dels insectes, és així. Avui amb nosaltres, en José Santín. Molt bon dia, José, què tal estàs?
2: Molt bé, molt bé. Una calorada, però molt bon dia per
1: sí,
2: tothom.
1: Sí, sí que és veritat. Bueno, aquí, això és com refugi climàtic.
2: Refugi climàtic, que, molt bon.
1: Aquí estaràs
2: refugi.
1: Una estoneta fresqueta. Eh?
2: Molt bé, molt bé.
1: Molt bé, doncs fantàstic. Penúltim episodi de la temporada. Déu-n'hi-do com corre el temps, i que
2: passa,
1: ràpid que va tot.
2: Sí, passa molt.
1: Doncs mira, ja ho tenim aquí.
2: Escolta'm,
1: però sigui com sigui, que també tots plegats ens aniran bé unes vacances, no?
2: Vull dir, home,
1: que al final
2: això
1: és un dret, no?
2: És que es necessita, es necessita.
1: Sigui com sigui, de moment estem aquí i hem de fer feina.
2: I hem de fer feina.
1: I vinga. Avui, fixeu-se, el títol que en José li ha volgut donar a aquest fantàstic capítol és això, és aquest. Escolteu bé, perquè és d'aquells que, bueno, ho diu tot. Insectes, dos punts. Jo explico que hi ha dos punts. Insectes, alerta màxima, una extinció que no ens podem permetre.
2: Efectivament, efectivament.
1: És així mateix.
2: És així mateix.
1: Algú pot pensar, i perdona, això no, algú pot pensar, els insectes, però si al final sovint, i mira com hem dit a vegades, això, escolta, aquests bitxos fan fàstic, tu, trepitja'l o no sé què, trepitja què, aquesta bestioleta o no sé què, o fot-ho
2: sí,
1: fora.
2: Sí, ho hem parlat moltes vegades.
1: Ah, això, escolta, no sé si algú se li ha passat pel cap, però escolta, haurien de desaparèixer. Doncs resulta...
2: Sí que s'hi ha passat. Algunes preguntes que m'han fet, digo, però això, per, aquest, els mosquits per què serveixen?
1: Doncs resulta que si desapareixessin, no només alguns d'ells, sinó la majoria, seria un caos per la natura,
2: una
1: importantíssim.
2: Sí.
1: I no em facis dir, perquè ara ho explicaràs.
2: Ara comencem, sí.
1: T'escoltem, això sí.
2: Bueno, mira, aquest programa, ja com que és el darrer de la temporada, també...
1: En el teu cas, el cas dels insectes.
2: Exacte, en el cas dels insectes.
1: Ei, que la setmana vinent encara en tindrem un mes de capítol.
2: Clar, sí, em refereixo a això, sí.
1: Sí.
2: Resulta que seria ja qüestió de... amb el que ja hem conegut d'aquí aquests anteriors programes sobre els insectes.
1: Sí.
2: Que com són les capacitats que tenen i les coses que poden fer i la importància que tenen per als ecosistemes terrestres, ara, avui, farem com una mena de resum, però que serà una mena de reflexió i de conscienciació.
1: Ho trobo fantàstic.
2: D'aquí ve el títol aquest, que sigui una mica impactant, perquè no és que... No és que vulgui jo fer...
1: No, no és
2: drama,
1: que sigui apocalíptic, però sí que això és una advertència per obriments.
2: I això, diguem-ne, engalta amb el tema aquest de que... recordem la dada aquella que donàvem al principi, que en l'actualitat es calcula que hi ha sobre 1 milió d'espècies conegudes d'insectes.
1: Sí, senyor.
2: Un milió.
1: Diferentes, imagineu-vos.
2: Clar, i a més... es calcula que no es coneixen totes i és que s'estima que poden haver-hi entre 6 i 10 milions més. O sigui,
1: mare de Déu.
2: Que és una barbaritat. I també hem de tenir en compte que per cada ésser humà
1: sí,
2: n'hi ha com a mínim més de 1.000 milions d'insectes, però per cada ésser humà.
1: Per cada persona, 1.000
2: milions d'insectes al nostre planeta.
1: Per tant, escolta, si tinguessin una mica més de malícia... I la intel·ligència que tenim nosaltres amb el sentit d'això, de la malícia, sí. I es rebel·lessin, estem perduts, eh?
2: Estem molt perduts.
1: Molt
2: sí.
1: Bé.
2: I diu, clar, és una xifra astronòmica, gairebé incalculable. I això ens podria fer pensar que el títol del programa és exagerat, perquè dius,
1: sí,
2: és que hi ha tants insectes que sembla mentida que puguin extingir-se. Doncs bé... ara passarem a donar dades de recents investigacions científiques que ens ajudaran a justificar aquest títol tan, com tu has dit, apocalíptic, no?
1: Sí.
2: Val. Però abans convé explicar una miqueta, si no que sigui una miqueta ràpid, que la Terra, al llarg de la seva evolució, per la seva pròpia dinàmica, ha patit 5 grans extincions massives. 5, eh? Durant,
1: 5, eh, ja?
2: Des de, sí, des de que va ser el seu origen, dels 4.500 milions d'anys, eh? I en aquestes grans extincions, en general, en conjunt, es van eliminar entre el 75 i el 95% de totes les espècies. Eh?
1: Carai.
2: Estem parlant d'això, eh?
1: Sí, sí, sí, sí,
2: I,
1: sí, sí.
2: I aquestes van marcar les eres geològiques. Que farem una mena de resum, és molt ràpid.
1: Val.
2: Comencem. La primera extinció que es va fer a l'Ordovicià Silurià, sí. Quedem-nos amb la xifra, fa 445 milions d'anys, eh?
1: Mare de
2: que
1: Déu.
2: Es va produir.
1: D'això fa molt, eh?
2: Sí. Causes. Va ser una intensa glaciació que va fer baixar el nivell del mar alterant els hàbitats. Val? Els efectes van ser l'extinció d'un 85% de les espècies marines, perquè llavors encara no hi havia les terrestres. La vida estava tota al mar, als oceans, no? Bueno, clar, les terrestres no van, encara no hi eren perquè no hi havia oxigen prou per poder-los albergar a la Terra, uh-huh. diguem-ne, no?
1: Sí, sí.
2: La segona extinció va ser fa 360 milions d'anys. Causes: combinació de refredament global, vulcanisme i manca d'oxigen als oceans. Efectes: extinció d'un 70 o 75% de les espècies, uh-huh. especialment de la vida marina, que és la... Ah, i ja començava a haver-hi una mena de transició a lo terrestre, als esculls. A la vora del mar, els esculls, en la pleamar i la baixamar, pues quedaven uns animalons que s'anaven adaptant ja a la vida terrestre. Uh-huh. I clar, pues tot...
1: Bueno, que allò sí. li devia servir una mica per dir o us poseu les piles o desapareixeu. I per tant, una
2: hem
1: mica...
2: colonitzar també la Terra.
1: Sí.
2: Vale. I ara ve una extinció, que aquesta va ser la tercera extinció, que va ser fa 252 milions d'anys, va ser coneguda com la gran mortaldat, perquè va ser la més devastadora de totes. Causes: grans erupcions volcàniques a Sibèria van provocar un escalfament global extrem i l'acidificació dels oceans. Els efectes: extinció de fins al 90 i 95% de les espècies marines i fins i tot un 70% de les terrestres. O sigui, aquí ja hi havia les terrestres.
1: Uh-huh. Molt bé.
2: Fixa't si va ser gran aquesta, tan devastadora, que la Terra va estar en el moment més crític de que desaparegués la continuïtat de la vida a la Terra, tota. O sigui que això ja diu que aquesta tercera era molt, molt forta.
1: Molt bèstia, sí que ho era.
2: La quarta extinció, fa 201 milions d'anys. Causa: l'activitat volcànica un altre cop massiva durant la fractura del supercontinent Pangea. Recordem que abans de que els continents s'haguessin separat i formessin els continents actuals, hi havia un sol continent, que es deia Pangea.
1: Vale? Sí, bueno, es deia que li han posat, bueno, els estudiosos,
2: exacte,
1: vosaltres, els científics...
2: Exacte.
1: No, ho dic perquè a vegades algú pot pensar, però què vol dir? No, que s'ha anomenat-se... d'aquesta manera...
2: Clar, perquè ens hem d'entendre i hem de donar una classificació als fenòmens i tot això, val?
1: Molt bé.
2: I va alterar en molta mesura el clima global. L'extinció també d'un 75% de les espècies, incloent ja rèptils i amfibis. I ja l'última, la cinquena, que va ser fa 66 milions d'anys.
1: D'això també fa estona.
2: Recordem que és on van acabar tots els dinosaures que van durar 150 milions d'anys d'això. I va ser la causa va ser principalment per l'impacte del gran meteorit aquest de la zona de Mèxic, del Golf de Mèxic, que va... A més, això no era només la caiguda del meteorit, és que també hi havia una activitat volcànica molt gran a la Terra.
1: Bueno, es van reunir totes les circumstàncies el més dolentes possible perquè fos
2: una extinció
1: molt bèstia per tots aquells qui vivien.
2: Un 75% de les espècies.
1: Imagina't.
2: Bueno, pues després d'aquestes dades científiques, hem pogut comprovar que la Terra sempre ha patit grans extincions massives. Vull dir que per la seva pròpia dinàmica i formació, pues, les ha anat patint, però fixem-nos al marge de temps que hi ha entre extinció i extinció, hi ha milions d'anys. Uh-huh. Val? O sigui que era lògic que amb tota la convulsió pues, i no hi ha res que duri per sempre.
1: Està
2: tots
1: claríssim.
2: Són cicles, sigui cicles geològics, sigui cicles biològics, tots són cicles.
1: Durarà si més o menys,
2: exacte.
1: Però tot, tot capítol té l'inici i el punt final.
2: I el seu final, exactament. Llavors, clar, el planeta que era biodinàmic i té la seva pròpia dinàmica i té un desenvolupament que és constructiu però alhora també destructiu, perquè clar, és aquesta mena de, com diem-ne, d'interacció entre el que és, diguem-ne, més, com diria jo, és per buscar un equilibri, per així dir-ho, que es busca un equilibri entre la destrucció i la construcció de nova,
1: clar,
2: de nova d'això. Al
1: final és trobar la fórmula exacta que farà que allò continuï, d'alguna manera.
2: Efectivament. Tant... I la Terra, amb tots aquests milions d'anys, pues, amb la seva dinàmica i les seves lleis, encara no les entenem del tot, encara que ens ho creguem, que tenim una supèrbia homocentrista molt gran, i això,
1: segur,
2: fins que no ens ho traiem de sobre i ens integrem amb la natura, amb les seves lleis, i que anem veient, no lograrem aquest equilibri que necessitem.
1: De vegades és entendre el llenguatge universal, que ens pensem que el coneixem i després sovint ens adonem que estem a les beceroles.
2: Efectivament. Això, quan més aviat prenem consciència de que només som una peça més, pues tindrem força o la possibilitat d'afrontar aquest repte que ens ve a sobre, però directament, que ja el tenim a sobre.
1: Correcte.
2: Que és el canvi climàtic i la indiscutible crisi de biodiversitat. En aquest sentit, cada vegada més científics alerten sobre sobre una possible sisena gran extinció massiva.
1: Val?
2: Que en aquest cas seria en uns animalons, que són els que nosaltres tractem i que són els que ens interessa, que són els insectes. Val? I aquesta sisena extinció comporta una sèrie de diferències amb les anteriors. Veiem que les anteriors hi ha un marge de temps molt gran entre una extinció i l'altra, de milions d'anys.
1: Sí.
2: Val? I que tots els canvis, aquestes extincions massives, es produeixen dintre de les lleis naturals de la pròpia Terra, que són provocades per fenòmens naturals. Què passa? Que ara intervé un nou factor, que som nosaltres, l'Homo sapiens, entre cometes.
1: Sí, bueno.
2: L'Homo sapiens. Vale. Pues,
1: per bé i per malament,
2: clar,
1: intervenim.
2: Clar, sí, no, a veure, que jo no estic infravalorant l'ésser humà, ni molt menys, però que sí que tindríem que reflexionar molt perquè se'ns està escapant de les mans.
1: Està claríssim.
2: I això...
1: Sí.
2: Anem abocats en una cosa. I, a més, l'ésser humà té una capacitat, ja veiem, l'ésser humà fa 300.000 anys que està com a Homo sapiens a la Terra.
1: Sí.
2: Però, realment... Que està influint, diguem-ne, en tota la moguda que hi ha, que està alterant tots els ecosistemes i tot això, és quan s'estesten brutalment entre tots els continents i amb el progrés tecnològic, que és bo, però clar, és el que diem, i a vegades hi ha interessos pel mig que fan que aquest progrés els acaparin persones que no tenen una consciència natural i tot això...
1: Tu ho has dit, consciència.
2: Clar. I ho destrueixen tot en base a uns interessos personals que acabaran nosaltres. Que, sincerament. Val. Llavors, hem vist aquesta cosa. La diferència està en que en 2.000 anys que portem de història a història, l'home està a punt d'acabar amb uns animalons que porten milions d'anys evolucionant a la Terra i que són vitals, totalment.
1: Sí, i que vitals. Nosaltres al costat d'ells acabem d'arribar.
2: Acabem d'arribar. És que no tenim...
1: Si tinguessin llenguatge per parlar amb nosaltres, ens dirien però escolta, si tu, et podria explicar coses que ni et creuria, si acabes d'arribar. Si porto jo aquí 30 vegades més que tu.
2: Sí.
1: Vull dir, sí.
2: Bueno, i les causes, farem com allò que dèiem. Causes i efectes, no?
1: Molt bé.
2: Doncs les causes, bueno, tothom les coneix ja perquè tant de les notícies com tot surten. El desenvolupament de la indústria amb la sobreexplotació de recursos. La terra és el que és petita. Només una tercera part és terra, l'altra és aigua. Si sobreexplotem totes les riqueses amb que ens hem estès tan brutalment, som en vora de 6.000 milions, em sembla, ja d'habitants a la terra, pues ens hem estès tant que estem esgotant tot. Ho estem esgotant tot.
1: Perquè som una espècie depredadora.
2: Depredadora brutal.
1: Total. La més depredadora que hi ha. Mira què et dic.
2: Sí, a més et dic una cosa. En la nostra carrera per la nostra supervivència, que hem anat aconseguint mitjançant les investigacions, doncs ens hem anat, diguem-ne, enfortint, i per això ens hem estès tant amb la medicina, vivim més i tot aquest tema, no? Què passa? Que si tu tota aquesta, diguem-ne, saviesa que tens no la empres per diguem-ne, per anar equilibrant el que tu estàs desequilibrant, mal anem. Perquè parlem de... És curiós. Els éssers humans, quan parlem de plagues, quan hi ha una espècie que s'estén massa i que causa un desequilibri en la natura. Sí. I parlem de plaga d'ells. Però no ens veiem nosaltres, que són la pitjor plaga.
1: Sí, senyor.
2: Perquè som
1: molt
2: més que les plagues aquestes. I clar, nosaltres mateixos no tenim consciència que som una plaga brutal.
1: I la més gran.
2: Brutal. Que podríem haver revertit o podríem haver agafat un altre camí, però bueno, hem agafat el que hem agafat i
1: mateix.
2: Ja està. L'agricultura intensiva amb l'ús de pesticides i plaguicides, que això està ja més que dit, que acaben totes les espècies.
1: Al final,
2: les dolentes,
1: contaminació ambiental també.
2: Sí, les dolentes, entre cometes, que no són dolentes, són dolentes, però amb l'equilibri no serien tan dolentes.
1: Vale?
2: Bueno, la deforestació, destrucció i fragmentació d'hàbitats naturals, el canvi climàtic que l'hem provocat nosaltres clarament, la indústria i aquesta acceleració tan brutal en aquests anys, doncs ha fet que el canvi climàtic doncs, es produeixi, no hi ha altre.
1: Està clar.
2: I va més ràpid que si hagués sigut naturalment. Perquè ja veieu que els marges que hi ha d'extinció en extinció són molt grans, milions d'anys. Nosaltres en 2.000 anys... Mare meva, la que hem fet.
1: Sí, ja ho pots dir.
2: L'urbanització i l'expansió de les ciutats. La contaminació en general. I ara s'està veient, afortunadament, ja hi ha molta més persona que s'està donant que els insectes són importantíssims. Ja, bueno, vitals, no importantíssims, vitals. Són la base total de tot. Llavors, hi ha molta més gent que se dedica a investigar i a estudiar els insectes. I jo crec que inclús, per el que estic veient en les activitats que desenvolupem en la rutlla d'activitats, que hi ha molta gent que inclús ja comença a sentir curiositat, inclús els hi agraden alguns insectes.
1: Home, és que és un món fabulós,
2: És fabulós,
1: entendre'l.
2: Sí.
1: I a més, és que no ens cansarem de repetir-ho, és que al final són els nostres mestres del que és l'estratègia, del que és la tecnologia i del que
2: tot.
1: És...
2: Exacte.
1: Digue-li com vulguis, però el sobreviure i com, no? I com utilitzar doncs, les coses amb intel·ligència.
2: Pues això que estàs dient...
1: No és exagerat, eh?
2: No, en absolut. Això que estàs dient, hi ha una dona, ara no me'n recordo el nom, però em sembla que és del segle passat, m'equivocaria, no ho recordo. Recordo el concepte, que es diu biomimesis.
1: Biomimesis.
2: La biomimesis seria la ciència que estudia, diguem-ne, com podem solventar els nostres problemes de tota mena, els éssers humans, fixant-nos en la pròpia natura, com ho fa la pròpia
1: sobretot
2: natura.
1: Sobretot amb la pròpia natura. Clar.
2: Exacte, doncs això ajudarà moltíssim.
1: Molt bé.
2: I el que anava a dir, ara s'està veient que hi ha una classe de contaminació que també està afectant moltíssim els insectes, que és la contaminació lumínica.
1: Ai, sí, és veritat.
2: Ara s'està parlant molt d'aquest tema i ens sentirem a parlar molt més, perquè ara està sortint tots els temes i s'estan veient moltes coses.
1: No, no? I tant.
2: Pues la contaminació lumínica fa que els insectes nocturnes, diguem-ne, com
1: bueno,
2: diria...
1: Es tornen bojos, no?
2: Perquè, es desorienta.
1: Bueno, escolti, que és de dia, que és de nit, que clar, estic fent
2: clar,
1: aquí, no?
2: I pensem que els insectes nocturns també són una base molt important en l'alimentació de moltes... De molts
1: evidentment.
2: I, sí, clar, sí. Val? Bueno, pues ara també el que diem, que hi ha molts estudis i s'estan fent contínuament i ara ja es comencen a fer estudis més seriosos del declivi dels insectes. Okay. En global s'estima que fins a un 40% de les espècies d'insectes polinitzadors es troben en perill d'extinció. Eh? Ojo. Com a conseqüència de les activitats humanes ja citades. La que vol dir que ho accelera brutalment el tema aquest. I, bueno, simplement donar totes aquestes dades que hem donat que ens facin reflexionar una miqueta, com uns deures per ara, per les vacances que venen.
1: Sí, sí.
2: Saps aquests deures que posen els nens?
1: Home, i aprofitar que sí. Clar, clar. Sí, sí, sí. I que si vas a algun lloc, home... paris una mica, doncs,
2: sí.
1: Estigues una mica a la guait del que veus, dels insectes, perquè
2: sí, sí.
1: Potser et sorprendrà de veure alguna cosa.
2: Quan escoltis notícies o coses sí. d'aquestes, pues, mm-hmm. que t'aturis una miqueta, encara que no tinguis... A veure què diu, per curiositat, encara sí. que...
1: Mira, jo de vegades penso, home, si haguéssim d'explicar-li a algú el per què s'ha de tindre cura de no... De no fer mal als insectes, de que no hi hagi una extinció al final dels insectes, podríem, hi ha moltes raons en això ho han explicat amb moltes d'aquestes raons, però quasi sent egoista, jo si només hagués de donar una resposta,
2: sí, sí.
1: només una, em diguessin, trien una, només una, jo diria compte, perquè fins i tot potser, per desgràcia, algun dia els insectes seran la nostra manera d'alimentar-nos.
2: No, és que...
1: Compte,
2: no, segur,
1: compte.
2: Ja està. I ja per acabar, només dir-vos que sobretot l'Associació Espanyola d'Entomologia,
1: sí.
2: que és molt important, és la més important, diem-ne, i també els ecologistes en acció, encara que van plegats, eh? Però encara que quan la paraula ecologista faci pensar molta gent que oi, ja vienen los ecologistas, ja tal. No, pues, en aquest cas són seriosos. És un activisme que és necessari d'alguna manera. És que si no existís tot això, pues s'han fet com un lema que estan, diguem-ne, instant a les administracions a que donin informació als col·les, que donin informació a tots i que facin coses per la natura, les pròpies administracions. I el lema és sense insectes no hi ha vida.
1: No hi ha vida.
2: Val? Si volem subsistir com a espècie, necessitem indefectiblement els insectes. Per això no ens podem permetre aquesta mena amenaçant si sent aquesta amenaçant sisena extinció.
1: Necessitem segurament el més gran, però també el més petit.
2: El més petit, sobretot.
1: Bueno, escolta'm una cosa, jo no sé si acceptaries un repte, una mena de repte.
2: Digue'm.
1: No, és una jugasca, si tu vols, però bueno, és un repte, que tu has dit, posem deures a la gent perquè... molt bé, ara, però també te'n volem posar tu. No, amb el bon sentit de la paraula,
2: Jo encantat.
1: Si ho accepta, jo ho dic perquè moltes vegades suggerim, als nostres col·laboradors suggerim temàtiques i coses que pensem que també poden ser molt interessants.
2: Jo he obert totalment.
1: Clar, tu has parlat, fixa-t'hi, has parlat de diferents èpoques, en aquest cas la prehistòria, etcètera, etcètera.
2: Més antic, encara.
1: Molt més antic. Sí, moltes vegades ens aturem. I l'època dels dinosaures, sense anar més lluny. Molt bé. Jo és que veig una mica tot això de l'existència com aquell que té un catàleg, com una mena de Déu que té un catàleg, i que en aquest catàleg cada capítol està dedicat a una espècie, perquè fixa-t'hi que hi ha èpoques que han donat protagonisme, no sé, als dinosaures, però d'altres han donat protagonisme als subaquàtics,
2: als trilobites, per exemple,
1: als rèptils, fins a arribar als humans.
2: Sí.
1: Fixa-t'hi que això, en realitat, és una mena d'enciclopèdia, una mena de catàleg, on cada capítol està dedicat a algú.
2: Sí.
1: Compte, que no sabem quan s'acaba i quin és el darrer capítol.
2: Efectivament.
1: Però compte, perquè fixeu-se, cada època algú ens està explicant qui era qui.
2: Ja, sí,
1: fixa't, sí. Que és una mica una cosa una mica...
2: Sí.
1: I d'aquí ve els deures que jo t'encomano, si ho vols agafar com a repte, sí, de cara a la temporada vinent, una mica dir, escolta'm, i els insectes que trobem en l'època dels dinosaures o que trobem...
2: Molt bé.
1: O que trobem, per exemple, fixa-t'hi,
2: sí.
1: Amb l'arqueologia o fins i tot en els fòssils, perquè...
2: M'encanta aquest tema.
1: Tenim fòssils que ens estan fent una mena de fotografia d'un insecte.
2: Sí, negatius.
1: O en resines, que s'han trobat fòssils de resina,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Una mica de dir...
2: És fascinant, també, aquest tema.
1: Què en sabem d'això? Això sé. I podem sospitar, o la ciència, què ens pot explicar la ciència de una mica de com eren aquells insectes? Perquè jo m'imagino que al temps dels dinosaures, potser un insecte que avui és de 2 centímetres, potser era d'un pam. Vés a saber.
2: No
1: ho sé,
2: És un tema que em fascina molt.
1: M'entens, però on vai?
2: O sigui, que te l'accepto totalment. Sí. Vull dir que...
1: Ho podem anomenar arqueologia dels insectes. Paleontologia dels insectes. Què et sembla?
2: Em sembla perfecte.
1: Extraordinari, brutal.
2: Queda acceptat el repte.
1: Molt bé, que jo sé que són deures que
2: a tu
1: no et costarà de fer. No et costarà. Amb un 3 i no res ja tindrà...
2: És un plaer sempre estar aquí per parlar amb la
1: gent. Per nosaltres, un luxe, José Santín, el naturalista, membre de la Rulla, Centre d'Estudis Sant Boians, i de la comissió de la Rulla Natura, l'amic dels insectes, que diem nosaltres, doncs aquestes lliçons que ens regales tant tu com les teves companyes i companys,
2: i
1: agrair-te el compromís que has tingut amb la ràdio pública, amb la República Santboiana, tant a tu com a les teves companyes, i companys.
2: Sí.
1: Però en concret, doncs, a tu que avui ens acomiadem fins la temporada vinent.
2: Exactament.
1: Doncs molt agraïts, això, pel teu compromís.
2: Jo agraïdíssim
1: i per
2: també
1: les teves lliçons.
2: Sí, perquè poder arribar també a molta gent que t'escolti, que és
1: fantàstic.
2: Una cosa que ajuda molt.
1: Segur, saps? Que sí.
2: Vale. Bueno, pues res, només desitjar-vos bones vacances.
1: Bones vacances també per tu. Mira què et diré. I per tots els insectes, carai.
2: Clar que sí.
1: Bones vacances a tothom, fins i tot els insectes.
2: Que els puguem gaudir més, molt més.
1: Molt bé, això sé. Fins la setmana vinent, l'espai de la memòria i el patrimoni. Sí, amb tu, fins la temporada vinent.
2: Ah, exacte. Bueno.
1: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
2: Gràcies a tothom.
1: Bon estiu.
2: Adéu, bon estiu.
3: Bon dia, són les 10.

0: El govern espanyol presenta la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, amb seu a Ginebra. L'actual ministre de Treball ja va anunciar que no es tornaria a presentar a les eleccions. Toc d'alerta de Rússia als Estats Units contra el subministrament d'armes a Ucraïna, un avís que li ha traslladat directament al cap de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov, al seu homòleg nord-americà, Marco Rubio, coincidint amb la participació a la reunió de l'ASEAN, que plega països del sud-est asiàtic. I els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Per això es tancaran els accessos també a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. L'últim incendi, declarat ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees. I avui torna a declarar davant el jutge la mare del nadó maltractat i agredit quan tenia 2 mesos. La dona va quedar en llibertat el maig passat després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. El pare continua empresonat. La Fúmiga, Clara Peia o Svetlana són alguns dels caps de cartell del Tinglado de Vilanova i la Geltrú, que obre portes avui. És dels pocs festivals gestionats des del voluntariat i sense ànim de lucre del panorama musical i arriba a la 18a edició. I Blanes a la Selva acull un any més el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Des d'avui i fins dilluns que ve competiran les considerades 3 millors pirotècnies de l'Estat, juntament amb una de portuguesa i una altra de xinesa.
1: Esports.
2: Després d'anunciar el fitxatge de la defensa neerlandesa Renier van Asten, el Barça femení fa aquest migdia l'acte de renovació de la davantera noruega Caroline Graham Hansen fins al 2028. En waterpolo, d'aquí mitja hora comença a Sydney a partir de quarts de final de la Copa del Món entre les seleccions masculines d'Espanya i Austràlia. L'equip espanyol, fins a 12 jugadors catalans, més el seleccionador David Martín. I el Tour de França, avui primera de les 3 etapes alpines, la d'avui 18a, 182 quilòmetres i 2 ports de tercera, un de segona i 2 més de primera categoria. Pogacar segueix de líder.
0: I el temps, la calor s'intensificarà al terç oest del país, on s'esperen temperatures de 40 graus o fins i tot superiors a la Ribera d'Ebre i al Segrià. Domini del sol amb alguns núvols baixos al delta de l'Ebre i a la Costa Daurada, on es mantindrà l'ambient xafogós i tarda amb algunes nuvolades al Pirineu. 3CAT Info.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Més de 45 anys amb tu. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 2:15 del vespre, podràs accedir gratuïtament

a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: Pràcticament 8 minuts passen de les 10 del matí. És el moment de reflexionar. És dijous, ens agrada reflexionar sempre, evidentment, a les taules de debat, als consells de sàvies i savis, però tenim un espai, ja ho sabeu, pròpiament dit, el del reflexionador. I ens l'escoltem molt, perquè aquest home, doncs, amb el seu criteri, fa rumiar a la gent i jo diria que tot és serviu que se l'escolta. Ho diem sovint d'aquesta manera. És en Santi Recasens. Molt bon dia. Què tal estàs, Santi?
1: Molt bé, amics. I vosaltres?
0: Bé, aquí aguantant doncs les calorades. Avui encara, no seria de moment una cosa exagerada, però sí que ens han advertit que la cosa torna cap amunt.
1: Bé, hem vingut en aquest monopatí.
0: Bueno, sí, home, a veure, vist des d'aquesta manera, sí, a veure, el pessimista et diria això i l'optimista et diria, hem vingut aquí a gaudir. Sí,
1: hòstia, bueno, ara he sonat com una iaia d'aquestes.
0: Bueno, no, escolta'm, hem vingut a aquest món a patir ben vist, és per reflexionar-ne. A veure...
1: Deixem-ho per un altre dia.
0: Jo t'asseguro que si tinguéssim un comptabilitzador d'hores de felicitat, crec que seria en minoria en les vides de les persones, mira què et dic.
1: Bueno, no ho sé. Bueno.
0: I no t'ho diu un pessimista, no?
1: No, però bueno, de moment estem aquí i estem feliços d'estar aquí.
0: T'ho diu un optimista, però amb dubtes.
1: Bueno, diuen que un optimista és un pessimista mal informat.
0: Sí, per això ho diuen els pessimistes. Molt bé, no entrarem en aquest debat filosòfic, també, però no entrarem en aquest debat. A veure, Santi, en els darrers temps... Que carai, cada dia ara. Tenim un titular.
1: Ara.
0: Ara mateix estem patint doncs els incendis. Nosaltres aquí a la República ja ho hem anomenat aquest estiu la crisi dels incendis.
1: Sí, sí.
0: I això ens dona pas a parlar i reflexionar sobre la gestió dels boscos. I en Santi, doncs, a banda, ho vol relacionar també amb l'economia. Ja ho sabeu, que ell sempre tira cap a l'economia i d'alguna manera doncs, al final és el dia a dia de totes i tots nosaltres. Com s'han de gestionar els boscos? Com s'ha de gestionar, vaja, la indústria forestal? Propietaris i governs han de posar al damunt de la taula aquest debat. De fet, sembla que ho estan fent o ho volen fer perquè ja és una qüestió d'estat. I fer replantejaments. Quins replantejaments? Sense anar més lluny i és per aprofitar doncs, que estem tocant, com deies tu, Santi, la rabiosa actualitat. Avui, per exemple, l'incendi de Guadalajara ja es constata com un dels més grans de la història d'Espanya.
1: Dantesc.
0: I és que el foc és actiu des de fa 6 dies i ha cremat 32.000 hectàrees.
1: Espantós.
0: Arreu hi han incendis.
1: Sí.
0: Però en aquest cas... explicar aquest drama també, no? 32.000 hectàrees, el foc més actiu i un dels més grans de la història d'Espanya. A veure, ens hi posem amb la temàtica d'avui. Això, Santi, com s'ha de gestionar la indústria forestal? Com ho hem de fer-ho,
1: jo? Jo, mira, jo no sóc expert, no sóc enginyer forestal, no sóc enginyer agrícola, no sóc... en fi, no tinc coneixements tècnics, però tinc una cosa...
0: Sí?
1: Que molts polítics que estan tancats en un despatx tinc una cosa que ells no tenen.
0: Sóc
1: propietari forestal. A les finques de Cal Notari, on tenim les oliveres, a la Pobla de Cérvols, gairebé un 40% és bosc.
0: Sí, sí.
1: I jo em passejo molt per aquests boscs i veig el que hi ha, el que es podria millorar, el que es podria... Així que tinc informació de primeríssima mà. El punt. Tendim moltes vegades a buscar només un únic culpable i tirar-li tota la cavalleria al damunt. I a veure, i amb el tema aquest del bosc i els incendis forestals, s'ha de fer una miqueta, com dic moltes vegades, que s'ha d'analitzar els temes financers i econòmics. Analitzant totes les variables de l'equació. No només la variable que tu t'encaixa més en el teu relato. Analitzar tota l'equació sencera. Primer de tot, aquí a Catalunya tenim un problema d'orografia.
0: Sí, senyor, això
1: està. Ens agradi o no, Catalunya és molt muntanyosa. Treus la plana de Vic, la plana de Lleida i quatre llocs més, i és que tot és muntanya. I això fa que doncs, els incendis siguin molt més complicats de poder apagar. Això és una evidència.
0: Bueno, a més, diuen els experts que el Pi Mediterrani és un combustible impressionant.
1: Exacte, aquest és un altre.
0: Hi ha arbres que pot costar més, però el pi, precisament mediterrani...
1: I parlo amb els gallecs de les plantacions d'eucaliptus que es van fer allà durant el franquisme.
0: Imagina't.
1: I com una guspira allà, en fi. Després, clar, també aquesta mateixa orografia fa que l'aprofitament econòmic de la biomassa que genera tot aquest bosc no sigui fàcil.
0: Clar.
1: No sigui fàcil perquè, clar, és molt més fàcil explotar un bosc a peu pla. A Alemanya, a Suècia, a Finlàndia, per què tenen grans indústries de fusta allà? Doncs perquè a Suècia hi vas i és que no té muntanyes.
0: Clar.
1: Alemanya no massa, i Finlàndia tampoc no gaire.
0: Bueno, a més també depèn de la fusta, és a dir, tu, els boscos d'aquí, jo no sé, els palers, aquests industrials que li diuen els palers i tal, i poca cosa més, perquè... tema de construccions i tal s'agafen d'altres fustes que tenen altres característiques.
1: Clar.
0: Ho dic perquè fora de la Pollaranca a Girona, ja ho saps tu, és, els gironins l'anomenen la polla, sí, no, ho hem explicat moltes vegades, que al final és treure suro. La gran indústria del suro de Gironina, en aquest cas, d'acord, o fins ara ho era, d'acord, però poc més, Poc més.
1: Sí, sí.
0: No som ni tan sols de cultura excessivament caçadora, que dius, en alguns punts els propietaris dels boscos es guanyen la vida amb les llicències dels permisos per poder anar a caçar. Poc d'això.
1: Després entra també una problemàtica important de debò, que és la normativa actual de cara a poder aprofitar aquests boscos, que és, i això sí que ho he viscut a les meves carns, és absolutament asfixiant. Per cada cosa que vulguis fer en un bosc, que si aquest permís, que si aquesta tassa, que si aquesta llicència, que si aquesta no sé què, tens que treure't permisos de 4 organitzacions diferents, que si el Consell Comarcal, que si la Generalitat, que si l'Arcabisbat, que si... Bueno, l'Arcabisbat no, ja m'entens.
0: Bueno, el tema impostos,
1: acabes,
0: no, també.
1: Sí, acabes literalment que és que se't treuen les ganes. Jo veig la biomassa que hi ha als boscos de Cal Notari, i no dic que amb aquella biomassa es pugui construir un escriptori, un moble a Lluís XIV, perquè la fusta, evidentment, no és de prou qualitat. Però per fer palets, per fer pellets per calefacció...
0: Sí, sí, també.
1: Per fer moltes altres coses, sí que podria... És que clar...
0: Deixa'm apuntar, ho dic per l'audiència, que no estiguin tan avesats a quan parles de Cal Notari, que Cal Notari és la propietat que pertany, doncs, al Santi Recasens, que ja ho sabeu, és pagès que cultiva, doncs, oliveres.
1: Oliveres, fa oli.
0: I Cal Notari, doncs, és el seu territori, la seva geografia.
1: Però també m'agrada molt cuidar el bosc, perquè jo també no sóc ecologista radical, però sí que m'agrada molt mantenir el medi ambient a la natura.
0: Clar, no, que anava a dir que hi viu molta gent, molts animalons als boscos, també.
1: Ni t'ho imaginaries. Aleshores, mira, jo poso un exemple. La persona que em va ensenyar tot el que sé sobre pagesia i agricultura era, en pau descansi, el Domingo Solanes, que era el nostre masover, el que ens cuidava les finques quan jo era petit.
0: Molt bé.
1: I a part era el pastisser del poble.
0: Carai.
1: Clar, ell anava a les nostres finques, tallava tota aquesta biomassa que... i se l'emportava per fer anar el seu forn de llenya per fer pa.
0: Molt bé, molt bé.
1: Jo recordo, doncs, petit, llevar-me...
0: Economia circular,
1: del tot. Jo recordo llevar-me a les 4 del matí per anar allà a aprendre a fer pa amb ell, i aquella olor d'aquell pa, d'aquells temps, aquella olor la tinc encara al cap.
0: Segur.
1: Era pa autèntic. Saps aquell pa que durava fresc 5 dies?
0: Això t'ha quedat marcat el teu interior. Sí,
1: ara, el Domingo, només per poder treure tota aquesta biomassa per fer anar un forn de pa... és que necessitaria 14 llicències de 14 estaments diferents. I encara li posaria multa perquè no compleix la garantia sanitària de no sé què.
0: Impressionant, sí, sí.
1: Clar, això és una frustració, i jo pateixo molt perquè és que tinc un polvorí que estic intentant a veure com m'ho puc fer per... I és que no hi ha... Sí que hi ha manera. Pagant per tot arreu, traient-me llicència de silvicultor, donant-me d'alta aquí, donant-me d'alta allà, pagant, i al final em quedo un cara de tonto i no sé ben bé què fer. O sigui, aquí el president Illa ho va dir clar l'altre dia. Escolta, poder que comencem a pensar que no és dolent tallar algun que altre arbre. Clar. Això és important.
0: Sí, sí, sí, sí. O sigui, però s'ha de fer amb intel·ligència, no?
1: Home, clar, evidentment, no el tuntun, amb criteris ecològics, criteris sostenibles, criteris de... Però això sembla que per fi a l'administració catalana, sembla, pel que ho hem comentat tu i jo abans, que hi ha alguns que ja comencen a posar-hi fil a l'agulla, perquè això no es pot aguantar més. I després també hi ha una altra part de l'equació, molt important, que és en la que més vull insistir. Nosaltres, els consumidors, la nostra cistella de la compra. Perquè al final, amics, tinguem clar que el millor aliat que tenim contra els incendis forestals són els pagesos locals. Els que cultiven, les seves finques són tallafocs naturals, coneixen el territori, però clar, evidentment que els seus productes són una mica més cars, perquè no poden competir amb les grans multinacionals de... Aleshores, a veure, jo ja sé que els pressupostos estan ajustats, que la cartera arriba on arriba, que la cistella de la compra s'està encarint cada vegada més. Jo quan vaig al supermercat o al d'això a comprar, em quedo, ostres, noi...
0: Tu i tothom,
1: que cara està tot. Jo us demano, amics, m'estic gravant ara mateix, i els que esteu al darrere de la càmera i al darrere del micro, feu una cosa molt senzilla. Jo no us demano que us torneu ecobiònics, eco no sé quantos o no sé què, perquè clar, estem plenant aleshores de molts diners en menjar. Augmenteu només un 10% la vostra cistella de la compra, només un 10% en productes de quilòmetre zero. Només un 10%.
0: Clar.
1: Això no arruïna ningú. Amb això s'hi pot arribar.
0: Claríssim.
1: I ajudeu el pagès local a guanyar-se la vida. Si aquell pagès plega, la seva finca queda enveïda per al bosc i tornem a tenir el polvorí, perquè és el més barat, avui en dia, clar, entenc que la gent vagi a la prestatgeria del súper, el més barat ve tot del Marroc i del Perú. I els que han produït aquelles verdures i tot això, els hi dona exactament igual la teva caseta a l'urbanització que es cremi, els hi dona igual als boscos de Catalunya. El pagès local no li dona igual perquè ell és el teu veí.
0: Sí, és així mateix.
1: Insisteixo, i aquesta és la part d'economia, que un 10% pot canviar moltes coses. Si ho fem 4 gats, no anem enlloc. Si ho fem 4 milions de gats, canvia molt el món. I ara et vull dir també una cosa que m'ha cridat molt l'atenció i que em dona peu a l'esperança.
0: Va.
1: Ús de la fusta. Perquè realment valgui la pena explotar aquests boscos perquè estiguin nets, aquesta fusta ha de tenir una sortida. Doncs a Sant Joan d'Espí, fa poc s'ha acabat. Jo he vist que Sant Joan d'Espí... Al barri de Torreblanca hi ha un bloc de pisos, però de 10 plantes, el típic bloc, el típic edifici.
0: Sí, sí,
1: grandet. Jo el vaig veure construir-se de bon començament, tot de fusta.
0: Què dius ara?
1: Tot de fusta, fins i tot m'hi vaig apropar per veure... Ei,
0: això, dir, hosti,
1: tot
0: passa
1: de fusta.
0: Aquí, no?
1: Al carrer Brusi, a Barcelona, un altre edifici també d'oficines fet de fusta.
0: Carai.
1: A la sortida de Barcelona, a Esplugues, on han fet aquell edifici altíssim, que sembla un bolet, si surts de Barcelona per la Diagonal...
0: Sí, tant.
1: Al costat n'estan construint un altre, part també de fusta.
0: Sí, tota l'esquelet és... se li veuen unes costelles de fusta.
1: De fusta. Aleshores, allò que dius, escolta, la demanda crea el producte... I a poc a poc, doncs, escolta, clar, jo la fusta, la biomassa dels boscs mediterranis, no, evidentment no sé si serveix per fer aquestes vigues, però és a poc anar conscienciant el consumidor.
0: Bueno, i demanant-li a la ciència que investigui, no?
1: Exacte.
0: Perquè, escolta'm una cosa, deixa'm incloure en l'argument que estàs donant, ho dic perquè mai, amb tu tampoc mai fugim de l'actualitat,
1: no.
0: Per moltes reflexions que fem, molts temes que poden semblar globals, sí, però que són actualitat. Hi ha una iniciativa, ho explicàvem avui i era un dels titulars del periòdico aquest matí, una iniciativa que inclou propietaris, ambientalistes, ramaders i tècnics. Jo crec que això és molt interessant.
1: Molt interessant.
0: I és que la Unió Europea converteix Catalunya en laboratori antiincendis, és a dir, un projecte europeu que assaja al Moianès.
1: Molt bé.
0: La tala selectiva d'arbres per frenar els grans focs i preservar la biodiversitat dels boscos mediterranis.
1: Aquí anem.
0: Però
1: molt bé.
0: Fixa-t'hi que per mi la clau de tot plegat és que en aquesta taula de decisió, digue-li així, hi ha propietaris, ambientalistes, ramaders i tècnics. Jo no sé quants polítics, però crec que hi fa falta més professionals d'aquests que no pas polítics. En fa falta un o dos i que escoltin.
1: Aquí, tu ho has dit.
0: Perquè això és un tema on qui ha de dir la seva és el qui en sap.
1: El qui en sap. Incloent el sector primari, el pagès. Jo
0: sobretot.
1: Jo el proper conseller d'Agricultura de la Generalitat, no sé qui serà, sí. jo li diria molt clar, escolta, pren-te 6 mesos, sí. Pateix a tots els pobles petits de Catalunya i fes un carajillo amb els pagesos locals al bar.
0: Un carajillo que faci falta.
1: Aprendràs més en 6 mesos que en 5 anys d'informes.
0: Déu-n'hi-do. No, que sí. No ho sé, però de vegades vols dir que no s'ha de tindre una mica de creativitat i fins i tot crear, de bon no n'hi ha, crear vasos comunicants?
1: Clar que sí.
0: M'ho invento. És un exemple que ara et diré. Fa falta habitacle. Estem amb un problema d'habitacle brutal.
1: Habitacle o habitatge?
0: Habitatge i habitacle. Sí. I habitacle. Perquè, a més, els materials de construcció també són cars.
1: Sí.
0: Molt bé. Tens boscos que ja no saps què fer-ne de tants boscos. Vasos comunicants.
1: Sí.
0: Saps què vull dir?
1: I tant.
0: És a dir, no és tan estrany ni tan difícil, tu deies molt bé, construir amb fusta.
1: Sí.
0: Hi ha molts llocs del món que ho fan i llocs on estan sotmesos a una climatologia fins i tot difícil.
1: Molt
0: de
1: més
0: molt de fred.
1: Molt més humida que la nostra.
0: Molt bé. Doncs investiguem una mica què fem amb aquesta fusta que tenim que abans de que no es cremi. No sé, quan jo dic crear vasos comunicants és a dir, estic ajuntant diferents problemes però que si els poso un al costat de l'altre potser obtenc una conclusió que és bona pels dos sectors.
1: Clar que sí.
0: Per les dues temàtiques.
1: Clar que sí.
0: I a més hi estàs donant encara més feina a la gent. I a més estàs fent que no hi haguin incendis. I a més etcètera, etcètera, etcètera.
1: Exacte.
0: No sé com dir-t'ho.
1: No, si ho entres perfectament.
0: Dissenyadors, mans a sobre la taula i a dissenyar pensant en la fusta que tenim aquí.
1: Tot això comença a passar ja.
0: Clar.
1: Per això insisteixo en aquest edifici. En aquest edifici d'apartaments, no una caseta canadenca unifamiliar. Un edifici d'apartaments a Sant Joan d'Espí fet íntegrament de fusta.
0: Que sí.
1: Allò que em vaig quedar, ostres, això és el començament.
0: Que sí.
1: Ara, amics, no sé el temps que ens queda, poc, jo segueixo insistint en que tot això depèn de polítics, de tècnics, d'experts. Nosaltres som ciutadans de carrer. Nosaltres, pobres de nosaltres, ja tenim prou.
0: Clar.
1: Podem aportar el nostre granet de sorra ajudant el pagès local a guanyar-se la vida. Incrementem un 10% només el nostre consum de productes de quilòmetre zero. La nostra cistella de la compra, no dic que sigui la solució, però pot ser part de la solució. Intentem-ho.
0: Sí. I una pista, si els tècnics agrònoms amb les seves carreres i la seva saviesa, que no ho dubtem, a qui escolten més és el senzill pagès de tota la vida, per alguna cosa serà.
1: I també comptar amb els polítics.
0: Home, evidentment són els que han d'executar.
1: Hi ha polítics assenyats.
0: Home, i tant.
1: Evidentment que n'hi ha. El que passa és que, ostres, noi, molts estan tan tancats a la bombolla del seu despatx que poder han de trepitjar més territori.
0: Molt bé, doncs, escolta, potser algú pensarà que no hem aportat o no s'ha aportat massa solucions perquè és molt difícil, però, home, algunes sí i almenys ens has fet reflexionar que és el teu objectiu i que és la tasca que tens encomanada aquí a la República Santboiana. Avui ens has fet reflexionar sobre la gestió forestal. Capdalt per moltes coses.
1: Jo torno a insistir en la cistella de la compra. Per mi això és el més important de tot el que hem dit avui. Perquè això sí que depèn de nosaltres.
0: Molt bé. Molt bé. Catalunya és bosc. Compte. Sobretot és bosc.
1: Sí.
0: És així mateix. Santi Recasens, moltes gràcies, com sempre, això, per aquestes... Podríem dir aquestes receptes tan saludables pel cervell, que són les reflexions que ens envies?
1: Bueno, tractem molts temes. alguns molt variats, altres també són bons pel meu cervell, perquè m'obliguen a investigar, perquè jo no sé de tot. Uh-huh. I gràcies a tot el que parlem aquí, jo mateix també aprenc moltes coses.
0: Doncs una satisfacció que sigui així.
1: I tant que sí.
0: Escolta'm una cosa, penúltim episodi, avui ha estat el penúltim, del Reflexionador, la setmana vinent el darrer, i tal i com és la tradició de la casa, en el darrer ens faràs una mena de resum del que tu valores o creus que s'ha de destacar més de tot el que ha passat en aquest curs polític.
1: I no sabré ni per on començar, perquè hi ha tanta teca,
0: segur,
1: que és que els dos minuts estaré tabalant.
0: Però bueno, és tradició de la casa fer-ho així, com en d'altres seccions, sense anar més lluny. Ara tindrem el diccionari alternatiu i els demanem el mateix a les nostres bruixes de butxaca, que facin un resum del que ha estat més interessant, com després, al tornar a la temporada vinent, us demanarem que podem extreure o que podem destacar del que ha passat durant les vacances, que voleu destacar vosaltres, vull dir que
1: aquí estarem.
0: És tradició de la casa. Moltes gràcies, Santi. La setmana vinent, darrer capítol, i evidentment, com sempre, molt i molt interessant. A continuar, que no és poca cosa, i a cuidar-se de la calor, d'acord?
1: Una abraçada, amics.
0: Que vagi molt bé.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Muy buenas, oyentes de Radio Sant Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio Sant Boi.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
5: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
6: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Hauran pogut taponar totes les connexions de gas i apagar la flama que crema després de la deflagració a les obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. També ha defensat l'estratègia de deixar cremar el gas per evitar altres perills. El sinistre va deixar 8 ferits, 2 dels quals greus. Mentrestant, se segueix treballant per garantir l'estabilitat a la zona de les obres del soterrament de les vies entre Vallbona i Montcada i Reixac, on ahir es va obrir un gran esvoranc de 30 metres de fondària. També s'està fent un monitoratge per detectar qualsevol moviment. L'incident talla sine die al pas de les línies de Rodalies R2, R2 Nord.

0: El govern espanyol presenta la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, amb seu a Ginebra, Suïssa. L'actual ministre de Treball ja va anunciar que no es tornaria a presentar a les eleccions. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem avui a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Es tanquen els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. L'últim incendi va ser el que es va declarar ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees. Laura Autorell, de 63 anys, es converteix en l'escriptora de l'estiu per la novel·la La llibreria de les hores mortes. El boca a orella ha aconseguit que aquest llibre, publicat fa 2 mesos, guanyi lectors de forma exponencial per la història de reconstrucció de la identitat del personatge principal.
1: Esports.
2: A Sydney en joc el partit de quarts de final de la Copa del Món de Waterpolo entre les seleccions masculines d'Espanya i Austràlia. Minut 7 del segon quart, 10-8 el marcador favorable a l'equip espanyol. En aquest equip hi ha fins a 12 jugadors catalans més el seleccionador David Martín. Després d'anunciar ahir el fitxatge de la defensa neerlandesa René Van Asten, el Barça femení fa aquest migdia l'acte de renovació de la davantera noruega Caroline Graham Hansen fins al 2028. I el Tour de França, avui 18a etapa, 185 quilòmetres, 5 ports, dos dels quals de primera categoria, Pogacar continua de líder.
0: I pel que fa al temps, la calor s'intensificarà al terç oest del país, on s'esperen temperatures de 40 graus o fins i tot superiors a la Ribera d'Ebre i al Segrià. Domini del sol amb alguns núvols baixos al Delta de l'Ebre i a la Costa Daurada, on es mantindrà l'ambient xafogós. Tarda amb algunes nuvolades al Pirineu. 3CatInfo.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 5 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dijous. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui dijous, en aquesta primera hora, rebrem la visita del grup Mouta del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sant Boi, la Fundació Orienta. També avui dijous recordarem el darrer espai llibres d'aquesta temporada on la blogger literària, la booktuber, la nostra quellegista, la Misha, ens recomanarà bones lectures per aquest estiu. I ja a la recta final del Dies de Ràdio d'avui dijous, el darrer Fem Barri d'aquesta temporada, d'aquest espai quinzenal, on ens visita la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Sant Boi. Viatgem per tots els barris de la nostra ciutat i

Coneixem a les seves veïnes. Avui, en aquest darrer espai del FEM Barri, valorarem el curs amb el president de l'associació El Poblet Marianao, amb el vicepresident de l'associació de veïnes i veïns de Can Paulet i la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Sant Boi, Amor de l'Àlamo. Doncs som-hi, iniciem aquest dia de ràdio de dijous i ho fem recordant un èxit de l'any 1983 amb The Police, que va aconseguir la primera posició de la Billboard 200 àlbums dels Estats Units amb un treball discogràfic que van editar aquell any. Va ser el seu cinquè treball i darrer àlbum d'estudi, que es deia Synchronicity. Doncs som-hi, comencem aquest dia de ràdio de dijous amb Police i la cançó Wrap Around Your Finger.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu. Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres, de 11 a 1.
2: Doncs així és, continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Estem al Dies de Ràdio i tal com us havíem avançat, avui ens visita el grup Mouta del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sant Boi de la Fundació Orienta. Que estan passant un estiu amb excursions, amb sortides, amb taller i amb una visita a aquest programa, el Dies de Ràdio, de Ràdio Sant Boi. De moment el que fem és saludar la terapeuta ocupacional, que és la Sònia Torregrossa. Sònia, què tal? Bon dia. També a l'educador social, que avui ens acompanya, que és el Pere Santamaria. Pere, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Mònica.
2: Tenim també una persona, que després parlarem amb ella, que està fent una pràctica del seu màster, ha participat en alguna sessió amb aquest grup Mouta, que és la Laia Quinzà. Laia, què tal? Bon dia. I tenim aquí a la taula ara quatre joves que volem saber qui són. Per tant, començarem per aquí. Us presenteu amb el vostre nom. Bon dia, tu ets el...
4: Eliel. Tinc 13 anys i soc del grup Mouta.
2: Benvingut i bon dia, Eliel. Bon dia, tu ets?
5: El meu nom és Bela.
2: Com? Torna a dir?
5: El Bela.
2: Bela, molt bé.
5: I tinc 15 anys.
2: Doncs benvinguda, Bela. Tu ets?
6: Alejandro, o també em podeu... Oh my God. Jo sóc Alejandro, però em podeu dir Àlex, pels que... Bueno, em coneixen. I tinc 15 anys i, bueno, tots sabem que sóc del grup Mouta, o sigui, ja no fa falta que ho digui, però ja, bueno, ja ho dic.
2: Benvingut, Alejandro. I tu ets la...
7: Chloe, i tinc 13 anys.
2: Benvinguda, Chloe. Doncs som-hi, estaria bé presentar doncs, aquest grup estiuenc que es diu Mouta, que ja us coneixem d'altres vegades que ens heu visitat, a Pere Santamaria com a educador social. Expliquem una mica la intenció de passar, sobretot, un estiu o un mes de juliol gens avorrit, no? Aquesta és la idea, la premissa principal?
3: Sí, Mònica, la funció del grup és buscar, doncs, oferir a aquests nois i noies, no?, doncs, un espai durant el mes de juliol en què acaben les classes, en què potser no han concretat o no han tingut interès en apuntar-se a alguna activitat més de lleure, més organitzada, i nosaltres intentem cobrir aquest forat, no?, que hi ha a les seves vides. Ens trobem dos dies per setmana i intentem fomentar una miqueta sortides d'aquí al Mouta per trencar aquest possible aïllament que, si no, haurien de viure a casa, no? I la idea és aprofitar tots els espais, tant de l'entorn natural com el recurs que és la ràdio aquí a Sant Boi, perquè puguin conèixer més profundament el que els ofereix la seva ciutat.
2: Clar, la idea és no moure's gaire de Sant Boi, no?, de la nostra ciutat.
3: Bueno, no moure's gaire, però sí que ens movem, eh?, perquè hem fet...
2: Vull dir quedar-se aquí, a Sant Boi. Aquesta és la premissa principal, quedar-se a Sant Boi.
3: La idea és moure'ns de casa i trobar-nos al CESMIC i ja veurem què fem.
2: Molt bé, quedar-se a Sant Boi i fer activitats per Sant Boi. La valoració d'aquestes darreres edicions del Mouta, quin ha estat?
3: La veritat és que cada any ens engresquem més jo i la Sònia, que som els conductors del grup, i, ostres, veiem que això... Inclús famílies que han fet l'edició anterior demanen si poden repetir. Intentem que a vegades sí que pot ser, però intentem que no, perquè hi hagi una constant, diguéssim, experiència
2: varietat.
3: Nova...
2: I varietat.
3: Gràcies, Àlex. No? I perquè la idea és que puguin veure en un context de grup petit com és el Mouta que els seus fills i que sobretot els joves i les joves poden gaudir, poden tenir un espai més actiu a l'estiu, no? I llavors nosaltres sempre aconsellem, bueno, de cara a l'estiu que ve, aquest sentiment busquen en altres espais més organitzats, més preparats, on també hi ha altres professionals, no? I que pot ser molt més potent que el Mouta. Nosaltres som un grup petitet, aprofitem el que hi ha a Sant Boi, que està molt bé, però sí que sempre intentem animar també altres cursos de lleure més organitzats que hi ha aquí també a la ciutat, a Sant Boi, que també són bones experiències.
2: Chloe, per exemple, què t'està semblant participar a aquest grup, al Mouta?
7: Bueno, que és un grup molt, molt diferent a molts i es fan activitats molt bones, que per exemple hem anat al riu Llobregat i per exemple al... Bueno, que hem anat a moltes activitats i han sigut molt entretingudes.
2: I t'està agradant, no? De moment, sí. el Mouta, molt bé, doncs, molt bé, Chloe. Eliel, què t'està semblant a tu, la participació al Mouta?
4: Em sembla el mateix que Chloe.
2: És a dir, que t'està agradant o...?
4: Sí? M'agrada.
2: Què és el que més t'ha agradat fins ara?
4: Pues el que estiguem aquí a la Ràdio Sant Boi.
2: Que estiguem aquí, no? Era una visita que tu no tenies ganes de repetir, perquè tu ja havies vingut a la ràdio,
4: sí,
2: no?
4: Sí, l'any passat.
2: Molt bé. I has dit, doncs, a veure què passa aquest any a la ràdio, no? Molt bé. Bela.
5: A mi també m'ha agradat un munt,
2: sí?
5: Aquesta experiència.
2: L'experiència a la ràdio, l'experiència al Mouta, tot el que heu fet fins ara. I quan us van proposar, doncs mira, estaria bé doncs estar algun dia a la setmana voltant per Sant Boi amb aquest grup, que és el grup Mouta. Tu què vas dir? Què vas pensar d'aquesta iniciativa?
5: Bé.
2: Sí? Et va semblar bé? Et vas dir, doncs, per estar a casa tancat o tancada, doncs aniré a fer alguna activitat amb alguns companys.
5: Sí?
2: Alejandro.
6: A ver, primer de tot, m'agrada això, o sigui, m'agrada, sí, la primera sortida que hem fet ha sigut al... Era el Can Castells?
2: Sí, Can Castells. Al Centre d'Art.
6: Encara que no havíem entrat a dins, hem estat a fora per... Tu ja saps, conèixer...
3: El pati al darrere vam estar, oi?
6: Ah, sí. Correcte. El pati que està al costat del Vedruna, o sigui...
2: Sí, és a dir, al centre d'ara, al jardí, que és un jardí fantàstic, hi ha moltes ombres,
6: sí,
2: està molt bé.
6: Està molt bé.
2: Molt bé. Allò és l'excursió que t'ha agradat més, de moment, a tu?
6: No, però, o sigui, ha estat molt bé. Un altre és el Palau Marianao.
2: Sí.
6: M'hem portat un enciam encara que...
3: Això crec que l'hem d'explicar a la Mònica, clar. Això de l'enciam, perquè potser es pensa que hem anat a robar un enciam allà al Palau.
6: No.
2: Expliquem el tema dels enciams, com va anar.
3: Algú li vol explicar a la Mònica, sí? Què és això de l'enciam?
2: Vinga, qui m'ho explica?
6: Vinga, jo! Vinga. Jo mateix! Doncs, ostres!
2: Digues, l'enciam, què va passar amb l'enciam?
6: Que el meu enciam, doncs, sabia com... Bueno, hay hongos.
3: Un moment, Àlex. Per exemple, Bela, pots explicar d'on va sortir aquest enciam? Em pots ajudar?
5: On vam anar era un... Ens van anar enciams perquè...
2: Però vau anar al Parc Agrari?
3: Vam anar al Palau Marianao, sí. I allà... hi ha una entitat que es diu Post de Llum,
2: sí.
3: Que ens va organitzar una petita xerrada dins de l'entorn del Parc Marianao, on coneixen una miqueta el medi natural,
2: sí.
3: No? Perquè és un lloc superguapo, hi ha moltes espècies vegetals, i vam estar una miqueta parlant, conèixer no només les espècies vegetals, sinó la funció que tenen dins de l'ecosistema, com convergeixen també amb els insectes que hi ha,
2: sí.
3: I a partir d'aquí vam anar una miqueta generant aquesta consciència de, ostres, la natura és molt més del que veiem. I l'última part va ser que ens van venir uns esqueixos d'enciam i vam poder posar en un test i ens en vam endur a casa aquest enciam.
2: Molt bé. Mm. Per tant, esteu ara mateix cuidant a casa un enciam.
6: El meu ja està mort.
2: Ha mort. I el de la Bela?
5: El té la meva àvia.
2: Ah, bé, l'està cuidant, no? A veure si algun dia us el podeu menjar. És aquesta la idea, l'enciam o no?
5: Ella
2: dirà, no?
5: Ella.
2: Eliel. Com va anar el tema de l'enciam?
4: El tinc a casa dels meus avis i no sé, no puc dir res més perquè...
2: Perquè no l'has vist? No, potser no, no. Hauràs de fer una excursió a veure l'enciam, no?
5: Sí.
2: Ell i ell. Molt bé. I Chloe?
7: Jo no vaig estar a aquesta excursió.
2: Ah, per tant, el tema enciam no el coneixes. Bé, i a banda d'aquesta excursió de l'enciam, alguna cosa més a dir del Mouta, de com està sent aquest estiu amb aquestes sortides? Vela, Chloe, Eliel... Després m'ho expliqueu o teniu alguna cosa més a dir? Si no, l'Alejandro està disposat, no, Alejandro?
6: Jo estic molt, molt disposat a parlar...
2: Doncs vinga, endavant, què ens vols explicar, Alejandro?
6: Doncs també hem anat al riu.
2: Sí, això ho havia comentat la Chloe. Sí, i què heu fet allà? Per cert, com es diu el riu?
6: El riu Llobregat.
2: Molt bé, riu Llobregat.
6: O sigui, Baix Llobregat, riu Llobregat, Sant Boi de Llobregat. Ah!
2: Molt bé, clar, perquè el nostre cognom de Sant Boi és del riu.
6: A totes parts!
2: Sant Boi de Llobregat ve del riu, no? Per tant, sí. Alejandro, molt bé. I què vau fer allà?
6: Doncs hem visitat la depuradora, hem fet uns jocs també. Han sigut dos, un de adivinances i un altre de... Com era?
7: El Tutti Frutti.
6: Això, Tutti Frutti.
2: Molt bé. I què era el Tutti Frutti, Chloe? Te'n recordes?
7: Bueno, és el joc aquest d'agafar una lletra i amb diverses categories... Té que començar amb aquesta lletra.
2: Ah, d'acord. Vinga, juguem al Tutti Frutti?
6: No!
2: Sí o no? Fem no. Una partida del Tutti Frutti. Vinga, és que jo no he jugat mai, no tinc ni idea què és el Tutti Frutti. Vinga, Chloe, què hem de fer?
7: Bueno, primer hem d'agafar una lletra.
2: Vinga, digues la lletra. Fem una partida i ja està, eh? Vinga.
7: La E.
2: La E, vinga. Què hem de dir ara? Tutti Frutti, què vol dir? Una paraula qualsevol que comenci per E?
7: Però té que ser amb una categoria.
8: Hi ha diferents categories.
2: Ah, d'acord, vinga. Quina categoria? Ràdio, categoria ràdio, que comenci per la E. Eliel. Vinga, algú sap alguna? Aixeca't la mà. Aixeca... Chloe.
7: Electrònic.
2: Fantàstic. Mira, electrònic. Una altra amb la E, que d'un estudi de ràdio. Eliel.
5: Pot ser un color.
2: Vinga, digues, a veure. Que comenci per la E.
5: No em surt...
8: És complicat, eh? Algunes categories té una mica de trampa.
2: Clar. Una pista. També, Eliel, un
8: també hi havia ciutat, sí? Una marca, pot ser un menjar...
6: Nom masculí, nom femení...
2: Molt bé. Escolta, Eliel, de ràdio, que comenci per E. On estem? Què és això? Un...
5: Estudi,
2: molt bé. Doncs mira, ja tenim una altra paraula que comenci per E. Un estudi, molt bé, Eliel. Bé, doncs mira, hem jugat una partida al Tutti Frutti. Ja podem dir, hem anat a la ràdio... Alejandro, un moment. Hem anat a la ràdio i hem fet una partida al Tutti Frutti, no, Chloe? Clar, està bé. Alguna cosa més a dir, Bela? El món de la ràdio i les vostres vides. Vinga, fem una passada. Chloe, escolta la ràdio de tant en tant?
7: Bueno, cada vegada que vaig al cotxe...
2: Quina bona companyia és la ràdio al cotxe, que sí? Bueno, sempre, la ràdio sempre és una bona companyia, però el cotxe, que sí? És agradable fer un viatge, encara que sigui llarg o curt, acompanyats de la ràdio, oi?
7: Sí.
2: I quin tipus de ràdio escoltes? Programes d'entreteniment, d'humor, retransmissions esportives, música, les notícies?
7: Jo escolto la de la música.
2: Música. I alguna música que t'agrada molt o alguna que t'agrada escoltar o que si posa la ràdio dius, a veure si sona aquella cançó?
7: Bueno, jo escolto molt K-pop i com posen poques, però normalment la que més s'escolta és la de Gabriela.
2: Gabriela? Aquesta no la coneixem, les guerreres, però les guerreres no? Aquesta no són les guerreres. Són qui? Com es diuen?
7: Són
2: Gabriela, sí?
7: Són Lara, Megan...
2: Ai! Ah, què és això? Són la aquestes? Cançó. Són aquestes?
7: Sí.
2: Què et sembla, Chloe?
7: Bueno, de que no s'escolta molt a la ràdio.
2: Doncs aquesta ràdio sí. A Ràdio Sant Boi ha vingut la Chloe i ha dit a mi m'agrada escoltar aquesta música i la posem. Què et sembla?
7: Molt bé, perquè bueno, que tenim que escoltar molts més estils de música per veure els nostres interessos i tot.
2: Tens tota la raó. No només hem d'escoltar un tipus de música, que sembla que a vegades només existeixi un, i que tothom hàgim d'escoltar aquell estil. Hem de ser, doncs això, variats i que ens agradi diferents estils musicals. I a vegades, com no els coneixem, no donem l'oportunitat que ens agradin. I aquesta, per exemple, jo no l'havia escoltat mai i m'agrada. Chloe, per tant, gràcies. Hands up, Gabriela. Gabriela, hands up, Gabriela. Eliel, tu que escolta la ràdio de tant en tant, i, qui, i quin tipus de ràdio t'agrada escoltar, tu?
5: El Rock FM, el que escolta la meva mare.
2: Molt
5: i
2: bé.
5: Si tinc que dir un cantant,
2: sí.
5: Rick Astley.
2: Rick Astley, el que hem escoltat, que sí, quan hem arribat aquí estava sonant Rick Astley, oi que sí?
5: Sí.
2: Doncs Rick Astley també ens agrada molt en aquest programa, i de tant en tant el posem. Sí, t'agradaria escoltar-nos... Ai, mira, és aquest?

0: Què et sembla, Liel?
1: Bé.
0: Bé, no? Estàs ara com escoltant la ràdio, no? Com si estiguessis a casa o al cotxe escoltant la ràdio, eh? Sí o no? Sí? Ens recordes quin número hem de posar, Liel? A la nostra aparell de ràdio, si tenim aparell de ràdio a casa, quin número hem de posar per escoltar Ràdio Sant Boi?
1: 89.4.
0: Però imaginem, Eliel, que no podem posar aquest número perquè no estem a Sant Boi. Imaginem, anem de vacances, no sé, a Austràlia. Què et sembla? Viatgem a Austràlia. Ràdio Sant Boi té emissió per internet o no?
1: Sí.
0: I algú se'n recorda aquí a la taula, que això és difícil, eh? Què hem de clicar per escoltar Ràdio Sant Boi per internet? Algú se'n recorda? Alejandro, te'n recordes?
2: 3 W, radiosantboi, així era? .cat.
0: Fantàstic! Ara! Doncs molt bé, ja ho sabem, eh? Ja sabem que hem d'escoltar. Si marxem fora, ho tenim molt fàcil, tal i com ha dit l'Alejandro. Bela, tu, la ràdio i tu. Tu escoltes la ràdio de tant en tant?
3: No.
0: Mai?
3: Mai.
0: Per tant...
3: Algunes vegades al començament, quan estic amb el cotxe amb el meu pare, però normalment la quito per posar un... com es diu? Un altavoz Bluetooth per posar la meva música.
0: I quina és la teva música?
3: Una de les cançons que més escolto últimament és Common People by Pulp.
0: Molt bé, molt bé. Aquest és el tipus de música o la cançó o el grup que t'agrada més?
3: Sí, rock anglès. M'agrada molt.
0: Molt bé. Clar, és difícil tenir-ho a Ràdio Sant Boi, crec. So it started there. Said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure you wanna live? Què et sembla, Bela? Bé, no? Ràdio Sant Boi. També avui escoltant l'opció musical que a tu t'agrada. I l'Alejandro, que escolta la ràdio així en general, Ràdio Sant Boi de tant en tant, no sé.
2: A veure, o és el Rock FM,
0: sí,
2: al cotxe, o sigui, és solament al cotxe, o també el meu pare posa alguna de les seves sessions de... O sigui, el meu pare és DJ,
0: sí,
2: i normalment fa... sessions de house.
0: Molt bé, i diu, a veure què et sembla, no? Et pregunto la teva opinió. Mira, poso una sessió a veure què et sembla, o què?
2: Simplement ho posa i es posa a conduir.
0: Ah, d'acord, per concentrar-se, no?
2: Correcte.
0: Molt bé. I a tu, què és el que a tu t'agrada escoltar? Si tu has d'escollir, Alejandro, quin tipus de música t'agrada a tu?
2: Jo sóc músic també, faig música.
0: Ah, mira.
2: I doncs la meva música està a SoundCloud.
0: Sí.
2: Em dic Àlex al SoundCloud.
0: Sí.
2: No sé si em podràs trobar, Albert. No sé si em pots trobar ahir perquè no tinc tants seguidors.
0: Només et diu Àlex al SoundCloud? Només et... Com és el nom sencer?
2: Àlex.
0: Àlex, ja està. Àlex. Bé, i quin tipus de música fas?
2: Doncs o faig covers o poso alguna cançó que haya hecho fa un o dos anys.
0: Fas covers, vols dir que cantes?
2: També? No canto, encara que ho tinc que revelar i solament ho revelaré a ràdio.
0: Gràcies per donar-nos l'exclusiva. Què és el que revelaràs?
2: A YouTube,
0: sí.
2: Dins d'uns dies, com sí. El videojoc Among Us s'està fent popular de nou per la sèrie, sí. I perquè estan afegint moltes coses que s'havien afegit i després eliminat com per el 2023.
0: Sí, què faràs amb els Among Us? Què faràs?
2: Bueno, què faré? Doncs, dintre de poc posaré una cançó a YouTube i també a SoundCloud perquè... bueno.
0: Bé, perquè estigui...
2: Serà un cover...
0: Donar-la a conèixer.
2: Sí. Serà un cover d'una cançó feta per CG5. No sé si algú ha escoltat...
0: A la vela, sí.
2: Good to be alive. Has escoltat?
3: Muy possiblement.
0: Molt bé. Doncs, I si no et trobem a tu com a Àlex al Sant Cloud, quin tipus d'altra música t'agrada escoltar? A tu, personalment.
2: Doncs...
0: Què és això? Què és això? Què és això?
2: Good to be alive. L'original, per cert.

0: Què et sembla, Alejandro?
1: Tinc que dir moltes coses més sobre, sobre el cover, ja que el cover tindrà dos cantants. Si dic els seus noms, no estan escoltant, així que ho vaig a dir. Van a ser Nishikai i iTiny. Que, bueno, pot ser que canvi perquè Nishikai s'està tardant molt, encara que ja ho està fent, però no sé si tardarà com 3 dies. El joc podria morir, o sigui, la popularitat no tanta, dintre de 7 dies, perquè ja és una setmana des de que Among Us ha tornat. I doncs també hi ha unes altres modificacions com, per exemple, clàssiques, moltes.
0: Molt bé, Alejandro, doncs ens agrada que ens expliquis el teu dia a dia amb el món de la música i la tecnologia, que crec que t'agrada molt, oi que sí?
1: Sí. En 4 dies al YouTube, Alex Fenix, JRYT, buscar-me per ahí i espero que es posi aquesta cançó també aquí.
0: Molt bé, doncs mira, potser la posem també, Alejandro, hauràs de venir un altre dia. Escolta, què us sembla? Fem una ronda i deixem passar els vostres companys. Què us sembla la visita a la ràdio, Chloe?
2: Bueno, ha sigut molt interessant i ha sigut una experiència nova, que és per a mi, i doncs ha sigut diferent a les diferents sessions que hem tingut a Mouta.
0: Eliel, què t'ha semblat tornar a la ràdio? Perquè la Chloe era la primera vegada, Chloe, que venies?
3: Sí.
0: Bé, a l'Eliel ja havies vingut. Què t'ha semblat?
3: M'ha fet molta il·lusió anar una altra vegada aquí.
0: Doncs nosaltres estem molt contentes, també, que t'hagi agradat tornar a la ràdio, Eliel. I la Bela, què t'ha semblat?
4: M'ha agradat molt.
0: Havies vingut ja?
4: No.
0: I què t'ha semblat descobrir la ràdio per dins? Ara ja saps. A l'Alejandro no li agrada gaire venir a la ràdio, no?
1: A mi m'ha encantat venir per cinquena vegada, perquè he vingut a la inauguració de les instal·lacions, no de la ràdio, perquè aquesta ràdio té 46 anys ja. Però he vingut a la inauguració de les noves instal·lacions.
0: Aquestes fa 8 anys estaves aquí, oi que sí?
1: Sí.
0: Sí, molt bé.
1: Després he vingut amb el...
0: Cole.
1: Amb el cole unes 2 vegades.
0: Sí, pot ser.
1: Unes 2 vegades, sí. Després he vingut quan... Lo del síndrome del Red. De Red.
0: Ah, sí, vas venir també.
1: Us en recordeu?
0: Sí.
1: O sigui, jo he estat tocant el violí amb el tribut de AC/DC i després, ja aquesta, a 2026.
0: Doncs escolta, t'esperem una altra ocasió.
1: Doncs no? a veure si quan em torni programador de videojocs ja total, torno aquí.
0: Et farem una entrevista en aquell moment, Alejandro. Et sembla bé?
1: Em sembla bé. Oh,

0: Doncs obrim la segona part d'aquesta entrevista i per això també volíem parlar de la seva experiència amb aquest grup a una altra de les membres del Mouta, que està fent una pràctica del seu màster, ha participat en alguna de les sessions, que és la Laia Quinzà. Laia, què tal? Benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Ara ens explicaràs en què consisteix aquest màster i quina serà la teva intervenció en el grup, ara ens ho expliques.
1: Sí, tant,
0: i també saludem a altres joves que estan al grup Mouta, que és, tu et dius?
2: Paula.
0: Paula, què tal, Paula? Tot bé? I també tenim a la...
3: Paula.
0: Paula, ai, Paula, Paula i Paula. Voleu dir el cognom? O no voleu dir-lo? No?
3: No.
0: Doncs Paula i Paula. Doncs som-hi, Paula, una de les Paules. Expliquem la teva experiència al Mouta. Què t'ha semblat? Les excursions que heu fet, les sortides que heu fet, què t'han semblat?
3: M'ha semblat entretingut perquè a l'estiu, pues, a les nostres edats, per exemple, els casals ja està difícil anar.
0: Quants anys teniu? Quants anys tens?
3: 15.
0: 15, i tu?
4: 16.
0: Bé, la Paula de 15 i la Paula de 16, no m'ha de diferenciar-vos. La Paula de 15 anys, és veritat, és una edat que és una mica que no saps què fer, no, exactament?
3: I si no tens tants amics, pues, al final et quedes a casa o, bueno, també passa temps amb la família, que això està bé.
0: És veritat.
3: Però si vols passar més temps amb gent de la teva edat, pues, està molt bé.
0: Molt bé, està complicat, no? I si no tens un grup d'aquestes característiques, a vegades és difícil quedar-te a casa per estar amb la família, està molt bé, però també hi ha estones buides que dius, doncs ara m'aniria amb uns companys, no?, de la meva edat. Per tant, el Mouta, per tu, t'està funcionant, no?
3: Sí.
0: Molt bé. I alguna excursió preferida, de moment?
3: Aquesta m'està agradant molt, la de
0: la
3: ràdio.
0: Fantàstic, ens agrada també a nosaltres que t'agradi, Paula. Molt bé, la Paula de 15 anys. Ara la Paula de 16 anys. Paula, què t'ha semblat estar en aquest grup Mouta ara al mes de juliol? És el que et pensaves? T'has sorprès alguna cosa? Estàs millor al Mouta que a casa, potser avorrida?
4: No.
0: No? No m'ho crec. No m'ho crec, Paula, de 16 anys, que estàs millor aquí. Fas sortides, no? Parles amb els companys i companyes. O què, Paula? Sí o no? Sí. Sí o no, Paula?
4: A ratos.
0: A ratos, bé, a ratos com tothom, això com tothom, això com tothom. Laia Quinzà, ens acompanyes perquè estàs fent un màster, les pràctiques d'un màster.
4: Sí.
0: Ho expliquem?
4: Sí, jo estic fent el màster general sanitari, que és el màster habilitant que ara a Espanya es té que fer per treballar a l'àmbit privat, en psicologia.
0: Sí.
4: Perquè des del 2014 es va dividir entre el PIR, que és com l'oposició, i si no fas l'oposició tens que, per entrar a la pública, tens que fer aquest màster per treballar a la privada. Mm-hmm. I bueno, estic molt contenta d'estar al CESMIC Sant Boi, perquè bueno, estic aprenent de professionals que al final a la pública tenen molta formació, molta experiència, i ja per la complexitat, o sigui, els casos que arriben a la pública no arribarien potser a la privada, alguns casos tant per complexitat com per falta de recursos econòmics. Mm-hmm. Llavors m'està permetent veure una visió molt bonica, perquè estic podent aprendre de pues, el que he dit, de professionals amb molt de bagatge.
0: Uh-huh. Per tant, si estàs a les pràctiques, vols dir que ja tens una bona part finalitzada d'aquest màster?
4: Acabo a l'octubre, són 6 mesos de pràctica, sí. Són 500 hores, vull dir que són moltes
0: Déu-n'hi-do,
4: hores,
0: sí,
4: i
0: sí.
4: Això et permet veure molta tipologia de casos, tot i que sigui el mateix diagnòstic, cada nen és únic,
0: sí.
4: No? És un per... I llavors això em permet fer com una masterclass, no?, de salut mental. Mm. O sigui que estic encantada, la veritat.
0: I et quedaràs tots els mesos aquí, a Sant Boi, amb la Fundació
4: sí,
0: Orienta?
4: Sí, a Sant Boi. Sí, aquí són les pràctiques, i a part he tingut la sort, no?, de poder formar del grup Mouta, perquè al final el grup Mouta, és el que estàvem dient, els permet sortir a ells, però a mi em permet veure com... És com l'escola de la vida, al final, perquè en l'àmbit clínic està bé, però al final la vida són més àmbits, no? I l'oci també forma part de lo que necessita la persona, i més amb l'adolescència.
0: I tant. I és el que deia la Paula de 15 anys, no? Que bé, està bé quedar-se a casa, bé, estàs amb la família, estones, però també tens ganes que en el temps de lleure, perquè venen d'estar molts mesos a l'escola estudiant i treballant i estant amb els companys, però d'una altra manera, i clar, l'oci, el que dius, no?
4: Exacte, perquè a vegades aquesta necessitat que és l'oci, no? No es cobreix perquè no s'entén que és bàsica, quan al final sí. És el que et dona felicitat, i el donen motivació d'estar aquí, no? de tenir ganes de fer coses. I el MOUTA cobreix aquesta part, tal com ha dit el Pere abans, dona una sortida, una necessitat real de l'adolescència.
0: I tant. Paula, de 16 anys, què t'ha semblat la visita a la ràdio? T'ha agradat o no? Tu escoltes la ràdio de tant en tant, Paula, de 16 anys?
3: No.
0: No l'escoltes mai, però escoltes música o t'agrada la música o tampoc?
3: Cuando voy al coche sí, pero no la escucho tanto.
0: No, però escoltes música, notícies, la previsió del temps, ara que fa tanta calor, t'agrada saber la temperatura?
3: Música.
0: Música, música com quina, Paula, de 16 anys?
3: No sé, de todo un poco.
0: Sí? Qualsevol cosa t'agrada?
3: Sí.
0: Hi ha algun grup o algun estil musical que t'agrada o alguna cantant o algun cantant? Tu penses? Pensa tu i ens ho dius o ho tens ja al cap, Paula?
3: Sí, la tengo en la cabeza.
0: Sí? I ens la dius?
3: Hay una canción que sale con Aitana y Lola Índigo de Que me quedo, creo.
0: Aitana y Lola Índigo.
3: Sí.
0: Canten juntes en aquesta cançó.
3: Sí.
0: No sé si la tenim. Si no la tenim no passa res, no?
3: No.
0: No passaria res. És aquesta, Paula?
3: Sí.
0: Ah, doncs també la tenim a Ràdio Sant Boi, eh? Què et sembla? Sembla bé o no?
3: Sí.

0: Paula, de 15 anys, què t'ha semblat aquesta excursió a la ràdio? T'ha agradat?
1: Sí.
0: T'està agradant? Sí? Has descobert alguna cosa que potser no sabies i has dit, Déu-n'hi-do, això no m'havia pensat mai, que a Ràdio Sant Boi seria així, o que hi hauria això a la ràdio?
1: No.
0: És més o menys com tu et pensaves?
1: Sí.
0: Sí? Tu escoltes la ràdio de tant en tant, qualsevol ràdio?
1: Amb el meu avi.
0: Ah, amb el teu avi. Els avis són molt intel·ligents, eh? I conserven encara aparells de ràdio. Segur que té un, el teu avi, un aparell de ràdio, i que sí, doncs un dia que aneu, digue-li, avi, posa aquest número, Paula, ens ho recordes, aquest número?
1: 89.4.
0: Tu digue-li al teu avi, posa això, a veure què sona, eh? Digue-li, doncs aquí a Ràdio Sant Boi he anat jo, tu fes això amb el teu avi, que li agradarà saber-ho. I què escolteu amb el teu avi? Notícies, retransmissions esportives, programes d'entreteniment?
1: A vegades ell escolta comèdia.
0: Sí.
1: Però quan jo estic al cotxe, escoltem música.
0: Ah, sí? Música com quina? Quin és el teu estil musical, que més t'agrada a tu?
1: Bad Bunny i...
0: Bad Bunny no sé si el tenim. Ja riu l'Albert. No sé si tenim Bad Bunny a la ràdio, és complicat, eh? Bad Bunny, a vegades ho he intentat i mai ha acabat de sonar Bad Bunny en aquest programa.

0: També tenim Bad Bunny. Resulta que sí que el teníem a Ràdio Sant Boi. Jo pensava que no el teníem, però sembla que sí. Què et sembla?
1: Bé.
0: T'ha agradat escoltar a Ràdio Sant Boi, que és la vostra ràdio, eh? Ràdio Sant Boi és la vostra ràdio. T'ha agradat escoltar la teva emissora, Bad Bunny?
1: Sí.
0: Bé, no sé si sabeu alguna altra excursió que teniu properament, o això va sorpresa. Us ho van dient així a poc a poc.
1: Ens anticipen un dia abans.
0: Un dia abans. Sabeu què fareu aquesta setmana o encara no ho sabeu? O només sabíeu l'excursió a la ràdio?
1: Ens anticiparan avui.
0: Avui us diran què fareu aquesta setmana, el dijous. Home, a mi m'agradaria, ja que ha vingut la Sònia Torregrossa, que ja ens va acompanyar l'altra vegada, que s'apropés a un micròfon, Sònia, i que també valoris, doncs això, l'experiència radiofònica, aquesta excursió, el vostre dia a dia al grup Mouta. Ens vas acompanyar l'any passat. Sònia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Doncs som-hi, expliquem la teva visió com a terapeuta ocupacional dins el grup Mouta, quina és?
2: Bueno, pues com també ha explicat el meu company Pere, és una mica el trencar amb aquest aïllament que pot passar, no?, en aquesta temporada que s'acaba el curs escolar. Arriba l'estiu, un estiu que potser no està planificat, en què moltes coses, no?, acaben en el curs, i una mica pues, això, no?, evitar aquest aïllament i buscar, no només en què puguin participar amb activitats del propi municipi de Sant Boi, sinó també la relació, no? Al final, encara que sigui un grup petitó, però es tracta de que també, doncs, mira, es coneixin i bueno, es relacionin entre ells. Això també és molt important.
0: És molt important perquè sembla que es talla de cop tot. Exacte. Aquesta vida social, aquesta vida d'estudiant, de cop es talla, però es talla de 0-100. I clar, això no és gens positiu, oi que no?
2: No, exacte. I una mica per incentivar conèixer altres coses, altres interessos, no? Interessos potser que també o que compartim entre el grup d'iguals o que no coneixem i ho descobrim a través de relacionar-nos, no? També és molt interessant.
0: I per què vau pensar que estaria bé venir a la ràdio? Crec que ja us vaig fer aquesta pregunta amb el Pere i a tu mateixa l'any passat. Com va sorgir, doncs, la idea de dir, doncs, un dia podíem dedicar-lo a Ràdio Sant Boi?
2: Per una mica aquesta exploració, no? Que busquem una mica que coneixin les ofertes, no? Que també en el municipi, i creiem que la ràdio, no?, és algo que molts cops està oblidada i també està molt interessant, no?, que ho puguin tenir en compte i que, no?, l'oportunitat de poder participar en un programa de ràdio no és algo que és algo insòlid, no?
0: Tant,
2: no passa sovint.
0: Que bé. Molt bé, doncs nosaltres ho agraïm moltíssim, que compteu amb nosaltres, amb l'emissora municipal de Sant Boi, per fer, doncs, aquesta passejada, aquesta visita, No sé si les Paules tenen alguna cosa més a dir d'aquesta visita, de les activitats que queden del Mouta. Voleu alguna cosa més a dir?
1: Que m'ho he passat molt bé.
0: Sí, si algú ens escolta, Paula, imagina't, algú ens escolta i diu, doncs potser l'any que ve m'agradaria formar part del Mouta, què li diries?
1: Que s'animessi perquè és molt

0: Paula, de 16 anys, alguna cosa més a aportar de la teva visita a la ràdio? T'ha agradat venir a la ràdio, sí o no?
1: Sí.
0: Sí? Doncs acabem. Jo crec que, a banda de la gent jove que avui ens acompanya, o la Laia, o la Sònia, alguna cançó que voleu també, també us donaré l'opció a vosaltres, alguna cançó que us agrada, perquè vosaltres també escolteu la ràdio, no?
1: Sí, jo abans ho comentava amb ells, amb els joves,
0: sí?
1: Que dic, ja que sempre estem treballant amb joves, al final acabes escoltant coses que ells fan, sí, no, etcètera. Jo voldria proposar la cançó de Golden, de les K-pop.
0: Ah, mira, les guerreres.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs sí, sí, i abans parlàvem, abans que parlàvem, Chloe, de les guerreres, doncs crec que aquesta sí que la tenim, l'hem posat força quan ve canalla, ens la demanen, és aquesta. És una manera d'apropar-se, clar, ens hem d'apropar moltes vegades, hem d'escoltar els que ells i elles escolten per estar més a prop, no? De...
1: Exacte, perquè si no et perds amb el vocabulari, no?
0: Sí, sí, sí, és així, és així.

0: Doncs pràcticament en aquesta recta final, jo no sé si la Sònia tens alguna cançó al cap. Us donarem l'opció també, vinga, alguna altra cançó que no siguin les Guerreres.
1: Jo sortint del K-pop i això, tot i que ho he conegut gràcies també a ells, me'n vaig als Rollins.
0: Molt bé, Rollins, sempre Rollins, no? Bé, hi ha el debat, no? Rollins o Beatles, tu ets Rollins?
1: Jo soc més Rollins.
0: Jo seria més Beatles, però no passa res, no passa res. Per això està la música, per poder escollir...

0: Doncs mira, amb aquesta mateixa cançó, Satisfaction, esteu satisfets, tothom, d'haver vingut avui a la ràdio, sí o no?
1: Sí, sí? Moltíssim.
0: Sí, hem dit abans ja, no?, unes cançons. Ara marxarem amb aquesta que també t'agrada, Alejandro, eh? Satisfaction, sí. I abans us deia, quan us presentava la ràdio, totes les estances de la ràdio, els oficis que tenim a la ràdio i la manera de treballar que tenim a la ràdio, que una persona imprescindible és la figura del tècnic de so de Ràdio Sant Boi. En aquesta ocasió és l'Albert, que ho ha fet molt bé. Per tant, jo crec que es mereix un aplaudiment. Gràcies, Albert. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos visitat novament. És aquest grup que es diu Mouta, que és del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de la Fundació Orienta. Moltíssimes gràcies per haver inclòs l'emissora municipal de Sant Boi, la nostra ràdio, en el vostre programa d'actes per aquest juliol. Gràcies i us esperem el proper any. Nosaltres us esperem, d'acord? Tornarà l'Alejandro, torna qui vulgui, doncs està convidat i convidada. Moltíssimes gràcies i fins la propera. Bon dia. Gràcies.

0: Portera cultural, que llegista, és el que més m'agrada a mi. La nostra Misha. Misha, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. D'una banda, tenista, perquè, com bé has dit, és l'últim espai llibres de la temporada, però d'altra banda, és el que deia, jo crec que les màquines d'escriure necessiten carregar les piles, descansar...
0: Doncs sí. Sí. Ja, veus, no sonen igual, ja. No sonen igual que al setembre, oi que no?
1: No.
0: Doncs som-hi, com tothom necessitem vacances i descans i les nostres màquines d'escriure també. Avui serà aquest últim espai abans de l'estiu. Això sí, prometem, tornar al mes de setembre a més llibres.
1: Oh, i tant, no hi faltarem.
0: Bé, la selecció d'avui podríem dir, tal i com m'he aventurat jo a explicar a l'audiència, que són recomanacions aptes per portar, doncs això, barrejats amb la tovallola, amb el protector solar, sí? Amb sí. Les botes de muntanya, sí?
1: Sí, de nou, és una barreja molt eclèctica, molt diversa, com ara veureu, però sí, jo crec que són un parell d'elles són ideals per aquest estiu, perquè ens parlen de l'estiu, i les altres, doncs, són històries que també, sí, us podeu emportar de viatge, són bastant àgils de llegir i molt interessants. I per tots els públics, ja ho veureu, això sempre.
0: Doncs som-hi. Per on comencem, Misha?
1: Doncs mira, comencem pels més petitons de la casa. Ja saps que a mi sempre m'agrada reivindicar la literatura infantil i juvenil, que és la meva especialitat, i començo amb un àlbum il·lustrat de l'editorial Picarona. És que mira, mira quina monada. El cranc petitet és un cranc molt net.
0: Els grans ja no tant. Els crancs grans.
1: Els crancs grans, no sé, però aquest petitet està molt conscienciat en protegir i respectar...
0: El medi ambient, eh? Ja el veig carregat.
1: Exacte. Sí. És un àlbum de Paula Pauls i va d'això, d'un cranc, mira, te'l passo perquè el puguis fullejar. Aquest petitet cranc, d'acord, ell està molt content a la seva platja i un dia decideix convidar altres animals. Però què passa? Que els animals no es comporten de forma gaire cívica i deixen totes les escombraries allà on han jugat i on han passat el matí. Total, que el cranc petitet es posa a netejar la platja, però quan passa una vegada, passen dos, passen tres, passen quatre, al final el cranc, doncs ja...
0: Ja estaria bé, no? Siguem més nets i polits.
1: Exacte, s'enfada molt i, en fi, no desvetllarem el final, però aconsegueix, diguéssim, conscienciar amb els seus amics. I, en fi, és un àlbum il·lustrat, veus, molt acolorit. M'agraden molt les il·lustracions.
0: Molt, les il·lustracions són una meravella, que no sabem de qui són, o sí?
1: Tot de la mateixa autora.
0: De la mateixa, de la Paula Bulls.
1: Exacte.
0: Bé, doncs són uns animalons molt macos, que estan a la platja i suposo que discutint i posant-se d'acord, no?, per tenir cura del medi ambient, no?
1: Exacte, vull dir que ja és una manera de que els més petitets, doncs, ja comencin a ser conscients de que quan anem a la platja de vacances és molt important deixar-la igual que ens l'hem trobat.
0: I tant. Doncs una meravella aquesta proposta, aquest àlbum il·lustrat, que es diu El cranc petitet és un cranc molt net.
1: I mira, la veritat és que el que m'agrada molt és que té un final molt poètic, eh? Més
0: Que no direm, que no explicarem.
1: No direm,
0: és molt poètic.
1: Però és molt poètic, m'agrada molt, sí.
0: Molt bé, doncs som-hi per tota la família. Crec que aquí podem aprendre tothom, no? Amb aquests llibres.
1: Oh, i tant. Jo crec que és un d'aquests llibres ideals per llegir acompanyat, que te'l llegeixin, no? Que parlis. I nosaltres què fem, no?, quan anem a la platja? I parlar, obrir debat i conscienciar amb els més petitons.
0: I tant, i que tota la família, si va a la platja, doncs que ja... Què feia el cranc?
1: Ah, exacte.
0: Recollir, doncs vinga, som-hi nosaltres també.
1: Ah, exacte.
0: Molt bé, doncs ens agrada aquesta proposta per anar a la platja, aquesta sí.
1: Aquesta que t'he dit,
0: i posar-la en pràctica.
1: Exacte.
0: Què més?
1: Doncs mira, continuem amb un descobriment que he fet aquest mes. És una novetat de Godall Edicions i es diu 4 veritats i una mentida, de Quim Airán. És una novel·la protagonitzada per joves i per això també des de l'editorial me la van enviar pensant, com que Misha, tu que tractes tant amb joves, mira a veure si creus que pot agradar aquest públic o et pot interessar pels teus clubs de lectura, etc. I he de dir que és un llibre que jo crec que els joves poden gaudir-la, joves més a partir de 15-16 anys, però els adults també gaudiran moltíssim, perquè és una obra molt profunda. A més, m'ha ajudat a sortir de la zona de confort, perquè jo sempre ho dic, tinc una relació una mica de mor-odi amb la literatura asiàtica, no acabo de connectar amb ella.
0: Ui, però està molt de moda.
1: Està molt de moda,
0: sí. No acabes
1: però em costa molt.
0: Sí. A mi també em costa, vull dir que no series l'única.
1: Exacte, i quan vaig veure que l'autora és sud-coreana, coreana, vaig dir, mira, és l'oportunitat, no?
0: Donem-li una oportunitat, no?
1: Sí. I m'ha encantat. Sí? Sí, m'ha agradat moltíssim. Mira,

0: explico. És la història de tres estudiants de secundària que s'encreua en un moment de desconcert i de pèrdua, marcat per les mentides que s'expliquen o els expliquen. Tenim en Giu, que dibuixa còmics a internet, ha perdut la seva mare i treballa a la construcció.
1: Sí.
0: La Sori, que té un do que l'espanta i l'aïlla. No direm res, però és un do així una mica sobrenatural. Després en Chon, que gràcies a una lesió no ha de seguir la carrera esportiva que el seu pare li imposava i que precisament té el pare a l'hospital. I mica en mica veurem com les vides d'aquests tres joves es van entrecreuant i quins secrets i quines mentides no, els han explicat o s'estan explicant a ells mateixos. La veritat és que és una història que jo vaig llegir la sinopsi i vaig pensar, mira, ja potser ja he llegit altres novel·les, no, que tracten temes semblants, però la prosa de Quim Airán és el que a mi m'ha fascinat. Vaig llegir el primer capítol i vaig dir, uau, això és bo.
1: Sí, el primer capítol.
0: Sí, ja des del primer
1: Tens
0: capítol.
1: Raó que si no t'enganxa, segurament li dones més oportunitats als llibres, lògicament. Però si t'enganxa des del primer capítol, oi?
0: Sí. I m'agrada, em va enganxar això per la prosa, perquè és molt poètica i fa unes reflexions, uau, que dius, ostres, jo què sé, tenim el protagonista que està practicant anglès amb una aplicació tipus Duolingo.
1: Sí, sí.
0: I a través de les preguntes que li està fent el professor virtual d'anglès, ell comença com a reflexionar sobre la seva vida, sobre el seu passat, perquè jo què sé, l'aplicació li pregunta, què et preocupa, no? I llavors ell comença, no, a pensar, no sé, vull dir que amb coses tan quotidianes, uau, fa unes reflexions superprofundes,
1: que
0: molt poètiques.
1: Que ens la podem fer nostra, vols dir?
0: Sí.
1: Que nosaltres ens podem fer aquestes preguntes?
0: Oi tant. Al final parla de pèrdua, del dol, parla també de la violència de gènere, de ser estimat, no? És profund, tracta temes profunds, la culpa, el remordiment, és complex, i sobretot reflexiona de què és una família, no? La família que tens, la família que tries, l'amistat, qui vol ser a la vida, no? Al final tots aquests personatges estan en una cruïlla, no? Han de decidir cap on volen seguir. Vull dir que tracta molts temes i ho fa d'una manera molt interessant i molt profunda.
1: Diuen que això, els asiàtics, o aquests tipus de literatura, ho fan molt bé.
0: Sí, el que em passa amb aquest tipus de literatura és que a vegades la trobo molt freda, molt escèptica.
1: Sí,
0: en canvi, aquí, ostres, he connectat moltíssim amb tots els personatges, i a més és un llibre, ja ho veus, que és curtet, és molt àgil de llegir, i t'enganxa perquè vols estar descobrint, no, què els ha passat, com han arribat fins aquí, quins secrets amaguen, i ja dic, m'ha agradat, molt recomanable.
1: Sí, doncs, bé, pot ser la porta d'entrada per aquest tipus de literatura. Per la teva persona, tu ara ja t'animaries a llegir més literatura asiàtica o no?
0: Doncs mira, m'ha fet reconciliar-me una mica, sí.
1: Sí. Bé, doncs recordem el títol, 4, eh?
0: 4 veritats i una mentida, de Quim Airán.
1: Bé, doncs prenem nota, qui vulgui fer igual que la Misha, fer aquesta reconciliació, donar una oportunitat a la literatura asiàtica, potser per aquí anem bé.
0: Sí.
1: Què més?
0: Doncs mira, aquesta recomanació te la faig
1: en
0: concret a tu.
1: És que... que ja me l'he apuntat, aquest.
0: Ja te l'has apuntat, eh? Mira, es diu L'última trucada de Gerard López, publicat per Més Llibres.
1: Em deixes
0: llegir? Oi tant.
1: Eh? Ràdio Principat, bona tarda. Truca pel concurs de la cafetera? Seria així? Ara he fet veu de ràdio.
0: Exacte. Sí, perquè efectivament la novel·la està ambientada en una emissora de ràdio, exacte.
1: Sí.
0: És una història que tot comença efectivament, no?, amb la trucada d'un oient que truca a un programa que és, diguéssim, de 3 a 4 de la tarda, d'entreteniment, de debat, de tertúlia. I què passa? Que aquest oient sap secrets i intimitats que no hauria de saber i alhora prediu successos.
1: De qui ho sap, això?
0: De tots els integrants de l'equip del programa. I els comença a fer xantatge. I a més, prediu successos que deixen tothom bocabadat. I què passa?
1: Prediu?
0: Sí, diu, alerta, ell sempre deixa anar com enigmes, no?, cada vegada que truca, i deixa anar un enigma d'alerta amb tal. I el dia següent ha passat. Vull dir que sí, tothom es queda com, però qui és aquest senyor, mare meva, no? I a més el seu objectiu és aturar l'ampliació de l'aeroport de Barcelona.
1: Ui, és això, sí. Això està aquí al costat.
0: Exacte, i a partir d'aquí doncs tot es capçà.
1: No haurà reconegut algun aquell llibre?
0: No, perquè l'emissora de ràdio està, si no recordo malament, estava a la Gui.
1: Ah.
0: D'acord, però És un programa doncs, que parla de tota l'actualitat de tota Catalunya i aquest oient té aquesta missió de que està super en contra. És un moment en el que representa que estan parlant molt de... està sobre el focus posat en l'ampliació de l'aeroport i ell està molt...
1: De l'aeroport del Prat, de Barcelona. Exacte.
0: I ell està molt indignat i, bueno, no desvetllarem res més, però, uf...
1: T'ho has passat bé.
0: M'ho he passat bé perquè és un thriller, té molt d'humor, a més també, i és un gran homenatge al món de la ràdio. Tu abans de començar a gravar em deies, però pel que t'he explicat, aquest home...
1: Clar, ha hagut de treballar o ha hagut de tenir un contacte directíssim amb la ràdio, si parla d'aquesta manera.
0: Exacte, doncs Gerard López, a part de ser llicenciat en periodisme, és guionista de la tarda de Catalunya Ràdio i també condueix doncs, el programa de sortides per Catalunya, No cal anar a Suïssa, ha treballat també a diverses... Ha estat sotsdirector del Matí de Catalunya Ràdio, sotsdirector de l'informatiu de Catalunya Nit, en fi, que és un home, a més ha sigut també professor de ràdio, d'acord? De ràdio informativa a la Universitat de Vic, o sigui que es nota que és algú que coneix el món a la perfecció i es nota, o sigui...
1: I vés a saber que no sigui en veritat la meitat de coses que diu, sinó més, no?
0: Sí.
1: Podrien ser veritat el que podrien explica?
0: Podrien ser. Sí. A mi el que m'agrada és això, que et posa la pell de tots els integrants de l'equip del programa, és a dir, no només es centra en el presentador, sinó que posa el focus també en els guionistes, en el tècnic de so. O sigui, jo llegia i deia, ostres...
1: No, els tècnics de so tenen un llibre, no, tenen capítols. Tenen llibres, com una sèrie de temporades de... Sí o no, Albert?
0: Sí. Ho vius, en plan, quan parlen de tira una sintonia, ens queda publicitat, anem a llançar-la ara, no sé què, entrem, no, ara ja no ens dona temps de fer aquesta secció, patatipatam, com funciona, no? Com es relacionen tots els membres de la ràdio, tots
1: avui
0: els diferents programes.
1: Avui tenim a la Misha, no? Això també surt. Exacte. Avui tenim a la Misha, que farà l'espai llibres.
0: Per exemple, no? O quan has d'entrevistar algú i al final no dona temps i l'has de deixar, no? Per un altre dia, coses... En fi... que et pots sentir molt identificat i la gent que no conegui el món de la ràdio per dins li encantarà, però si sou professionals de la ràdio és que us ho passareu pipa.
1: Doncs ens agrada molt, aquesta lectura per l'estiu. Es diu L'última trucada, no?
0: L'última trucada, sí. Té un, ja dic, estil de thriller, molt d'humor, i tens ganes de saber qui és aquest personatge misteriós que sap tant, que prediu tantes coses i que sap tant de tots els integrants de l'equip.
1: Molt bé, doncs que l'ha escrit, recordem, un professional de la ràdio, que és el Gerard López.
0: Exacte.
1: Molt bé, de l'editorial Més Llibres. Fantàstic, ens ha agradat molt aquest, moltíssim. Què més, Misha?
0: I acabo amb una història diferent, perquè es tracta d'una revista.
1: Ah.
0: Ja saps que jo sempre...
1: Bé, de tant en tant ens porta revistes, que està molt bé, també la lectura, que no només que també ha de ser de llibres, sinó qualsevol altre format, evidentment és vàlid, i és molt vàlid, alguna de les revistes que ens porta són meravelloses, oi? Com aquesta?
0: Exacte, avui us parlo de Solstici. Com bé dius, a casa nostra tenim revistes molt bones i crec que val molt la pena reivindicar-ho, i per això avui us porto el volum número 9, que és l'especial d'estiu d'aquesta revista, Solstici, que precisament va guanyar el premi a millor publicació de revista el 2025 a la Nit de les Revistes i la Premsa en Català. I és una, el que més m'agrada és que és una revista creada a Tortosa, o sigui, descentralitzat totalment. El seu equip està repartit per tota Catalunya, però diguéssim que va néixer a Tortosa.
1: Sí.
0: Creada per un grup de joves.
1: Sí.
0: I és una revista cultural, d'arts i lletres, i a més vol ser un aparador de nous talents, amb textos molt treballats, amb llenguatge divulgatiu, acompanyat a més d'il·lustració, no té imatges. Tots els articles estan acompanyats d'il·lustracions. I com he dit, mira, és xulíssim, ara te la passaré perquè la puguis veure. A més, tracta temes molt variats i molt diversos. Mira, t'ensenyo.
1: Però fa difusió també d'activitats
0: No és una revista d'actualitat, sinó són articles de... diguéssim, literaris i artístics. Són articles divulgatius, on d'anàlisi literària, gairebé.
1: Sí.
0: Per exemple, què tenim en aquest volum número 9? Tenim... sobre l'amistat o la supervivència de les coses veritables, de Natàlia Baroja Tarró. Tenim efemèride, 80è aniversari de Montserrat Roig, de Carlota Zulueta Pomar. Tenim prosa de combat de Manuel de Pedrolo com a intervenció necessària. 4 articles d'arxiu de Maria Aurelia Capmany, Manuel Pérez Bonfill i Gerard Vergés. O un article sobre l'artista Ignasi Blanc d'Àngel Burgues. En fi, normalment tracten, no només parlen d'autors de quilòmetre zero, però aquest número en concret els ha sortit molt català perquè parlen de molts artistes i autors catalans i de veritat que des que la vaig descobrir em sembla que hi ha una feinada darrere, articles superinteressants, supervariats, i això m'agrada molt, aquest, aquest objectiu que tenen de donar veu a nous artistes, a nous escriptors i escriptores.
1: Sí, perquè d'altres tipus de revista amb actualitat, el que dèiem, actualitat o gent coneguda, escriptors o gent vinculada amb la lectura coneguda, ja existeixen. Clar, això dona oportunitat a persones que segurament estan més en l'anonimat, no?
0: Exacte, exacte. Per això trobo que és una revista. A més, té molt de mèrit que sigui una revista en paper, que des d'un principi tenien clar que volíem fer-ho en paper, d'acord? És una iniciativa de Platera Edicions, i que a més podeu comprar a les llibreries.
1: Oh, que bé.
0: I el més fort de tot plegat és que aquesta revista, que ja s'han portat tots aquests premis, només té 5 anys.
1: 5 anys,
0: o sigui,
1: és joveneta.
0: És molt joveneta.
1: I es diu Solstici.
0: Solstici.
1: I jo no sé si va canviant la il·lustració de les portades, cada vegada sí o no.
0: Tenen el mateix estil.
1: Ah, però és una meravella, sembla un quadre pintat.
0: Sí.
1: Eh que sí?
0: Sempre té aquest estil d'aquarel·la i és el mateix artista que fa totes les cobertes.
1: Doncs ja només per veure això ja val la pena.
0: Sempre hi ha, has de fixar-t'hi perquè sempre hi ha algú que està llegint.
1: Ah, oh, que maco.
0: Sí, tenen hi ha un número, crec que és el número 7, si no m'equivoco, que la coberta a mi em va encantar perquè veus un vagó de metro, tothom està amb els mòbils i veus dues persones que estan amb els llibres i s'estan mirant l'una a l'altra com...
1: On diem...
0: ens reconeixem.
1: Som nosaltres només, no? Els que, de tot aquest... Això passa, eh? Això passa, i encara que hem trobat dues persones, a vegades una o cap, no? Llegint un llibre.
0: Ei, jo cada vegada per això em veig més, evidentment tothom està amb els mòbils, però sóc feliç, a vegades dic, ai, som quatre llegint al bus o al metro.
1: I, i els que no miren ni llibres ni pantalles també són pocs,
0: aquests són narradars, no el següent.
1: Això, que sóc jo, que jo a vegades em marejo llegint, inclús als trens i als metros, i no, jo miro i penso, mare meva, què feu?
0: Sí.
1: Mirant pantalles.
0: És que mira, me n'alegro molt que ho facis, Mònica. Jo a vegades també intento
1: fer-ho. No miro res. Miro a veure quina parada és la propera o a veure què faré avui. Penso...
0: Sí, una cosa que la gent hauria de fer una mica. Exacte. Hauríem de fer-ho més, no, això? Deixar vagar la ment, fixar-nos, veure les altres persones, què estan fent.
1: Que ja és un quadro. I això només és un quadro, sí o no?
0: Sí.
1: Doncs au, a mirar i a no mirar pantalla, mira la gent.
0: Però em refereixo també al sentit de deixar-te inspirar també i, ostres, no estar sempre en el teu món.
1: Ens agrada molt Solstici, i per això ens l'has volgut compartir. Que és la d'aquest mes?
0: És la d'aquest mes.
1: De juny, juliol, com va això?
0: Ells publiquen un parell o tres de revistes a l'any, si no m'equivoco.
1: Serà la de l'estiu,
0: Exacte, aquesta és... Sí, no m'equivoco, sí, sempre fan estiu i hivern, exacte.
1: D'acord, doncs.
0: Llavors, aquesta és la d'estiu que acaba de sortir ara i, de veritat, us la recomano moltíssim. També podeu recuperar tots els altres números, els podeu encarregar i hi ha una feinada darrere i m'agrada molt això, que sigui una revista de lletres i arts divulgativa, que sigui totalment atemporal i, en fi, que sigui una iniciativa on participen molts joves.
1: I que es compra a les llibreries.
0: Exacte. També podeu subscriure-us i demanar que us l'envien a casa, però també la podeu encarregar a la vostra llibreria de confiança.
1: Que bé, doncs, escolta, ens agrada molt finalitzar aquest donar opcions als nostres oients perquè llegeixin aquest estiu amb una revista. Ens agrada moltíssim. Una revista que no és tampoc el format típic d'una revista que tenim nosaltres al cap,
0: Exacte.
1: Perquè és de tapa dura, no?
0: Tapa
1: flexible.
0: Déu-n'hi-do,
1: és dura, sí.
0: Sí. I pesa, és pesant una miqueta. Però és perfecte, té el pes just perquè te'l puguis emportar també, com dèiem, a la bossa, te'n vas, el tens amb tu a la maleta, és perfecte.
1: Molt bé, doncs bé, fins aquí les quatre, que és una mica lectura per tothom, hem dit, quatre opcions per llegir aquestes vacances, aquest estiu, però vés pensant el que llegiràs tu, perquè ara et preguntarem què és el que has de llegir, que suposo que tens una pila, no, de llibres, aquestes vacances, aquest estiu.

0: Doncs som-hi amb la nostra quellegista, la blogger literària, la Misha, amb el repàs que fem d'aquestes quatre lectures que avui hem de possessió. Si a la bossa, marxem a la platja, a la muntanya, a una ciutat, un poble, més lluny, més a prop, en tren, en avió, com sigui, amb cotxe, caminant, això, per aquest estiu. Som-hi. Comencem.
1: Doncs tenim, en primer lloc, pels més petits, El Cranc Petitet és un cranc molt net de l'editorial Picarona, que escriu Paula i escriu il·lustra Paula Bauls. Després hem fet el salt a una literatura per a joves adults o adults directament, que és Quatre veritats i una mentida, de Quim Airán, de Godall Edicions, traduït per Paula Martínez Gual i Anna Sánchez Civil. La primera vegada que tenim aquesta autora sud-coreana disponible al nostre país, amb traducció al nostre país. I després hem fet el salt a literatura ideal per a amants de la ràdio, com és L'última trucada, de Gerard López Fageda, que publica més llibres. I hem acabat amb una proposta diferent, una revista concretament de lletres i arts, que es diu Solstici i que edita Platen Edicions.
0: Doncs som-hi, Misha, vinga, tenim temps, perquè necessitem uns quants minuts, no? Perquè ens diguis les lectures que tens pendents.
1: Necessitaríem una secció sencera, oi, Mònica, ai, ai. Per parlar de tots els llibres que tinc pendents.
0: Primer volem saber tu com t'ho prepares, és a dir, tu tens un lloc especial, mira, aquestes són les lectures
1: tinc
0: de l'estiu.
1: Tinc un prestatge.
0: Una pila, com ho fas?
1: Sí, tinc un prestatge d'aquests són els llibres pendents que haig de llegir, sí.
0: Llibres per l'estiu.
1: Després tinc un altre prestatge, que són els llibres que encara he de ressenyar, que això és un altre tema. Sí. També. I això, tinc lectures molt diverses, espero poder-ne fer unes quantes aquest estiu, però també espero poder desconnectar. És que és com tinc una batalla interna de haig de llegir, però també haig de descansar i haig de desconnectar, això que dèiem abans de començar, que tinc ganes de desconnectar.
0: Però tu ho tens complicat. Perquè la teva relació amb la literatura, no amb els llibres, clar, va amb tu, això.
1: Però mira, sí que et diré que un llibre que estic llegint i rellegint, perquè haig d'entrevistar l'autora, dintre de poc, és un poemari, és el seu primer poemari, es diu Regresión, de Lluna Iglesias, és una noia molt jove, que conec, a més és una història molt maca, perquè conec de fa molts anys, tu sempre em presentes com aquell llegista, que això ve del
0: això
1: primer...
0: m'encanta, dir-t'ho així.
1: Exacte, que ve del primer fòrum literari al qual jo vaig participar, que es deia quellegeixes.cat. I aquesta noia la vaig conèixer en aquest fòrum. Era també una quellegista.
0: Oh.
1: Sí. I la vaig... vam perdre el contacte i fa uns anys la vaig retrobar i em dic, què dius, tu ets la... Anull, que ella es deia Anull al fòrum, no? Jo sempre li dic Anull. I em va dir que havia publicat aquest poemari.
0: Ah.
1: És un poemari basat en les seves pròpies experiències. És un llibre dur, perquè parla de salut mental. I la Lluna ens parla, no, d'aquesta batalla que ha portat que està batallant des de fa molts anys, i com la poesia l'ha ajudat a sobreviure, l'ha ajudat a tirar endavant i a plasmar, no, totes les seves experiències sobre el paper, i crec que és un llibre que pot ajudar moltíssim a gent que també estigui passant per un tràngol com el seu.
0: I a més ha fet en poesia.
1: Exacte.
0: Que sempre diem que hem de reivindicar-la perquè sembla la germana pobra de la literatura, i això no ho volem.
1: Exacte.
0: Que bé.
1: Vull dir que és un llibre molt honest, molt dur, molt punyent, però molt, molt, molt necessari. Vull dir que estic molt orgullosa d'ella, des que envio un petonàs, i us animo a descobrir Regressió, publicat per Bresca.
0: Molt bé. I vinga, més coses? Ens vols dir alguna altra? Que, no, ara que llegeix, ara mateix?
1: És que estic amb la relectura.
0: Estàs amb aquest.
1: Estic amb la relectura per preparar l'entrevista. També estic preparant entrevistes a les autores de Cartes Imprevistes, que és un llibre que ha guanyat una pila de premis, el més recent, el Premi Crítica Serra d'Or, de literatura també infantil i juvenil, amb la Tina Vallès i la Mercè Galí. També tinc ganes de llegir la segona part d'una col·lecció que es diu Les aventures de la Magalí, de Núria Busquet i Màriam Benarat, que és també super divertit. En fi, és que tinc tantes coses, Mònica, no acabaríem.
0: I pel que fa a la teva feina del dia a dia, la presentació dels llibres, doncs a fer aquestes tertúlies que fas, tot això, què? Com ho portem?
1: Encara em queda un club de lectura que haig de dinamitzar. Parlarem sobre el projecte Hail Mary, precisament, que ja el vaig recomanar aquí. Ja has vist la pel·lícula?
0: No.
1: Molt malament, Mònica.
0: No, perquè m'espero a quan tingui més temps.
1: Mm.
0: Més temps i concentració, ara no puc.
1: Doncs aprofita, quan puguis, aprofita i mira-la, perquè és tan xula, tan divertida, tan emocionant, i ja hi comentarem el llibre, que també és fantàstic. I en fi, doncs això, tinc algunes entrevistes, clubs de lectura, unes quantes lectures pendents, encara haig de fer de jurat d'algun premi literari, i després ja podré amb sort, desconnectar.
0: Desconnectar d'això, però connectar amb altres temes, no? Amb,
1: sí.
0: Amb tu mateixa, I, també.
1: I sí. Hi ha una cosa que em vaig oblidar de dir a l'anterior Espai Llibres, i vull posar-hi remei i dir-ho ara, i és que vull animar tothom a participar al Festival Llibres d'Estiu de la Boctiga.
0: Ah, sí, clar, clar que sí, que vas estar... que et vas oblidar, però nosaltres quan vam anar allà a la Boctiga a fer l'entrevista ja et vam reivindicar i visibilitzar que és la nostra col·laboradora aquí a Dies de Ràdio. Ja ho vam dir.
1: Va anar superbé. La primera edició vaig conversar amb el
0: Llibres d'Estiu Festival a la Boctiga. Avui mateix tenim sessió, avui és 2 de juliol, avui tenim sessió.
1: Vull dir que no us ho perdeu perquè hi haurà diverses tertúlies, diverses converses. Jo vaig xerrar amb el Cristian Oliver, la Glòria Sabater i la Núria Parado sobre literatura juvenil, i va anar superbé, i de fet vaig gravar la conversa i la podeu recuperar al meu podcast Paraula de Misha.
0: Molt bé, doncs escolta, que moltíssimes gràcies per ara fer-ho visible, el que nosaltres ja vam dir en el seu moment que vam entrevistar a la Cristina.
1: Crec que en aquell moment encara ella no ho havia publicat i vaig pensar...
0: Ho vaig imaginar, però quan vam anar allà ho vam solucionar perquè et vam visibilitzar, Misha.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs som-hi, Misha, et demanem encara més cosetes. A veure, alguna persona que no llegeix habitualment durant l'any i que ara diu, mira, doncs potser m'acabo d'atrevir ara a l'estiu, què li diries?
1: Ui, el que li diria és, primer de tot, que vagi a la seva llibreria de confiança i pregunti això, quins llibres teniu que siguin perfectes per l'estiu, que siguin un passapàgines, que em diverteixi, que... I potser el que podeu fer és explicar quines sèries mireu. Quins podcasts escolteu, quins són els vostres interessos.
0: Per saber els gustos, no? Clar.
1: Que sí. Ja siguin llibres, siguin còmics, siguin poesia, sigui atrevir-vos amb revistes una mica més literàries com la que hem dit avui, no? Però atreviu-vos, proveu coses. Que no us enganxa, deixeu. Proveu una altra cosa, fins que trobeu allò que realment us atrapi i us faci estimar la lectura.
0: Bé, això la gent que habitualment doncs, no llegeix. Els que sí, els que dia sí dia també tenen un llibre entre mans i bé, que ho fan durant tots els mesos de l'any. Potser dir que ara no oblidin, no? La literatura.
1: Aprofitin ara. També et diré, no us passeu, no sigueu massa optimistes, no sigueu d'aquestes persones igual que jo, com faig jo, que ens omplim la maleta de llibres.
0: I després els passegem només.
1: Exacte.
0: Es facturem els avions i tornen sense ser tocats.
1: Exacte, que està molt bé que els fem veure món, però també estem encara millor que els llegim.
0: Sí.
1: Per tant, no us passeu, sempre sou a temps de, jo què sé, si porteu un e-book, sempre sou a temps de descarregar-vos un altre llibre i llegir-lo.
0: Llibres en paper,
1: o podeu anar...
0: llibres en paper.
1: O el que anava a dir, si aprofiteu i aneu a la llibreria del lloc on estigueu, si marxeu de vacances, i aprofiteu i compreu un llibre allà, que també
0: serà un moment preciós. Primer entreu i oloreu.
1: Exacte.
0: Oloreu el llibre nou, que és una olor meravellosa, comparable en res.
1: Exacte.
0: Sí o no?
1: Però és això, no us estresseu, porteu també només els llibres que realment creieu que llegireu i intenteu prioritzar aquelles lectures que al llarg de l'any heu anat posposant, perquè potser aquells que són una mica doncs, més exigents, intenteu llegir-los ara, i si no esteu en... i si no hi ha manera, tampoc no us, com he dit, no us preocupeu i aneu a aquells llibres que realment us ho faran passar bé i us ajudaran a desconnectar del tot durant les vacances.
0: Doncs ara sí que, Misha, que moltíssimes gràcies, no només per les recomanacions d'avui, sinó per totes les recomanacions que ens has fet durant aquesta temporada 2025-2026 i que t'esperem el proper mes de setembre.
1: Oh, i tant, serà un plaer. Ens retrobarem abans de la Setmana del Llibre en Català, que ja s'ha anunciat les dates.
0: Que de fet és una tradició per nosaltres, sempre fem difusió, d'aquella la setmana, sempre fem difusió justament en aquell primer o segon, en aquesta cosa serà el primer, primer espai.
1: Exacte.
0: Molt bé. Que no et deixem marxar sense que abans ens diguis, clar, alguna cançoneta, no?
1: Sí, mira, estava buscant, vaig dir, a veure, alguna cançó que parli de llibres i que parli d'estiu, i l'he trobat.
0: Ah?
1: Sí, es diu Summer Book.
0: Ui, mira, doncs ho diu tot, no?
1: Sí.
0: Llibres i estiu.
1: De Sofia Marlowe.

0: I parla de llibres i d'estiu, no? Perquè una cosa és que el títol ho digui, però després que la cançó, la lletra, no...
1: És, fa servir, parla dels llibres com una metàfora, també, per parlar sobre una relació que s'ha perdut, no? Igual que pensem en l'estiu, que ha marxat, aquestes lectures que fem a l'estiu...
0: Un amor d'estiu.
1: Exacte. Doncs fa aquest paral·lelisme. Veus? Mira, mira, escolta.
0: Doncs som-hi, ens animarem, no, aquest estiu a finalitzar aquests llibres que hem començat, o bé a començar algun de nou, i ho comentem, ja serà el mes de setembre.
1: Exacte, que passis un molt bon estiu també, Mònica, que trobis lectures que et facin molt feliç.
0: I espero que sí.
1: Ja ho saps, si necessites més recomanacions...
0: Sí, ja jo t'aviso. Misha, que tinc el cap en blanc. Vinga, som-hi. Gràcies, Misha, que vagi molt
1: bé. Adéu.
0: Bon estiu.
1: Bon estiu.

0: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de ràdio.
2: Fem barri. Un espai de la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Boi.
1: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i obrim aquest espai quinzenal que es diu Fem Barri. És un espai amb la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Sant Boi. Viatgem per tots els barris de la nostra ciutat i coneixem a les seves veïnes. I avui, que serà l'últim Fem Barri d'aquesta temporada, volem fer un balanç de com ha anat aquest curs. Valorarem doncs les diferents accions i el dia a dia d'aquestes associacions de la nostra ciutat, i per això hem convidat el president de l'Associació de Veïnes i Veïns del Poble Marianao, Rafael García. Què tal, Rafael? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: El vicepresident de l'Associació de Veïnes i Veïns de Can Paulet, Ernesto Torres. Què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, senyora Mònica, i a tots els oients i a vostè. Bé.
1: I la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Sant Boi, l'Amor de l'Àlamo. Què tal, Amor? Bon dia.
5: Molt bé, bon dia.
1: Doncs mira, si et sembla, Amor, comencem per tu mateixa com a presidenta de la Federació. Així globalment, de quina manera podíem definir com ha anat aquest curs, doncs això, des del setembre i fins ara?
5: A veure, han estat uns mesos, com sempre, amb molts temes pendents, en temes que hem hagut d'anar treballant. Després ja tant el Rafael com l'Ernesto com el Rafael explicaran des de les seves respectives associacions. Com a federació, un punt important va ser la commemoració del 40è sí. aniversari.
1: És que ha sigut el 50 de moltes associacions.
5: Sí. I sempre la confusió és aquesta.
1: Sí, de 50 i 40, sí, sí.
5: Primer van ser les associacions, sí. I les associacions van crear la federació.
1: Exacte.
5: Vull dir,
1: per cert, ens quedem aquí. Això és un punt important, que després de 50 anys o en el moment de que van iniciar-se totes aquestes associacions, decidíssiu formalitzar una federació. Aquí va ser un punt clau, no?, del veïnatge de les associacions de veïnes i veïns de Sant Boi.
5: Sí, sí, perquè és el que diem sempre, la federació és un punt, un nexe d'unió entre, a veure, cada barri té la seva problemàtica, però no deixem de ser una ciutat. Per tant, el que afecta un barri de Sant Boi afecta a Sant Boi, ens afecta a tota la ciutadania, i la creació de la federació va ser una bona idea, un bon propòsit, i bueno, 40 anys evidentment no amb flors i violes, com es diu, ha tingut moments millor, moments més dificultós. Però bé, jo penso que a 40 anys calia una bona commemoració, sobretot també un record a totes aquelles persones que van impulsar i que ja no estan entre nosaltres. I jo haig de dir, bueno, que va ser un acte, un matí entranyable, maco, de convivència, de retrobament i de molta complicitat, que és el més important. I després, evidentment, continuem amb molts punts que al setembre haurem de reprendre, perquè ara, pues, bueno, entre la calor que està fent i juliol i agost, les associacions el que fan és aprofitar per posar paperàs al dia i fer ja, bé, com entomaran el proper curs, pues, val la pena tenir allò, un temps de calma, respirar i dir, vinga, va, al setembre amb força una altra vegada, que ja, com deien, no? Tot està per fer i tot és possible.
1: Exacte, així és. Amb l'Ernesto i amb el Rafael, doncs mateixa pregunta. Comencem per l'Ernesto. Quina valoració feu d'aquest curs?
4: Bueno, la valoració que fem és positiva. Sempre es poden aconseguir més coses, però nosaltres des de l'Associació de Veïns de Can Paulet pues estem anant treballant per millorar les condicions i la qualitat de vida del barri de, i dels veïns, no? Hem instaurat una neteja a demanda de l'organització, a diferència d'altres barris del poble que està calendaritzada. Nosaltres creiem que és més positiu pels barris de muntanya fer-la a demanda. Això no hi ha cap problema amb l'Ajuntament. Es va actuant, es podria millorar, sí. Es pot millorar. I després, a part del a part de la neteja via demanda, que és el més important, pues la resta de serveis, no? De la urbanització, millorar una miqueta el trànsit viari, la senyalització, el servei de recollida d'escombraries, a veure si podem aconseguir 4 dies a la setmana en comptes de 3 dies, perquè sobretot en les altes temperatures es noten els mals olors als contenidors. A veure si podem aconseguir-lo cada 4 dies en comptes de 3 dies a la setmana. I ara estem immersos en la festa de Can Paulet, que aquest any fent un sopar de germanor, perquè no disposaven de mitjans econòmics per fer-los, una festa de barri amb un dinar, amb jocs pels nanos, a les criatures, portar una orquestra, que tampoc l'hem pogut fer, perquè no disposaven de recursos econòmics, i els vàters, que també portàtils, que és una altra despesa important de cara a una festa de barri.
1: Malgrat això, la festa està assegurada, Ernesto?
4: Sí, el dia 18 de juliol, de 21 hores a 2 hores de la matinada, farem el sopar de germanor. En les taules i les cadires cedides per l'Ajuntament, cada veí portarà el seu menjar, la seva beguda, i nosaltres portarem una mica des de la Junta de l'Associació de Veïns una mica de música, perquè amenitzar una miqueta el sopar, i si els veïns i veïnes volen ballar,
1: que ballin,
4: doncs també.
1: Molt bé. Parlem ara amb l'altra associació que ens acompanya, és el president de l'Associació de Veïns i Veïnes del Poble Mariana, el Rafael García. Precisament és una de les associacions que fa 4 dies heu fet la celebració, coincidint amb les festes del barri, ja, dels 50 anys, oi, Rafael?
3: A ver, está claro, clarísimo, que al 40 aniversario de la federación, esto hizo que se aunara más todos los criterios, todos los problemas, como bien ha dicho Mar del Álamo, del barrio, porque los problemas de un barrio es un problema de todos. Si es sanidad, como es cultura, como es urbanismo, es un problema de todo el pueblo. Lo que está claro, que los diferentes barrios, como por ejemplo ha comentado Ernest, de Can Paulet, el Canon, los Orioles, es un problema, no digo ni mejor ni peor, pero es diferente con el resto de la población ya aposentada en la zona mediana baja del barrio San Boi, y tiene unos problemas diferentes que tenemos que aunarlos perdón tenemos que aunarlos entre todo lo de la federación para que esto sea una realidad y no se vean en merma con respecto al trato del resto de asociaciones vecinales que hay en San Boi. Así que yo lo que pediría es una cosa, de que todos los que nos estén escuchando, todos los que nos puedan oír, que entiendan que la Federación de Asociaciones Vecinales de San Boi estamos al servicio de todos los vecinos de San Boi, estén o no estén afiliados a alguna asociación de vecinos. Pues nosotros ya se ha comenzado la construcción del nuevo CAP del quinto cap de Sant Boi o el desdoblament del Montclar, tal como se dijo al principio. El tema de la biblioteca, estamos en espera de definitivamente se haga el proyecto, porque hay, todavía está, estamos esperando, aunque hay muchos anuncios por Instagram, por todos los demás sitios, de que la biblioteca ya es una realidad. Es cierto que la biblioteca es una realidad, porque están los terrenos, están los proyectos, hay unos llamémoslo dineros o capital apartado para hacer proyectos y para hacer parte de la construcción, pero definitivamente el proyecto no está terminado. En el momento que esté terminado, nosotros, por la vía que sea, lo vamos a trasladar, sea seguro que sale en el Viura a San Boi, sale donde tenga que salir, y vamos a aunar, porque es una necesidad que prioritària per a Sant Boi, de que haya más biblioteca, que haya más cultura i que haya más sanidad.
1: De fet, aquests dos punts, a Mort de l'Àlamos, estaven dins de l'agenda de les associacions i també de la federació.
5: Sí, tant... Ah, espera, disculpa, em sembla que el Rafael
1: sí,
5: vol
1: afegir. Digues, digues, Rafael.
3: Sí, no, a ver, yo quería comentar que en el Poblet Marianao, nosotros, para septiembre, nosotros hemos hecho el 50 aniversario coincidiendo con la fiesta de barrio, ha ido muy bien. Entonces, de una forma muy rápida, aunamos para hacer la Revella de San Juan en la puerta, cortando la calle Libertad entre Gaudí y Rosellón, y hubo una cena, tal como ha comentado Ernest, que van a hacer allí en Camp Paulet, una cena en la Revella de San Juan. Estuvimos hasta desde las 8:30, 9 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Aproximadamente unos 150 comensales hubo en la calle. También tuvimos la asistencia de la señora alcaldesa Luisa Moret, y bueno, vino solamente a, no digo a verificar, pero sí a felicitarnos de que el acto había sido muy cívico. Todos los vecinos, como bien ha dicho Ernest, se llevaron su propia cena, su propia bebida, si la querían o lo podían adquirir
1: allí. I us ho vau passar bé, no, Rafael?
3: Fue molt bé, molt
1: doncs
3: bé.
1: Doncs això
3: es tracta. Último, y por último, nosotros para el 19 de septiembre tenemos un acto para recaudar fondos para la Asociación de Familiares del Alzheimer. Quiere decir que ya lo comento, posiblemente en septiembre, si tenemos tiempo.
1: Sí, podríem fer algún espai dedicat a aquest acte.
3: Intentar hacer de que todas estas entidades sin ánimo de lucro que están en defensa de la salud y del bienestar de todas las personas con enfermedades raras o no raras, vamos a intentar colaborar todo lo que podamos. Gracias.
1: Molt bé, Rafael. Disculpa que t'havia jo interromput i perquè volia fer aquesta reflexió, però és veritat que havíem d'acabar amb l'agenda des de l'Associació de Veïnes i Veïns el Poblet Marianao. A Mort de l'Àlamo deia que el desdoblament del Camp Montclar i la nova biblioteca també justament davant del Camp Montclar, doncs eren dos de les demandes o això, dels clams que fèieu, no? Les associacions i la federació.
5: Sí. A veure, comencem això, el desdoblament o el cinquè cap, anar canviant el nom. Va començar l'associació El Poblet Marianao, ho va entomar també la federació i es va sumar també la Marea Pensionista. I jo crec que aquesta suma de diferents entitats, malgrat, pues clar, l'associació veïnal i la federació formem part del mateix eix, però ha anat molt bé. I a més, que s'ha constituït una comissió de treball amb aquests tres actors, l'Ajuntament, l'ICS Salut i el Cat Salut. Crec que no em deixo a ningú. I la veritat, pues, que han sigut reunions bé, profitoses, jo diria profitoses, perquè com a mínim nosaltres hem pogut expressar les nostres inquietuds, inquietuds que ens fan arribar al veïnat.
1: Clar. Vosaltres sou els portaveus, les portaveus del veïnatge de Sant Boi.
5: Exacte, llavors ho hem pogut parlar, pues, això, amb les institucions, i és important. I dir que quan se'ns va comunicar que no hi hauria l'acte de posar la primera pedra al CAP perquè sí, no hi havia no hi havia agenda disponible per poder, però que començava que començaven a remoure les terres, pues evidentment va ser una enorme alegria perquè vam veure que sí, que això era, anava a ser una realitat, perquè després no oblidem que també estem apretant, que el CAP Montclar necessita una remodelació perquè és el CAP més antic de Sant Boi, té moltes deficiències d'estructures, hi han deficiències que aquí no ens acabem de posar d'acord amb les institucions sobre el rodatge que hi ha de professionals, sobretot sí, metges i metgesses. Sí. Bueno, aquí no acabem, les institucions ho veuen amb una altra mirada, i des dels moviments de persones usuàries pues ho veiem des d'una altra, no? I després també, evidentment, no és només el CAP Montclar o el cinquè CAP o el CAP de Mercè Rodoreda, que estan molt bé, sinó els altres CAPs de Sant Boi, perquè Sant Boi va creixent de població, i la sensació que tenim des del moviment veïnal és que els equipaments es van quedant petits, perquè potser no hi ha la previsió de dir, bé, doncs ara en aquest barri es construirà, no, s'han construït tants habitatges, hi haurà tal augment de població, doncs aquest CAP, aquest centre de salut, és suficient? Hi ha suficient personal? I haig de dir una altra cosa, sí, i és que des de la CONFAC, la federació a través de l'associació La Unió del Barri Centre, formem part de la junta de la CONFAC, i el tema de salut, hi ha una comissió específica perquè, mira, allò que diuen mal de muchos, consuelo de tontos, no? Ho sento, però és una problemàtica que surt a cada reunió que es fa de la CONFAC, perquè és arreu del nostre territori que hi ha, pues, això, centres que s'han quedat antiquats, i sobretot la rotació de personal, que és una preocupació molt gran aquesta.
1: Això pel que fa al tema sanitari, el tema de la biblioteca també era, deia, un clam de les associacions.
5: Exacte,
1: eh?
5: Sí, bueno, també va començar el poblet Marianau, i és una realitat. Sembla ser, com deia el Rafael, que potser més aviat estarà finalitzada cap a l'any 29, però bé, nosaltres el que sí esperem és que en el moment que estigui ja tot legalment constituït, vull dir, el projecte, la dotació pressupostària, l'empresa que durà a terme les obres, pues, hi hagi una reunió de comunicació amb el moviment veïnal, sobretot amb l'associació de Marianau, clar.
1: Molt bé, i com ens visiten aquestes dues associacions, estaria bé fer difusió de quina manera poden contactar, per exemple, en primer lloc, al barri del poble Marianau. Rafael, si algú que ens escolta del barri, vosaltres voleu que quan més veïns i veïnes sigueu, molt millor. Per tant, de quina manera es poden fer socis o es poden adreçar a vosaltres?
3: A ver, esto es una cuestión de números. Las asociaciones vecinales de Sant Boi tiene que estar reforzada y respaldada por todos los vecinos de una forma, llamémoslo, que no sea solo simbólica, que sea real. Y la palabra real es que nosotros hacemos, cada vecino que viene a hacerse socio, hay una cuota en cada asociación vecinal. Hay una cuota diferente, pero nosotros en Marianao tenemos, en el pueblo de Marianao, 8 euros al año por socio y vecino. ¿Qué ocurre? Si nosotros vamos a hablar con el ayuntamiento, hacer cualquier tipo de reivindicación para el pueblo, cualquier mejora para el pueblo, si vamos respaldado por 2.000 vecinos, no es igual que ir respaldado por 500, 600 o 700 vecinos. A nosotros nos da mucha fuerza, y el ayuntamiento también lo ve desde otra óptica. de que nosotros representamos a una, no digo mayorías o minorías, pero una sociedad lo bastante importante del barrio como para decir que se nos tiene que huir.
1: De quina manera, si algú és del barri del Poble Marianao i vol formar part de l'associació, com ho pot fer, Rafael?
3: A ver, nosotros tenemos unas hojas para inscribirse, en la cual presentan sus datos, nos dan autorización para que nosotros podamos tener los datos de estas personas según la ley de protección de datos, y le hacemos un carnet, pagan 8 euros, e independientemente pueden pagar por entidad bancaria o pueden pagar in situ con los 8 euros cada año. Esa es la única forma de recaudación que tenemos. Somos sin ánimo de lucro. Nadie, lo digo y lo diré hasta la saciedad, nadie de la Junta, ahora hemos hecho Junta Nueva, somos 21 miembros en la Junta Nueva, y nadie cobra nada de nada, solamente es colaboración y participación para que el barrio esté mejor y en mejores condiciones. Y nosotros lo único que tenemos es para pagar luz, agua y algunos servicios que tenemos dentro de la asociación vecinal, que es necesario, porque si no, no existiríamos.
1: Está claro. Y desde Can Paulet, Ernesto, si hay alguna persona que vol formar part de l'associació, ¿com ho fa?
4: Sí, nosaltres ens reunim al casal de Marianao el primer dilluns de cada mes de 19 a 20 hores 30 per la tarda vespre. Després tenim el correu electrònic, que és ab-campaulet@gmail.com, que poden dirigir-se també amb ella qualsevol tipus d'informació que vulgui. I després el mòbil personal meu, que està a disposició també de tots els veïns i veïnes, que és el 676-937-385.
1: Doncs arribem al final d'aquest espai quincenal Fem Barri i acabem amb la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Sant Boi, Amor de l'Àlamo, per tancar aquest Fem Barri de la temporada, només el de la temporada, perquè al setembre us esperem, eh?
5: Sí, aquí tornarem a estar, deixant anar la nostra veu.
1: I tant, què t'agradaria dir abans de marxar de vacances, Amor? De cara al veïnatge que ens ha acompanyat o a les veïnes i veïns que ens puguin estar escoltant ara?
5: Pues una mica la crida que feien tant l'Ernesto com el Rafael, no? Que s'apropin a les associacions veïnals, que en formin part, que han tingut al llarg de la història han tingut un paper important i encara el tenim, que sabem que la participació no és fàcil, que la gent jove, això d'estar en una entitat, amb uns estatuts, amb una junta, els hi costa, perquè tenen una altra manera de participar, però que el barri, que Sant Boi, som totes i tots. Per tant, que endavant, que vinguin a les associacions, que segur que tothom pot aportar, i no només des del punt de vista de la queixa, que també, nosaltres hem d'estar atents de què és el que no ens agrada, com funciona la nostra ciutat, i ho fem des de la crítica positiva i aportant el que creiem que pot ser la solució. I per això també parlem, dialoguem amb la institució. Quina és la institució més propera que tenim? L'Ajuntament, evidentment. Però això, jo faig una crida perquè la gent vingui al moviment veïnal, que és positiu.
1: Doncs moltíssimes gràcies a totes i tots els que cada 15 dies ens heu acompanyat aquí al Fem Barri. Molt bon estiu a tothom i ens retrobem el proper mes de setembre, a partir del mes de setembre. Gràcies.
5: Molt bé, moltíssimes gràcies i sobretot a tu, Mònica.
1: Bon dia.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dijous. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Pau Gil, i qui us ha parlat, la Mònica Santacreu. Tornem demà divendres, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi i la nostra companya Laia Vidal. Nosaltres us diem fins demà, però no ho fem de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies és escoltar cançons que parlen de viatges o de ciutats per visitar en aquest temps de vacances. Doncs som-hi. Avui ens quedem amb Joaquín Sabina. Pongamos que hablo de Madrid.

0: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
3: De la ciutat cooperativa.
4: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
2: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa,

0: Bona tarda, us parla la Laia Vidal en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi, on us destaquem el Premi Iberoamericà atorgat a la dibuixant i humorista gràfica santboiana, la Raquel Gu, i també les últimes novetats del rugbi a la Unió Esportiva Santboiana. Avui és dijous 23 de juliol i repassem l'actualitat punt per punt. La il·lustradora santboiana Raquel Gu ha rebut el Premi Iberoamericà d'Humor Gràfic Quevedos 2026. La dibuixant i humorista gràfica santboiana ha estat distingida amb el reconeixement més prestigiós de l'humor gràfic en llengua castellana. Escoltem la Raquel Gu, que valora aquest reconeixement.
1: Aquest és especial perquè és un premi iberoamericà i perquè és un premi que han guanyat figures estel·lars com Quino, com Chumichúmez, com El Roto, com Forges, Máximo i Maitena, la gran Maitena que va ser la guanyadora de l'any passat, i a més vaig tenir la sort de poder fer xerrades amb ella aquest estiu a la Fèria del Libro de Madrid. I clar, no sé, sentir-me acollida entre tot aquest elenco és molt gros.
0: El jurat n'ha destacat la capacitat per retratar amb ironia i mirada crítica qüestions com la ciència, el feminisme, les relacions humanes i la vida quotidiana, més enllà, això sí, de la política institucional. Així destaca l'autora les peculiaritats del seu traç.
1: Si hagués de descriure el meu traç, a mi m'agrada dir i m'agrada pensar que és un traç net, que és un traç que balla. A mi m'agrada que intenti ballar el traç i que amb poques línies pugui dir moltes coses, pugui expressar moltes coses, moviment, intenció, sentiment. M'agrada això, m'agrada el traç de tinta analògic, anem a dir, amb la plomilla o amb el pinzell, i crec que m'agrada que el traç estigui viu.
0: La Raquel Gu ha col·laborat amb mitjans com El Jueves, Els Matins de TV3 i actualment publica les seves vinyetes a La Vanguardia, Mongòlia i Pícara. Ara la dibuixant santboiana es consolida com una de les veus més destacades d'aquest gènere. I Sant Boi activa el nivell 3 de 4 del Pla Alfa per perill molt alt de risc d'incendi. Aquesta situació comporta la suspensió de totes les activitats amb risc d'incendi que estaven autoritzades o comunicades prèviament. Entre les principals restriccions hi ha la prohibició d'encendre foc en qualsevol espai obert, de fer cremes agrícoles o forestals, d'utilitzar focs a les àrees de descans, zones recreatives i d'acampada, així com de fer servir maquinària que pugui generar espurnes a menys de 500 metres del terreny forestal. També queda prohibit l'ús de material pirotècnic, l'abandonament d'objectes en combustió i l'ús de bufadors, serres radials i eines similars a prop de zones forestals. I atenció, perquè aquesta nit es farà un nou tractament fitosanitari amb insecticida a l'arbrat de la ciutat, i per aquest motiu es recomana tancar les finestres i no deixar els animals als balcons i terrasses dels carrers Coín, Doctor Ignasi Barraquer, Joventut, Màlaga, Riera Basté, Lluís Companys, a la plaça Assemblea de Catalunya, carrer Barcelona, carrer Josep Mariages, avinguda 11 de setembre, carrer 3 d'abril i carrer Ginesta. Podeu consultar les ubicacions exactes a l'apartat d'avisos de la web de l'Ajuntament a santboi.cat. I més informació de servei, perquè en mobilitat ahir es van iniciar les obres de manteniment de l'aparcament de Campinyol a la carretera de Sant Climent, i per tant els treballs es duraran entre 2 i 3 dies, i mentre durin les obres no s'hi podrà aparcar. I l'EMAP, l'Espai Municipal d'Atenció a les Persones, estrena un punt d'autoservei per imprimir documents del padró de manera immediata. Aquesta màquina permet obtenir documents del padró municipal sense fer cua ni esperar atenció presencial. Es poden imprimir volants i certificats de convivència individuals històrics. I per fer el tràmit només cal identificar-se amb el DNI o amb el NIE i seleccionar el document desitjat i recollir-lo directament en paper. El terminal també permet demanar cita prèvia per altres tràmits municipals i consultar informació com el tauler d'anuncis o les últimes notícies de la ciutat. I el Parc Agrari de Sant Boi contribueix a un any rècord de papallones al Baix Llobregat. L'any 2025 ha estat el millor des de que es fa el seguiment de les papallones a l'àrea metropolitana i l'Observatori Metropolità de Papallones ha registrat 15.200 exemplars i 45 espècies diferents. Les xifres més altes des de l'inici del projecte l'any 2019. Segons les dades del CREAF, el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals. Escoltem el Pau Guzmán, que ens parla d'aquest tema, el biòleg i divulgador del CREAF.
2: El canvi climàtic ja les està afectant i el que s'està veient és que justament les papallones que són més sensibles a la temperatura que tenen més requeriments ecològics, doncs justament són les que estan sortint perjudicades. I aquestes papallones més termòfiles, que se'n diu, que aguanten i els agrada més la calor, es veuen afavorides, això ja s'està veient. I d'altra banda tenim el problema de les espècies exòtiques, no? que es poden introduir en mercaderies o persones o el que sigui, això també anirem veient espècies que es van introduint de fora, que ara no hi són, com per exemple ha passat fa poc amb la papallona del Boix, que és una papallona nocturna, no té res a veure amb les papallones que estem parlant, però és un exemple recent que ha afectat les nostres boixedes.
0: I a més, les tres onades de calor i la manca de pluges d'aquest inici d'estiu han fet disminuir notablement la presència de mosquit. Tot i que la primavera plujosa feia preveure una temporada complicada, les altes temperatures i l'evaporació ràpida dels punts d'aigua han dificultat la reproducció d'aquests insectes. Carles Aranda és el responsable del Servei de Control de Mosquits i investigador del Centre de Recerca en Sanitat Animal de Barcelona. Ens ha explicat al Dies de Ràdio els motius d'aquest descens de la població de mosquits.
3: Els mosquits, per poder ser-hi, abans han estat larves. Aquestes larves són aquàtiques. I què necessiten? Doncs necessiten aigua estancada i una temperatura prou elevada. Què ha passat aquest any? Doncs que vam començar amb molta pluja, gener, febrer, març, abril, però més o menys des del maig no plou. Com a mínim al Baix Llobregat i també a molts altres llocs. Clar, no haver plogut, hi ha tots aquells petits llocs de cria que hi han dispersos per tot arreu que podien produir mosquit tigre, malgrat haver-hi prou temperatura com perquè es desenvolupin, com que hi ha poca aigua, doncs tenim menys mosquits.
0: I avancem agenda perquè aquest any ens espera una primera setmana de setembre que serà especial, perquè enguany se celebra el 50è aniversari de la històrica Diada del 76 a Sant Boi. El 9 de setembre la plaça Catalunya tornarà a ser el punt de referència amb un acte commemoratiu a partir de les 6 i el 10 de setembre el Festival Altaveu prepara un concert commemoratiu homenatge a la nova cançó. Escoltem el Víctor Partido, el director del festival, i a la Lluïsa Moret, l'alcaldessa de la ciutat.
4: Sant Boi, 50 aniversari de la Diada, concert especial amb Lluís Gavaldà, David Carovent, els Amics de les Arts, Greta i Musca, Maria Hein, entre molts altres.
5: Enguany el Festival Altaveu té una sensibilitat, un significat especial perquè cau justament en les dates de commemoració del 50 aniversari de l'11 de setembre del 76. Tindrem un concert molt especial la nit del dia 10.
4: Artistes de dues generacions reivindicant la generació primordial, la dels anys 70, conviuran i faran una revisió del repertori. Crec que faran una aproximació a aquell repertori i ens donaran també cançons que entronquen una mica amb aquest missatge actual que volem donar.
0: I el dia 11 de setembre, com sempre, al matí tindrà lloc l'ofrena floral a la tomba de Rafael Casanova, però a la tarda hi ha l'acte institucional de Catalunya aquest any amb una col·laboració santboiana molt especial.
6: Sant Boi continuarà sent l'epicentre de la història perquè en el gran acte, ja sabeu que de l'11 de setembre que es celebra el TNC, el Teatre Nacional de Catalunya, que és el gran acte de commemoració d'arreu i que en aquest acte sempre es canta i cantem i compartim el nostre himne nacional dels Segadors. Enguany, la coral encarregada d'aquest acte serà la Coral Renaixença. Celebrarem el 50 aniversari de la Coral Renaixença amb un absolut protagonisme que el mereixen.
7: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I els esports, novetats a la Unió Esportiva Santboiana. La Unió Esportiva Sant Boiana ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta d'Arnau Andrés, la nova incorporació del Degà per la temporada 26-27. L'arrier valencià arriba a Sant Boi procedent del Brac per reforçar la línia de tres quarts. I el xilè Ricardo Guata serà el nou primer entrenador de l'equip masculí. El futur entrenador arriba procedent de l'estat francès xilè i va formar part de l'estaf tècnic que va classificar la seva selecció nacional pel Mundial de França del 2023. I per últim, els qui ja no continuaran al primer equip masculí de rugbi seran Jordi Jorba, Pedro Soto i Unai Fernández.

I pel que fa al temps, sol i calor intensa avui a Sant Boi, amb màximes de fins a 33 graus. Avui la jornada plenament estiu, en camp predomini del sol durant tot el dia i només alguns intervals de núvols poc importants. A migdia la temperatura arriba als 33 graus, mentre que la mínima de la matinada s'ha situat al voltant dels 24 graus, una nova nit tropical. De cara a la tarda, el temps continuarà estable i assolellat, amb vent fluix a moderat i sense canvis destacables. En definitiva, una jornada de ple estiu a Sant Boi amb molta calor, sol i absència de precipitacions. Com sempre, recomana hidratar-se sovint, evitar l'exposició directa al sol en hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb la calor. I amb això acabem els informatius d'avui, dijous 23 de juliol. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i, com sempre, la programació especial d'estiu continua aquí, a Ràdio Sant Boi.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El servei a les línies de Rodalies afectades per l'esvoranc a les obres de l'R2 a Montcada no es podrà reprendre fins almenys la setmana que ve. Els treballs se centren en aquests moments a tapar amb formigó l'esvoranc, mentre que des del govern espanyol se centren a donar tranquil·litat al veïnat. El secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, descarta afectacions als habitatges propers i també a les vies.
2: No hay ningún daño detectado en ninguno de los edificios y viviendas, no hay ningún daño detectado en la vía, que es la infraestructura más próxima.
0: És dijous 23 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Extingeixen la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona, Marc Pijuan.
3: L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres del metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. El cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, explica els pròxims passos.
4: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment a l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
3: En una entrevista a Televisió Espanyola ha dit que les joies van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència.
0: Avui tenim actiu un nou avís de perill per calor extrema, especialment a les comarques de Ponent, on se superarà amb facilitat els 40 graus. Última hora de la situació amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. Situació encara del tot canicular. I, de fet, avui està havent-hi una altra volta de rosca d'aquesta temperatura, especialment a les comarques de Ponent, on al llarg de les immediates hores passarem d'una forma molt evident dels 40 graus. Arribarem en alguna vila del Segrià, de l'interior de la Ribera d'Ebre, també de les Garrigues, del sud de la Noguera, fins als 42-43 graus de temperatura a l'ombra. Per tant, és una calor extrema, perillosa, per fer activitats al ras o treballar, per exemple, a l'exterior, al llarg de les immediates hores. Però és que la resta del país també la calor serà molt notable. I arran de mar no passarem gaire dels 30 graus, però amb molta més humitat. Per tant, suarem sense esforç. De núvols importants, poquets. Si de cas algun ruixat molt aïllat, a l'Alt Ripollès, a l'Alt Berguedà i també cap al Massís del Port. Demà continuarà la calor. De fet, no afluixa respecte avui, però tindrem estones de més núvols, sobretot a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: La calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia.
3: N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a prendre mesures, com per exemple desgravar per l'aire condicionat. Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC, alerta del risc.
6: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. No hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
0: En cultura, tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana.
3: Engega amb un concert de la Fúmiga aquesta nit i té també com a plats forts Els Pets o Maria del Mar Bonet. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats.

0: per si hi apareix algun dany més. Tècnics de DIF segueixen omplint de moment el forat d'en Formigó mentre n'investiguen les causes. L'Ajuntament de Barcelona es reunirà aquesta tarda amb els veïns i obre un punt d'informació al casal del barri. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. Missatge de tranquil·litat dels responsables de DIF un cop fetes les primeres inspeccions. No s'han detectat danys als edificis propers ni a les vies, tot i que la circulació de trens de l'R2 i l'R11 es manté tallada fins la setmana que ve. Tècnics de DIF continuen omplint el forat amb formigó. Es farà de manera intensiva les 24 hores i durarà uns quants dies. La grua que va caure a l'esvoranc no es retirarà i quedarà soterrada per evitar riscos. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, parla de les causes.
2: La impressió és que ha habido un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno, por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada, lo digo porque ha habido algunas especulaciones y adelanto que ninguna de ellas tienen fundamento.
1: Dissabte es concretarà la data per restablir la circulació de Rodalies i s'obre un punt d'informació als veïns al casal del barri de Vallbona, al districte de Nou Barris.
0: Encara un altre incident a la capital, a Barcelona. Els serveis d'emergència han aconseguit extingir aquest matí la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants. L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i va deixar 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Els bombers han estat treballant tota la nit a l'entorn de la flamarada provocada pel gas, però es va decidir no apagar-la perquè es va considerar, com ha explicat el cap d'intervenció de bombers, Albert Ventosa, que seria perillós.
4: L'estratègia ha estat de no extingir, no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hagués estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de deflagració.
3: Finalment, els treballs s'han dirigit a bloquejar les quatre canonades que portaven gas a la fuita. Una vegada fet això, al migdia, la flama s'ha extingit. Ara, segons ha dit el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, es treballa per tornar a la normalitat.
5: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
3: S'espera que els treballs per retirar la màquina s'iniciïn aquesta mateixa tarda. L'incident ha obligat a tancar els comerços de la zona i a aturar el funcionament del bus llançadora que comunica les línies 5 i 1 del metro de Plaça de Sants. No s'ha confinat els veïns, però se'ls ha demanat que abaixessin persianes i no sortissin als balcons. Pel que fa als ferits, 4 es van traslladar al Vall d'Hebron i 4 més a l'Hospital Clínic i tots evolucionen favorablement.
0: I l'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un pla de suport dotat amb 100.000 euros per als comerços que han resultat afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
6: Collboni ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per al seu fons de comerç. L'objectiu és compensar l'aturada de l'activitat dels comerciants i ja hi ha algunes accions en marxa.
7: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar doncs, aquesta aturada de la seva activitat.
6: El pla de suport municipal s'afegirà als ajuts anunciats pel govern, que ja ha aprovat un primer paquet de mesures urgents per donar suport als particulars, comerços i altres operadors econòmics afectats per l'esvoranc.
8: Notícies en xarxa.
0: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebedrà el seu valor. A més, ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència i que hagin quedat en l'aire 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. L'expresident Zapatero ha negat haver tingut cap paper ni vincle amb el rescat de Plus Ultra, però ha admès haver facilitat contactes entre persones.
10: Yo lo único que hice fue llamar a ese directivo del Banco Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas. Punto. Eso no tiene nada que ver obviamente

0: ni con Rescate Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada. Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
1: Respecte a les joies, taxades oficialment per 1.300.000 euros, Zapatero ha dit que en contradirà el valor i ha explicat que van ser un regal de cortesia i que no en volien fer res.
0: Intenció de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar de manera adecuada. Pero vamos, insisto, lo último que nosotros, que yo pensaba en eso era el valor patrimonial. Pero la de ellos que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada. Todo lo que ha supuesto para mí este tema, ¿no? Que es, en fin, para mí, que la gente que me conoce, yo no tengo ninguna relación con es que no entran con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro.
1: L'expresident espanyol ha denunciat que les seves agendes s'han fet públiques deixant al descobert activitat de 2 anys amb noms i dades de 150 persones. Ha assegurat que això és un judici paral·lel i que haurà de tenir conseqüències perquè s'han saltat l'estat de dret. I ho ha contraposat amb el fet que la sentència sobre l'amnistia feta pel TJUE no se'n va saber res de res fins que no es va fer pública dijous passat.
2: Seguim a Madrid, on està en marxa el darrer ple del curs al Congrés dels Diputats. Aquesta tarda s'hi debatrà la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA.
3: Per a Catalunya suposaria comptar amb 17.000 milions d'euros i Junts permetrà, de moment, que tiri endavant. D'altra banda, el govern espanyol veurà com li tomben el sostre de despesa que ha fixat per a les comunitats autònomes i municipis.
2: Encara en l'àmbit polític, el govern espanyol ha presentat la candidatura de Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball,
3: que és l'agència de les Nacions Unides dedicada a promoure el treball digne, els drets laborals i la justícia social. Si aconsegueix el càrrec, Díaz es convertiria en la primera dona i la primera espanyola al capdavant de l'organisme. En un missatge a xarxes socials, el president Pedro Sánchez ha destacat que la seva experiència i vocació de consens la converteixen en una excel·lent candidata.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Avui nou avís de perill per calor extrema que torna a disparar el risc d'incendi. Per això Protecció Civil manté activat el Pla Alfa per perill extrem de foc forestal a 156 municipis i s'han tancat 2 nous espais naturals, el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant.
3: Que s'afegeixen als 5 parcs naturals tancats prèviament, Baronia de Rialb, Ribera Salada, Montmanell Marmellà, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. Preocupen sobretot les zones de Ponent i Terres de l'Ebre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat precaució i prevenció per aquesta jornada.
5: Podem tenir de nou episodis de simultaneïtat amb diversos incendis actius i és important, doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també, doncs, és important protegir-nos i no fer, doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
3: La consellera també ha instat a mantenir la prudència en les zones de bany i platja. Des del 15 de juny, 7 persones han mort ofegades en piscines catalanes i 12 a les platges.
2: Justament avui hem sabut el risc que té la calor per a la salut, i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, que fan una crida a les administracions a no infravalorar-ho i prendre mesures, com per exemple desgravar per l'aire condicionat. Les temperatures mínimes han pujat de forma continuada des dels anys 70 a la capital i avisen d'un risc significatiu per a la salut a partir dels 24 graus nocturns, sobretot per a les persones grans. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Barcelona és una illa de calor a la nit quan deixa de bufar la marinada i hi han mort més de 700 persones entre l'any 2007 i el 2018. És per les mínimes tòrrides, unes 150 persones més que no pas per la calor diurna. Ho revela un estudi del Centre de Política del Sol de la Universitat Politècnica, i els autors i autores demanen als governs que posin el focus en les elevades temperatures a la nit i que prenguin mesures. Un dels experts és Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
7: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió en refrigeració. L'Ajuntament de Barcelona el que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació, de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitatges.
6: Els investigadors demanen més zones verdes a Barcelona i insten a fer canvis en el sistema de certificació energètica dels habitatges per ajustar-lo a la realitat climàtica actual.
2: Catalunya disposarà de 1.300 agents nous dels Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost. Provinents de la 33a promoció de l'Escola de Policia, aquests nous efectius amb pràctiques reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. En el marc del Pla Helios, el cos policial també reforçarà amb 82 efectius i nous comandaments als municipis de costa. A més, hi haurà un reforç als agents ARRO. Així, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total. Són 1.625 més que al maig, ara fa dos mesos.
3: I gràcies a aquest desplegament, els Mossos comptaran durant l'agost amb més de 13.000 efectius dedicats a les tasques de seguretat ciutadana, una xifra que representa un augment respecte als gairebé 12.000 agents que integraven el cos al maig de 2026. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha subratllat els objectius principals d'aquest Pla Helios.
8: Tot el que té a veure doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
3: I ha apuntat a on posaran l'accent durant aquests mesos d'estiu.
8: La multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
3: Trapero també ha esmentat els quatre eixos del pla que passen per la seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris.
2: És un quart de tres, moment per a les notícies econòmiques. El Banc Central Europeu està reunit a Frankfurt amb la idea de mantenir els tipus d'interès al 2,25%, tot i la represa dels atacs a l'Orient Mitjà.
3: La majoria dels governadors estan a favor de congelar el preu del diner després que la zona euro registrés una inflació del 2,8% al juny.
2: La Cambra de Comerç de Barcelona revisa tres dècimes a l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per enguany, fins al 2,5%.
3: La institució ho atribueix al bon comportament de l'activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l'ocupació en un context en què la demanda interna es manté com a principal motor de l'economia.
2: L'agència tributària destapa 333 milions de frau fiscal el 2025, és un 13% més que l'any passat.
3: La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica que remunta al 2015, únicament per darrere de l'any 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions i donacions, patrimoni i transmissions.
2: I Repsol dispara els seus beneficis en un 265% la primera meitat de l'any, fins als 2.200 milions.
3: El resultat està molt influït per l'augment del preu del petroli derivat de la guerra a l'Orient Mitjà, que ha provocat una revalorització dels estocs de Repsol de més de 823 milions d'euros.
2: Una cinquantena de persones, la majoria treballadors de l'escorxador Le Port Gourmet, s'han concentrat aquest matí a la passera que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga pel riu Gurri. Ho han fet per reclamar la reforma d'aquesta infraestructura. La mobilització ha estat convocada per Comissions Obreres i arriba 6 anys després de la mort de 2 treballadors arrossegats pel riu en un episodi de fortes pluges. El 9FM, Guillem Sánchez.
9: Dilluns que ve començaran les obres de substitució de la passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga. Així fa temps que ho exigeix Comissions Obreres. I és que aquest és un pas molt freqüentat pels treballadors del polígon de Santa Eugènia, especialment de l'escorxador, que diàriament passen caminant en bicicleta per aquest gual inundable. La reclamació va prendre forma ara fa 6 anys quan 2 treballadors van perdre la vida en ser arrossegats pel corrent d'aigua en aquest punt crític. Aquest dijous el sindicat hi havia convocat una concentració arran de la paràlisi per dur a terme unes obres de les quals se n'ha informat del seu començament aquesta mateixa setmana. Escoltem Kilian Pérez, secretari d'organització de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona.
10: La lentitud de l'administració en poder fer una cosa que ja portava acordat des de fa més de 2 anys, que això és un problema, i la segona, ens estan comunicant des del Mediocat que s'estan esperant a finals d'agost, setembre i octubre, molt plujós, i aquesta obra que ja fa 6 anys es va emportar la vida a 2 companys i companyes no s'ha fet i tenim una preocupació brutal.
9: L'obra té un pressupost de 240.000 euros aportats per l'Ajuntament de Vic i el de Santa Eugènia amb 95.000 euros cadascun. Le Port Gourmet hi afegirà 50.000 euros més. Els treballadors de l'escorxador, més de 2.000, expliquen que han hagut de conviure amb una situació que no els agrada.
2: D'Osona a Tarragona, on la platja de la Rabassada ha estrenat un dispositiu acústic d'ajuda al bany per persones invidents. Els usuaris poden entrar a l'aigua de manera autònoma i segura a través d'un sistema de balises que donen informació sonora. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: Les persones amb diversitat funcional visual escoltaran missatges acústics que explicaran el funcionament del sistema quan arribin a la platja. S'han instal·lat dos tòtems que emetran la informació perquè puguin banyar-se sense acompanyant. L'espai dins el mar està acotat per quatre balises sonores i tàctils que permetran una millor orientació dins de l'aigua. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, diu que aquesta temporada s'ha ampliat l'oferta de serveis adaptats a la platja.
12: Hem ampliat una mica el servei, no? I en aquest cas hem instal·lat un sistema de balises, un sistema d'audioguia perquè les persones amb diversitat visual, no? I amb problemes o reduïda, no? Doncs puguin gaudir del bany i puguin gaudir del lleure de la platja.
11: A banda de Tarragona, Cunit també ha incorporat aquest sistema.
2: A la Selva Blana ja viu una de les cites més esperades de l'estiu. La vila torna a convertir-se en la capital dels focs artificials amb el 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. 5 pirotècnies de 3 països competiran per oferir el millor espectacle sobre la badia. Televisió de la Selva, Paula Fernández, bon dia. Quins participants prenen part en aquesta edició?
13: Bon dia, companys. Doncs, com bé comentava, enguany seran 5 les pirotècnies que competiran en el 54è concurs internacional. El certamen l'obrirà aquest dimecres la gallega Pirotècnia Hosman, Santa Bàrbara d'Ourense. Dijous serà el torn de la portuguesa Pirotècnia Duarte, mentre que divendres dispararà una altra empresa gallega, la Pirotècnia Xaraiba, també d'Ourense. Dissabte serà el moment d'una de les grans habituals del concurs, la Pirotècnia Valenciana, que intentarà revalidar el títol i aconseguir la seva 5ª victòria consecutiva. Finalment, diumenge tancarà el certamen la xinesa Jilin Fireworks, procedent de Liujiang, considerada la capital mundial dels focs artificials. Tots els espectacles començaran a 11:45 de la nit i un any més, Blanes intentarà tot convertir-se en aquesta capital dels focs d'artifici d'Europa, però que un any més ho aconseguirà.
2: Gràcies, Paula Fernández. I ara és moment per a la informació cultural. Està tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana, que engega amb un concert de la Fúmiga, que estem escoltant. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats i només queden algunes entrades de dia per veure les propostes destacades que pugen enguany a l'escenari. Canal Blau, Carles Monasterio.
14: La Fúmiga actuarà per primera vegada al Tinglado en l'any del seu comiat dels escenaris. Els valencians han estat uns referents de l'escena musical dels darrers anys, sobretot al País Valencià, però també arreu dels països catalans. Ricard Llenas és de l'organització del Tinglado.
15: Estan fent una gira comiat i ens fa molta il·lusió que un dels punts de parada sigui aquí al Tinglado, que no havien tocat mai, i és un grup que ha estat un fenomen al País Valencià, però de tots els països catalans. Per tant, ens fa molta il·lusió que també puguin venir aquí a acomiadar-se del seu públic.
14: La nit d'avui la completaran el raper ribetà Rata Yape, la covellenca Ocdeu, Clara Pella, Svetlana, que presentarà nou disc, i el ja mític Miquel del Roig. Demà serà el torn d'altres grups destacats, com els Pets, que també pujaran per primera vegada damunt de l'escenari del Tinglado, o de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Dissabte serà la nit més punk, amb All Cru, Talco o Crim com a propostes destacades.
2: I passem també per Tortosa, allà a l'Ajuntament, últims detalls de les festes de la Cinta, la festa major de la localitat. Sota el lema Festa, Diversitat i Tradició, el programa està farcit de diversos actes culturals, concerts i també actes tradicionals. Ràdio Tortosa, David Benito.
16: La Lúbdic Band, Triquell i Al·lèrgiques al Polen són les caps de cartell de Festes de la Cinta 2026. Així ho ha explicat l'Ajuntament de Tortosa en una roda de premsa on ha donat a conèixer els detalls de tot el programa. La Fundació Mercè Pla, que compleix 50 anys al costat de les persones amb diversitat funcional, protagonitzarà el pregó d'aquesta edició amb l'objectiu de reconèixer la seva tasca professional. Mar Lleixa és l'alcaldessa de Tortosa.
17: Que són 50 anys de trajectòria, 50 anys acompanyant a persones i famílies de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. I esta fundació és una entitat compromesa amb la inclusió social i la millora de la qualitat de vida de les persones amb diferents discapacitats.
16: Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb Lia Sampai, Pepet i Marieta i Montse Castellà, tanquen la programació musical de les Festes Majors de Tortosa, que començaran el 29 d'agost fins al 7 de setembre.
2: I és moment per a la informació esportiva. que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ha presentat el segon fitxatge a l'atacant alemany Karim Adeyemi, que es procedeix del Borussia Dortmund.
18: Bon dia, Marta. El futbolista de Múnich signa com a blaugrana per les properes 5 temporades. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la polivalència ofensiva, ja que pot jugar a les dues bandes i també com a davanter centre, aportant velocitat i desequilibri. A més, es retroba amb Hansi Flick, el tècnic del Barça, que li va donar l'oportunitat de debutar amb la selecció absoluta d'Alemanya. La presentació és a marxa. De fet, acaba de dir que coincidir amb Hansi Flick és el principal motiu per venir al Barça. I també aquest migdia el Barça ha fet oficial la renovació de Caroline Graham Hansen. L'extrem noruega seguirà sent blaugrana les properes dues temporades. Graham assegura que mai va dubtar a seguir el club blaugrana. I també a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lauri Requena, l'experimentada migcampista manxega de 36 anys. Arriba procedent del Granada, on ha disputat les últimes 13 temporades, i aportarà experiència, talent i lideratge.
19: És un moment vital en el que necessitava un canvi i siento que Badalona era mi destino favorito para poder pues, iniciar este nuevo proyecto profesional. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento con la inversión de Mercury 13. Creo que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino español a día de hoy, y ser partícipe de ello pues es un privilegio, y sobre todo pues a nivel deportivo creo que me voy a encontrar, ya me las he encontrado, a jugadoras de una calidad brutal.
18: Més futbol. El Nàstic ha presentat aquest migdia quatre jugadors d'una tirada: Eugeni Valderrama, Pere Marco, Manel Rollo i Toni Gavarri. Tarragona Ràdio, Ter Ortega.
11: En un escenari molt tarragoní, també molt patrimonial, el primer que ha pres la paraula és el davanter valencià Pere Marco, assegurat que no ha pogut dir no al Nàstic.
20: De decirle que no al Nàstic, la situació on esté, en primera ref o en cualquier categoria, yo creo que es difícil. Y bueno, hablé con Tom, que me conocía de Castellón, y también lo que ha dicho Jenny. Fueron 10 minutos de conversación y ya tenía decidido que iba a venir aquí.
11: També ha estat presentat el migcampista Eugeni Tarragoní, que va debutar amb el Nàstic sent juvenil el 2012 i que torna a casa, així com un altre del territori, el lateral del Canà, Manel Royo. Toni Gavarri vestirà de gran a les pròximes dues temporades i ocuparà la posició de migcampista. També s'ha presentat avui en un acte obert als aficionats al monument del Fòrum de la Colònia. Debutaran dissabte en el primer amistós de pretemporada davant de l'Andorra.
18: I en waterpolo, la selecció espanyola masculina ha perdut contra Austràlia els quarts de final de les World Cup Finals a Sydney. Els de David Martín, amb 12 de 15 jugadors catalans, han dominat el partit, però els anfitrions han empatat a 18 en l'últim segon i han caigut els penals. Per tant, la selecció masculina ha quedat eliminada. En canvi, Marta, la selecció femenina, amb 13 de 14 jugadores catalanes, jugarà demà la semifinal contra Rússia, després de superar Hongria ahir per 8-7.
2: I aquí us n'informarem. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa i tornem amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
21: La xarxa de comunicació local.
22: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
24: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
0: El diccionari Termcat.
1: Paraules noves que ja pots dir.
0: Festuc o pistatxo. Fruit en drupa, ovoide i vermellosa del festuc, pistatxa vera, que conté una llavor comestible de consistència mantegosa i gust dolç i resinós.
5: Totes dues paraules, tant festuc com pistatxo, són igualment correctes en català. Tot i sonar tan diferents, tenen l'origen en la mateixa paraula grega, pistachion. En un cas, del grec va passar a l'àrab, que va donar fustac o fustuc, i de l'àrab va arribar al català com a festuc. En l'altre cas, la paraula grega es va aturar a Itàlia i va derivar en pistachio, i d'aquí va passar al castellà pistacho o al francès pistache. El pistatxo català sembla que s'imposa a partir de tots dos, del castellà i del francès. En diguem d'una manera o d'una altra, mengeu-ne que són molt bons.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Term

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El servei a les línies de rodalies afectades per l'esvoranc a les obres de l'R2 a Montcada no es podrà reprendre fins almenys la setmana que ve. Els treballs se centren en aquests moments a tapar amb formigó l'esvoranc, mentre que des del govern espanyol volen donar tranquil·litat al veïnat. El secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, descarta afectacions als habitatges propers i també a les vies.
3: No hay ningún daño detectado en ninguno de los edificios y viviendas. No hay ningún daño detectado en la vía, que es la infraestructura más próxima.
2: És dijous 23 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Extingeixen la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona. Marc Pijoan.
4: L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres al metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. El cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, explica els pròxims passos.
5: L'emergència ja estaria des del punt de vista de gas totalment sota control i finalitzada i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, a l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
2: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: En una entrevista a Televisió Espanyola ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència.
2: Avui tenim actiu un nou avís de perill per calor extrema, especialment a les comarques de Ponent, on se superarà amb facilitat els 40 graus. Última hora del temps amb Luis Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. Situació encara del tot canicular. I, de fet, avui està havent-hi una altra volta de rosca d'aquesta temperatura, especialment a les comarques de Ponent, on al llarg de les immediates hores passarem d'una forma molt evident dels 40 graus. Arribarem en alguna vila del Segrià, de l'interior de la Ribera d'Ebre, també de les Garrigues, del sud de la Noguera, fins als 42-43 graus de temperatura a l'ombra. Per tant, és una calor extrema, perillosa per fer activitats al ras o treballar, per exemple, a l'exterior, al llarg de les immediates hores. Però és que la resta del país també la calor serà molt notable. I arran de mar no passarem gaire dels 30 graus, però amb molta més humitat. Per tant, suarem sense esforç. De núvols importants, poquets. Si de cas, algun ruixat molt aïllat a l'Alt Ripollès, a l'Alt Berguedà i també cap al Massís del Port. Demà continuarà la calor. De fet, no afluixa respecte avui, però tindrem estones de més núvols, sobretot a la tarda. Just. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luis. I justament avui hem sabut que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia.
4: N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a prendre mesures com, per exemple, desgravar per l'aire condicionat. Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC, alerta del risc.
7: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. No hi ha capacitat de refrescar-nos, no. Tornament.
2: Ho acabem de saber, el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25% i espera el setembre per decidir els pròxims passos després dels nous atacs a l'Iran. En cultura, tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana.
4: Engega'm un concert de la Fúmiga aquesta nit i té també com a plats forts els Pets o Maria del Mar Bonet. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats.
2: En esports, Toni Castro, el Barça per fi ha anunciat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
8: Encara dura la presentació del futbolista procedent de la Borussia Dortmund que ha signat 5 temporades pel Barça. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la seva polivalència ofensiva, velocitat i desequilibri.
2: El control de so Ivan López, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La circulació de trens a l'R2 i l'R11 es mantindrà tallada fins a la setmana que ve arran de l'esvoranc causat a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. No hi ha hagut afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però es continuarà monitoritzant per si apareix algun dany més. Tècnics de DIF segueixen mentrestant omplint el forat amb formigó mentre investiguen les causes del sinistre. L'Ajuntament de Barcelona ha ja anunciat que es reunirà aquesta tarda amb els veïns i que obre un punt d'informació al casal del barri. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Missatge de tranquil·litat dels responsables de DIF un cop fetes les primeres inspeccions. No s'han detectat danys als edificis propers ni a les vies, tot i que la circulació de trens de l'R2 i l'R11 es manté tallada fins la setmana que ve. Tècnics de DIF continuen omplint el forat amb formigó. Es farà de manera intensiva les 24 hores i durarà uns quants dies. La grua que va caure a l'esvoranc no es retirarà i quedarà soterrada per evitar riscos. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, parla de les causes.
3: La impressió és que ha habido un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno. Por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada, lo digo porque ha habido algunas especulaciones y adelanto que ninguna de ellas tienen fundamento.
9: Dissabte es concretarà la data per restablir la circulació de Rodalies i s'obre un punt d'informació als veïns al casal del barri de Vallbona, al districte de Nou Barris.
2: Els usuaris de les línies R2, R2 Nord i també R11 afectades per l'incident han viscut amb resignació un nou matí de complicacions arran del tall. Alguns usuaris no han fet servir el servei alternatiu establert per carretera i han fet un canvi de plans pel dia d'avui. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
10: La sensació entre els usuaris de l'R2 és de presa de pèl.
11: Que anava a l'aeroport i vaig així una mica collat i no sé com fer-ho, però bueno, que avui no és el fet és que és cada dia.
12: Pues en San Andrés nos han hecho bajar y coger un bus hasta aquí, y ahora coger el bus de aquí hasta San Andrés, y en San Andrés, Sants, una mierda.
13: La verdad que está bastante complicado y es una pérdida de tiempo. Más que nada para la gente que vive acá y que tiene que viajar a trabajar. Ayer había mucha gente desesperada por llegar.
14: Que en el ciclo que estamos, que estemos así, no lo entiendo. Ahora, lo que pasa es que si en vez de robar tanto, lo metieran donde lo tienen que meter, por ejemplo, en la sanidad, en las carreteras, en la Renfe, iría de maravilla.
10: Alguns usuaris no han fet servir el servei alternatiu per carretera i han canviat de plans per avui.
2: Encara a Barcelona, els serveis d'emergència han aconseguit extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants. L'incident es va produir mentre es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i ha deixat 8 ferits, que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Els bombers han estat treballant tota la nit a l'entorn de la flamarada provocada pel gas, però es va decidir no apagar-la perquè es va considerar, com ha explicat el cap d'intervenció de bombers, Albert Ventosa, que seria perillós.
16: L'estratègia ha estat de no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hauria estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de flagració.
15: Finalment, els treballs s'han dirigit a bloquejar les quatre canonades que portaven gas a la fuita. Una vegada fet això, al migdia la flama s'ha extingit. Ara, segons ha dit el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, es treballa per tornar a la normalitat.
5: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
15: S'espera que els treballs per retirar la màquina s'iniciïn aquesta mateixa tarda. L'incident ha obligat a tancar els comerços de la zona i a aturar el funcionament del bus llançadora que comunica les línies 5 i 1 del metro de Plaça de Sants. No s'ha confinat els veïns, però se'ls ha demanat que abaixessin persianes i no sortissin als balcons. Pel que fa als ferits, 4 es van traslladar al Vall d'Hebron i 4 més a l'Hospital Clínic, i tots evolucionen favorablement.
2: Aquests són incidents causats les últimes hores, però en relació a l'esvoranc de la línia 9 del metro, avui l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en marxa un pla de suport dotat amb 100.000 euros per als comerços afectats per aquest sinistre. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
17: Collboni ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per als seus fons de comerç. L'objectiu és compensar l'aturada de l'activitat dels comerciants i ja hi ha algunes accions en marxa.
18: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar aquesta aturada de la seva activitat.
1: Notícies en xarxa.
2: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega que participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estiguin respectant la presumpció d'innocència i que s'hagin destapat 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Tot plegat ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola. Mont Carvajal, bon dia.
19: Bon dia. L'expresident Zapatero ha negat haver tingut cap paper ni vincle amb el rescat de Plus Ultra, però ha admès haver facilitat contactes entre persones.
20: Yo lo único que hice fue llamar a ese directivo del Banco Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas. Punto. Eso no tiene nada que ver, obviamente, ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada. Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
19: Respecte a les joies, taxades oficialment per 1.300.000 euros, Zapatero ha dit que en contradirà el valor i ha explicat que van ser un regal de cortesia i que no en volien fer res.
20: Intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar de manera adecuada, pero vamos, insisto, lo último que nosotros, que yo pensaba en eso era el valor patrimonial, pero la de ellos que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada. Todo lo que ha supuesto para mí este tema, ¿no? Que es, en fin, para mí, que la gente que me conoce, yo no tengo ninguna relación, es que no entro nunca en una joyería, ¿no? O sea, es así de claro.
19: L'expresident espanyol ha denunciat que les seves agendes s'han fet públiques deixant al descobert activitat de 2 anys amb noms i dades de 150 persones. Ha assegurat que això és un judici paral·lel i que haurà de tenir conseqüències perquè s'han saltat l'estat de dret. I ho ha contraposat amb el fet que la sentència sobre l'amnistia feta pel TJUE no se'n va saber res de res fins que no es va fer pública dijous passat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Avui, nou avís de perill per calor extrema que torna a disparar el risc d'incendi. Per això, Protecció Civil manté activat el Pla Alfa per perill extrem de foc forestal a 156 municipis i s'han tancat 2 nous espais naturals, el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant.
17: Que s'afegeixen als 5 parcs naturals tancats prèviament, Baronia de Rialb, Ribera Salada, Montmell, Marmellà, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. Preocupen sobretot les zones de Ponent i Terres de l'Ebre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat precaució i prevenció per la jornada d'avui.
21: Podem tenir de nou episodis de simultanietat amb diversos incendis actius i és important doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també doncs, és important protegir-nos i no fer doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
17: La consellera també ha instat a mantenir la prudència en les zones de platja i bany. Recordem, des del 15 de juny, 7 persones han mort ofegades en piscines catalanes i 12 a les platges.
2: Justament avui hem sabut el risc que té la calor per a la salut i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a les administracions a no infravalorar aquestes dades i prendre mesures com, per exemple, desgravar per l'aire condicionat. Les temperatures mínimes han pujat de forma continuada des dels anys 70 a la capital i avisen d'un risc significatiu per a la salut a partir dels 24 graus nocturns, especialment per a les persones grans. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. Barcelona és una illa de calor a la nit quan deixa de bufar la marinada i hi han mort més de 700 persones entre l'any 2007 i el 2018. És per les mínimes tòrrides, unes 150 persones més que no pas per la calor diurna. Ho revela un estudi del Centre de Política del Sol de la Universitat Politècnica i els autors i autores demanen als governs que posin el focus en les elevades temperatures a la nit i que prenguin mesures. Un dels experts és Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
7: És un assassí silenciós, mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió en refrigeració. L'Ajuntament de Barcelona el que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitatges.
22: Els investigadors demanen més zones verdes a Barcelona i insten a fer canvis en el sistema de certificació energètica dels habitatges per ajustar-lo a la realitat climàtica actual.
2: Catalunya disposarà de 1.300 agents nous dels Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost. Provenen de la 33a promoció de l'Escola de Policia i són efectius en pràctiques que reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. En el marc del Pla Helios, el cos policial també reforça amb 82 efectius i nous comandaments als municipis de costa. A més, hi haurà un reforç als agents ARRO. Així doncs, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total. Són 1.625 més que el mes de maig, ara fa tot just 2 mesos.
17: I gràcies a aquest desplegament, els Mossos comptaran durant l'agost amb més de 13.000 efectius dedicats a les tasques de seguretat ciutadana, una xifra que representa un augment respecte als gairebé 12.000 agents que integraven aquesta especialitat al maig de 2026. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha subratllat els objectius principals d'aquest Pla Helios.
0: Tot el que té a veure doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
17: I ha apuntat a on posarà l'accent durant aquests mesos d'estiu.
0: La multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i per últim l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
17: Trapero també ha esmentat els 4 eixos del pla que passen per la seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris.
2: 3:45 tocats, moment per a les notícies econòmiques. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 2,25% i espera fins al setembre per decidir els pròxims passos després dels nous atacs a l'Iran.
17: L'entitat vol tenir més temps per estudiar les conseqüències de la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. Això, doncs, els tipus d'interès queden en el 2,25% i aprofitarà l'estiu per analitzar l'evolució de l'economia i prendre una decisió més informada durant la reunió del setembre.
2: La Cambra de Comerç de Barcelona revisa 3 dècimes a l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per enguany fins al 2,25%.
17: La institució ho atribueix al bon comportament de l'activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l'ocupació, en un context en què la demanda interna es manté com el principal motor de l'economia.
2: I l'agència tributària destapa 333 milions de frau fiscal el 2025. És un 13% més que l'any anterior.
17: La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica que remunta al 2015, únicament per darrere de l'any 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions i donacions, patrimoni i transmissions.
2: Una 50 de persones, la majoria treballadors de l'escorxador Le Port Gourmet, s'han concentrat aquest matí a la passera que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga pel riu Gurri. Reclamen la reforma d'aquesta infraestructura. La mobilització ha estat convocada per Comissions Obreres i arriba 6 anys després de la mort de 2 treballadors arrossegats pel riu durant un episodi de fortes pluges. El 9FM, Guillem Sánchez.
4: Dilluns que ve començaran les obres de substitució de la passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga. Així fa temps que ho exigeix Comissions Obreres. I és que aquest és un pas molt freqüentat pels treballadors del polígon de Santa Eugènia, especialment de l'escorxador, que diàriament passen caminant en bicicleta per aquest gual inundable. La reclamació va prendre forma ara fa 6 anys quan 2 treballadors van perdre la vida en ser arrossegats pel corrent d'aigua en aquest punt crític. Aquest dijous el sindicat hi havia convocat una concentració arran de la paràlisi per dur a terme unes obres de les quals se n'ha informat del seu començament aquesta mateixa setmana. Escoltem Kilian Pérez, secretari d'Organització de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona.
6: La lentitud de l'administració en poder fer una cosa que ja portava acordat des de fa més de 2 anys, que això és un problema, i la segona, ens estan comunicant des del Mediocat que s'estan esperant a finals d'agost, setembre i octubre molt plujós, i aquesta obra que ja fa 6 anys es va emportar la vida a 2 companys i companyes no s'ha fet, i tenim una preocupació brutal.
4: L'obra té un pressupost de 240.000 euros aportats per l'Ajuntament de Vic i el de Santa Eugènia amb 95.000 euros cadascun. Le Port Gourmet hi afegirà 50.000 euros més. Els treballadors de l'escorxador, més de 2.000, expliquen que han hagut de conviure amb una situació que no els agrada.
2: A Terrassa, els agents rurals justifiquen l'abatiment a trets d'una família de senglars a la cocapital vallesana la setmana passada pel brot de pesta porcina africana. Han parlat amb Ràdio Municipal de Terrassa i asseguren que en la situació actual la seguretat de les persones és prioritària. Enric Ventura.
23: Tant al moment dels fets com després a les xarxes socials, alguns veïns han criticat la intervenció demanant algun mètode no letal. Però el protocol és clar, per 2 motius. El primer, la seguretat de les persones.
24: Lluís Pallarès és sotsinspector dels agents rurals.
25: De vegades la situació permet utilitzar
3: la teleanestèsia, els dels anestèsics, però altres vegades aquesta situació es descarta. Pot provocar que s'escapin un animal mig sedat fugint per la ciutat, pot provocar un risc encara més gran per la seguretat de les persones i llavors optar per l'arma de foc.
23: L'altre punt important a tenir en compte és l'actual brot de pesta porcina africana. Des de fa mesos, els agents rurals segueixen un pla d'erradicació dels senglars per evitar la propagació de la malaltia. A la zona infectada, on s'inclou Terrassa, des de principi d'any s'han eliminat més de 9.000 senglars.
2: I és moment per a la informació cultural. Està tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana, que engega amb un concert de la Fúmiga, que estem escoltant. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats i també només queden algunes entrades de dia per veure les propostes destacades que pugen enguany a l'escenari. Canal Blau, Carles Monasterio.
8: La Fúmiga actuarà per primera vegada al Tinglado en l'any del seu comiat dels escenaris. Els valencians han estat uns referents de l'escena musical dels darrers anys, sobretot al País Valencià, però també arreu dels països catalans. Ricard Llenas és de l'organització del Tinglado.
9: Estan fent una gira comiat i ens fa molta il·lusió que un dels punts de parada sigui aquí al Tinglado, que no havien tocat mai, i és un grup que ha estat un fenomen al País Valencià, però de tots els països catalans, per tant ens fa molta il·lusió que també puguin venir aquí a acomiadar-se del seu públic.
8: La nit d'avui la completaran el raper ribetà Rata Yape, la covellenca Ocdeu, Clara Pella, Esbatlana, que presentarà nou disc, i el ja mític Miquel del Roig. Demà serà el torn d'altres grups destacats, com els Pets, que també pujaran per primera vegada damunt de l'escenari del Tinglado, o de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Dissabte serà la nit més punk, amb All Cru, Talco o Crim com a propostes destacades.
2: La il·lustradora i humorista gràfica santboienca Raquel Gu es troba en el moment més àlgid de la seva trajectòria professional. Així ho valora després de rebre el Premi Iberoamericà d'Humor Gràfic Quevedos 2025, que és el màxim reconeixement del sector en llengua castellana. A Raquel Gu ha parlat amb Ràdio Sant Boi, Laia Vidal.
11: Amb aquest premi, Raquel Gu s'incorpora a un palmarès on figuren referents com Quino, Forges, El Roto o Maitena. Així explica l'autora què suposa per ella haver estat escollida.
24: Aquest és especial perquè és un premi iberoamericà i perquè és un premi que han guanyat figures estel·lars com Quino, com Chumichúmez, com El Roto, com Forges, Máximo i Maitena, la gran Maitena, que va ser la guanyadora de l'any passat, i a més vaig tenir la sort de poder fer xerrades amb ella aquest estiu a la Fèria del Libro de Madrid.
11: El guardó reconeix tota una trajectòria dedicada a l'humor gràfic per les seves vinyetes a mitjans com El Jueves, La Vanguardia, Mongòlia i Pícara, i consolidant la dibuixant santboiana com una de les veus més destacades del gènere.
2: I el cinema amb mirada rural torna a Tremp. La Mostrem celebrarà del 7 al 9 d'agost la seva 15a edició amb 16 curtmetratges a competició i un homenatge a l'escenògraf trampolí Josep Rossell. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
25: El Festival de Cinema Rural ha rebut 193 curtmetratges i n'ha seleccionat 16 per a la secció oficial. Tots s'inspiren en vides del món rural, tal com ho explica l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero.
26: Donen moltes mirades sobre el món rural. Expliquen el món rural a molts llocs del món, a molts territoris, posen en valor la ruralitat i els territoris.
25: El festival lliurarà un premi del jurat de 2.000 euros i un del públic de 1.000. I retre homenatge a Josep Rossell, escenògraf trempolí, Premi Goya i inspirador del Mostrem.
2: I arriben als esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ha presentat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
27: Bon dia, Marta. El futbolista procedent del Borussia Dortmund signa com a blaugrana per les properes 5 temporades. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la polivalència ofensiva, ja que pot jugar a les dues bandes i també com a davanter centre, aportant velocitat i desequilibri. A més, es retroba amb Hansi Flick, el tècnic que li va donar l'oportunitat de debutar amb la selecció absoluta de Alemanya. De fet, Adeyemi, a la seva presentació tot just ara fa uns minuts, ha dit que coincidir amb Flick és el principal motiu per venir al Barça.
28: Realment crec que és el principal motiu pel que jo sóc aquí. Jo havia parlat molt amb ell des del primer moment i ell m'havia dit el que necessitava fer per l'equip i he vingut disposat a fer això i ajudar l'equip.
27: I també aquest migdia el Barça ha fet oficial la renovació de Caroline Graham Hansen. L'extrem noruega seguirà sent blaugrana les properes dues temporades. Graham assegura que mai va dubtar seguir al Barça.
5: Un orgullo de poder quedarme otros años aquí porque ha sido la mejor parte de mi carrera. Cuando llevo aquí hace 7 años y ha sido un placer poder representar este escudo, sentir las emociones que es ser un Barça, lo mismo, el amor que el club y la gente que trabaja dentro del club me ha dado desde el día 1, es imposible de irme, ¿dónde voy a ir?
27: També a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lauri Requena. L'experimentada migcampista manxega de 36 anys arriba procedent del Granada, on ha disputat 13 temporades i ha aportat experiència, talent i lideratge. El Girona va guanyar més futbol per 1-3 al segon amistós de la pretemporada al camp de l'Olot. Un doblet de Minsu a la primera part i un gol de Sarasa a la represa van encarrilar la primera victòria del Girona de Quique Álvarez. Marc Mas de penal va fer el gol de l'honor per un Olot en fase de construcció. Escoltem el tècnic Roger Vidal, que valora el partit dels garrotxins.
10: M'agrada més la segona part que la primera. La primera hem estat poc ordenats. Ens ha costat ajustar-nos a el que ens proposava el Girona. No hem estat bé. Hem saltat quan no tocava saltar. I a la segona part segurament fent un pas endarrere, hem estat més juntets, amb les línies més juntes, i hem ser capaços de reduir espais, de que no trobéssim joc per dintre, i a partir d'aquí, quan robàvem, també hem anat cresquent en pilota.
27: El Girona segueix la seva estada a la Vall d'en Bas i dissabte jugarà 2:15 contra l'Alavés. També dissabte l'Espanyol jugarà el seu tercer amistós de pretemporada 2:15 a la Dani Jarque contra el Sabadell. Més futbol, perquè aquest migdia el Nàstic ha presentat 4 jugadors d'una tirada. Són Eugeni Valderrama, Pere Marco, Manel Rollo i Toni Gavarri. I un apunt de waterpolo, la selecció espanyola masculina ha perdut contra Austràlia als quarts de final de les World Cup Finals a Sydney. Els de David Martín, amb 12 de 15 jugadors catalans, han dominat el partit, però al final han acabat perdent a la tanda dels penals. Per tant, ara mateix, aquesta selecció espanyola masculina que ha quedat eliminada per contra la selecció espanyola femenina, que jugarà tot just demà al partit de semifinals.
2: N'estarem molt pendents. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a les 2 en punt. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. No matter what. No matter what.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
2: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.
3: Bon dia, fogoses. Avui pensava en aquelles imatges que et surten al mòbil, saps? Aquelles imatges que et diu el telèfon que has de recordar. Doncs la meva era una llanxa que creava una estela d'aigua que es feia més ampla a mesura que avançava. I això és el que moltes de les nostres convidades són per nosaltres, motores que ens obren esteles a la resta. Les dones, malgrat tot, hem de seguir lluitant pels nostres drets. I no sembla que vinguin bons temps, eh? Perquè, malgrat tot el que hem avançat en aquests darrers anys, aquests dies hem llegit amb preocupació com a Catalunya i a la resta de l'Estat hi ha una regressió en l'opinió sobre el feminisme. Gairebé una de cada tres catalanes o catalans pensa que el moviment feminista ha anat massa lluny. I d'aquesta massa poblacional, la que és més reticent al moviment feminista és la que va dels 35 als 49 anys, segons el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. Per això, aquest programa vol ser per a totes una barca que obre camins al mar, una via segura d'informació per a les més joves també. I per això, les nostres convidades són pioneres, lluitadores, sàvies, irreverents, curioses, en definitiva, dones que ens marquen el camí. I avui tenim una que ja marca el camí, fins i tot d'estil amb el seu nom. És un referent del cinema i la cultura catalana. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.

0: Doncs com deien, avui tenim una dona, Creu de Sant Jordi, directora de cinema, productora d'històries i pel·lícules tan meravelloses com Panegra, la primera gran producció en català. Va ser presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, professora universitària, historiadora i ara, per fi, la primera dona presidenta de l'Ateneu Barcelonès. Bona tarda, Isona Passola, com estem?
1: Què tal? Molt bé. Contenta d'estar a Sant Cugat.
0: Molt bé, sí, perquè tu vas estudiar aquí.
1: Vaig estudiar la primera autònoma. Ja havia començat, però es feien els cursos, que era una meravella, al claustre del monestir. Anàvem a classe i sortíem al claustre. O sigui que mai més ben dit, tot el claustre d'una universitat era un claustre romànic.
0: Xulíssim.

0: tot, sense imposicions,
1: ah.
0: Era
1: sí,
0: un pla
1: fantàstic.
0: Ara no, ara jo, per exemple, quan he fet classes de professora, els de primer tots tenen les mateixes assignatures, tant si t'agraden com si no t'agraden, tant si les vols com... I això ho trobo horrorós.
1: És horrible, per als universitaris
0: és horrible, perquè es tractava la gent de nens petits, no?
1: Bueno, abans, jo crec que abans hi havia aquest punt més llibertari. No hi havia llibertat, al país no hi havia llibertat, però les universitats tenien...
0: No, l'autònoma, a veure.
1: L'autònoma, bueno, la central també.
0: Això que penso. L'autònoma va començar amb gent que recordava l'autònoma dels anys 30, que era la universitat on hi van haver les grans figures que ensenyaven, i llavors s'hi van apuntar... Bueno, esclar, hi havia... Perdona, jo vaig tenir el Ferreter, encara vaig tenir el Reglà d'Història, el Nadal, el Borja de Riquer, l'Eva Serra, d'Història i d'Art, la Maria Lluïsa Borràs, és que el Moles, el Joaquim Moles, és que tenies el millor del país
1: condensat,
0: i tothom il·lusionat per fer una universitat ja que mirés més enllà del franquisme. Va durar el que va durar, va sortir gent molt bona, i de com s'ha tornat a espatllar i a burocratitzar de mala manera, que jo no ho entenc.
1: Bé.
0: Perquè jo els hi pregunto als alumnes i jo no veig que estiguin gaire contents d'anar a la universitat, i en canvi jo et puc dir que per mi va ser un plaer, és a dir, si puc dir la felicitat de triar les assignatures, el gaudi, la felicitat absoluta d'estar sentint gent boníssima que t'explicava les coses i que et motivava... Sí. Això no té preu. Jo tota la vida he viscut d'això, ja, Figura que sé coses, però sí, clar, mètode, te l'ensenyaven.
1: Clar, perquè pensem una cosa que hem trobat que et volien comentar, perquè ens ha fet certa gràcia. Del teu nom, Isona, hem trobat només 942 nenes, o joves, que es diuen així a Catalunya. I d'aquestes, 162 són del Vallès. Que a mi m'ha fet una gràcia personal. M'he pensat, mira, a casa és on... D'on ve Isona?
0: Bueno, Isona és un diminutiu de Lluïsa, i a casa meva hi havia moltes Lluïses perquè eren molts germans i l'àvia es deia Lluïsa i li posaven Lluïsa totes, i el meu pare em va començar a dir de Lluïsona a Isona. Per tant, s'ho va inventar el meu pare. I després hi havia gent que trucava i deia, d'on ha sortit aquest nom? És que vull posar la meva filla. Però clar, era el franquisme, i el franquisme només volia noms de sants, etc.
1: Sí, i Maries.
0: Bé, i si tant de bo tornessin aquests noms, Maries i tal, perquè ara hi ha cada nom que jo, els fills dels meus amics, no sé mai com els hi haig de dir, perquè tenen uns noms tan estranys que no hi ha manera de recordar-los. Em recorda aquesta obra de teatre que vaig veure, com un nen li van posar un nom d'IKEA perquè sonava bé.
1: Ah, sí, el Rahlan no sé què, sí, sí, sí, que dius, de veritat,
0: doncs,
1: pobre.
0: A veure, llavors, jo tenia, feia classes a la facultat i tenia una alumna, la Laia Aguilar, que després ha fet a Wolfgang i ha fet coses que estan molt bé, que va fer la sèrie Vent del Pla de guionista, i a una de les nenes protagonistes els hi va posar Isona, i a partir d'aquí, però és que jo, clar, abans només era jo, però tot arreu, i un dia vaig anar a inaugurar vaig anar al poble on hi havia hagut la primera alcaldessa republicana.
1: Carai.
0: I hi havien castelleres, i vaig fer el míting,
1: el pregó,
0: i llavors vam pujar a dalt, i jo anava sentint, Isona, més amunt. Jo pensava, però què més haig de fer en aquest poble? Mirava l'alcalde, i és que era una enxaneta que es deia Isona i portava el cartell. I dic, clar, és que Isona abans estava acostumada que era jo sola, però n'hi han 700.
1: No, 942.
0: Imagina't, i el Vallès, ja em diràs.
1: El Vallès, i a Barcelona també n'hi han, però menys, Vull dir que...
0: Perquè hi ha un poble de...
1: El Pallars,
0: que és Isona.
1: Sí.
0: Però no, ve d'un diminutiu, els diminutius en català es fan per darrere. Tots, Francesc, Cesc,
1: sí.
0: Tot això, no? I els de les noies, també. I en castellà es fan per davant.
1: És curiós, això que...
0: Isabel, Issa, en català,
1: Bel. Sí.
0: Gabriel, Gavi, en català, Biel.
1: Sí,
0: i amb les dones, doncs mira, el meu pare va fer el diminutiu.
1: Pots creure que no m'havia donat mai d'aquesta diferència? Això que acabes d'explicar, jo acabo de caure del...
0: Doncs fixa-t'hi.
1: No, sí. No cal, ara ja m'ho has dit i ara m'hi fixaré sempre.
0: Sempre. En català els diminutius sempre són per darrere.
1: És curiós.

0: Escolta'm una cosa, ara fa poc han estat els Gaudí i els Goya.
1: Sí.
0: Tu vas ser presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. És pregunta obligada. Què t'ha semblat?
1: Que... A veure, quan jo vaig entrar, el cinema català estava molt malament, era un cinema molt experimental, i jo me'n recordo, per exemple, en Pa Negre, que s'anaven als Goya i anaven tots mudats, i després venien els Gaudí Barcelona i el Sergi López amb texans i esparracats, i vaig dir, escolta, maco, a veure un moment. Jo ja sé que el cine només té 100 anys i escaig, i que durant aquests 100 anys el cine català ha aguantat dues dictadures, la de Primo de Rivera, la del Franco, una guerra, i que, per tant, totes les cultures cinematogràfiques s'han consolidat en un període que nosaltres estàvem absolutament bastonejats i sense tenir dret a fer res. Uh-huh. I, per tant, hi ha hagut molt poc cinema, no? Hi ha hagut teatre, hi ha hagut literatura, perquè tot això s'ha pogut fer música en solitari al marge, no? Dic, però, bueno, però hem de crear una imatge de marca. I la imatge de marca del cine català, si ens volem diferenciar dels Goya, que som una altra cultura, és a dir, tenim ràdios, ja que estic a la ràdio, normalitzades en català, tenim teatre en català, tenim literatura en català, tenim música en català. En cine no n'hi havia, no? Llavors em vaig obsedir en crear una imatge de marca. I llavors, quan vaig ser president, em vaig jugar a tot el que juguen les acadèmies europees, que és fer unes gales en les quals els vestuaris,
0: sí,
1: les actrius, els actors, tot això juga. Fa mandra, perquè quan em vestien a mi, amb la feina que tenia a assajar, i posaven aquells vestits, i t'estiraven per aquí, t'estiraven per allà. Però realment era obligat crear una imatge d'un cine català lligat a la cultura catalana, i a mesura que vam anar reivindicant de tenir pressupostos per fer les pel·lícules com tenia en tota Europa, doncs s'ha consolidat una cinematografia i unes gales que jo me'n recordo quan l'Acadèmia Catalana era l'única acadèmia que no tenia un estat al darrere, que estava a l'acadèmia de les acadèmies europees, i les nostres gales per àgils i per creatives ja estaven molt ben valorades. Llavors, doncs això ha anat progressant, i sobretot en un moment on el cinema català ha tingut més pressupostos, ha tingut uns estàndards més europeus, i llavors, clar, fan molt més goig les gales, i llavors el que ha quedat contaminat de cine català és el Goya, que hi ha molt cine en català, no?
0: Uh-huh.
1: És al revés del que passava.
0: És a dir, estem en un bon moment del cinema català, no és un miratge.
1: Sí, sí, però encara hem d'estar més, Hem d'estar molt més. O sigui, tenim una pel·lícula, dues, tres, que van molt bé, i ens pensem que no. La capacitat creativa d'aquest país és immensa. I tota l'època que nosaltres hauríem pogut fer cine i tenir un cine molt bon, no dic que no hi haguessin excepcions, un Vigues Luna, tots els que feien cine experimental, els Portavelles i aquests, però bueno, un cine normalitzat, no. En aquella època nosaltres fèiem molt bé la publicitat.
0: Sí, sí, sí, érem la capital publicitària.
1: Tota Europa venia a fer la publicitat aquí. I això va permetre que hi hagin tècnics molt bons. I, per tant, hi ha creativitat, perquè una cultura i un país sense estat ha de ser més creatiu que un que té estat, que li resol tot.
0: De fet, moltes de les directores que feien publicitat, com la Isabel Cuixet, que va començar el món publicitari,
1: sí,
0: després es van passar a la direcció cinematogràfica.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: I ara estem visquent un moment on les dones, en pel·lícules com A Sorda, Los Domingos, sí, sí, espero que no em quedeixi ninguna, Romeria...
1: S'ha fet lleis. També s'han hagut de fer lleis perquè això fos possible. És a dir, en aquests moments, si tu vols fer una pel·lícula i vols tenir els punts per tenir les subvencions, hi has de posar moltes dones. Lo qual és compensatori, però tampoc ha de ser així, perquè han de ser els bons. Però estem en una fase de compensació. I per això surten dones, i espero que hi hagi un moment que surtin, perquè surtin els bons i les bones. A mi aquest any, per exemple, les pel·lícules de les dones estan molt bé, però hi ha hagut pel·lícules d'homes, descobertes d'homes sensacionals, com el Jaume Claret Muixart amb Estrany Riu, que dius, aquest és un futur Villaronga, saps? Però costa molt ara, perquè ja estem en aquest moment de compensació.
0: Per tant, generar equips... Tu que sempre treballes en equips...
1: Has de posar-hi moltes dones. Estan totes ocupades, a més. I això és complicat. És però estem en un moment... Bueno, és com amb el català. Amb el català hauríem d'haver fet el mateix, i molt amb la llengua, entens? Tants anys de prohibició, doncs ara toca al màxim. Amb la immersió ho vam fer, però no ho vam fer amb altres coses.
0: Vale, la quota de català en els mitjans, per exemple, sobretot...
1: Exacte.
0: No? Estem cada cop...
1: I ser molt més rigorosos amb els controls a les escoles i pensar que realment veníem d'un dèficit no voluntari, sinó adquirit a força d'oprimir i d'opressió, que havia de ser compensat.
0: El però que vaja... és curiós, Isona, és que dius de les escoles, però nens que a l'escola primària parlen en català, quan arriben a l'institut es canvia la llengua.
1: Bueno, això és un tema que si vols en parlem, però això és... jo ara estic fent una mica d'història. És veritat, ara estem en un moment molt complex, no pas més complex que en altres moments que hi ha hagut grans masses de migració que han vingut aquí. Els anys 30 també en van arribar 2 milions, eh?
0: Vull dir, no, sí, no deia migració.
1: El que passa que, i per tant, s'ha de fer un esforç amb la llengua, si es vol preservar la llengua, que em sembla que pensar que una llengua pot desaparèixer és fer desaparèixer un patrimoni cultural de la humanitat enorme, és un sistema de pensament, de creació. Vull dir que em sembla que ens hi hem de posar molt forts en defensar el català.
0: Bueno, una llengua és un país, no?
1: Que no és una broma, que no és una broma.
0: Escolta,
1: I sobretot a treballar per acollir la immigració. O sigui, aquestes fòbies que té la gent a la immigració, és tot el contrari del que s'ha de fer. És a dir, aquest país sempre ha integrat, i a més ha integrat molt bé, perquè justament ha integrat molt bé perquè sabia lo important que era l'existència de la seva llengua i la cultura, eh? I s'ha fet amb naturalitat, i perquè tenim una societat civil molt potent. Això ara França, mira, figura que la migració té escola tot en francès, fan uns guetos. Aquí mai hi ha hagut aquí. Això, hi ha hagut els ateneus, que han estat alfabetitzadors, hi ha hagut, i la gent s'ha integrat. Per tant, no hem de tenir por. Ara, si comencem a dir que aquell és l'enemic i senyalem aquell, i que aquell és moro i que l'altre és no sé què, i comencem a dir tots fora, i comencem a fer aquesta barrabassada antidrets humans i racista, evidentment que el que crearem és un moviment contrari al català.
0: Clar que sí. Bueno, de fet, fa molt poc temps sortia a la premsa, no?, que més del 40% dels catalans, i per extensió també de l'estat espanyol, pensaven que a Catalunya hi ha més d'un 40% de migració. Mentida. Hi ha un 25%.
1: Bueno,
0: de
1: sí.
0: Gent no que
1: i
0: no
1: encara que hi fos. És a dir, al final sempre se'ls hi carrega el mort. Són gent... Mira, escolta'm, jo és que això,
0: bueno,
1: em posa
0: tots,
1: molt...
0: Tots.
1: Això em posa molt nerviosa, perquè és un tema que l'estic treballant molt a l'Ateneu. Farem un congrés sobre això. O sigui, la gent, quan ve aquí, que travessen amb un esforç enorme, estan exiliats políticament, perseguits o morts de gana, venen a sobreviure, a solucionar-se la vida. No venen a prendre'ns una llengua i una cultura. A veure, tu has vist mai... Em sembla que hi ha 400.000 marroquins a Catalunya. Tu has vist mai una catalana d'origen que es posi un vel? No. I, en canvi, tota la segona generació, o majoritàriament la segona generació dels marroquins, se'l treuen. I han fet el pas natural de la integració, no? Ara hi ha aquesta mena de bogeria d'aquesta extrema dreta que a sobre es diu catalana i tot això, que comença a criminalitzar en lloc d'obrir i a integrar i a barrejar, a escoltar, a oferir, com s'ha fet sempre, no?
0: És el que anava a dir, la diversitat ha sigut marca de la casa. Si més no, aquí tens a davant la segona generació d'una gent que venia de fora, que van haver de sortir per la república, per la guerra, refugiar-se fora, i quan van poder tornar, van tornar.
1: Sí, sí, no, sí, tota la cultura catalana està feta de capes de fora. Les llengües també es fan així, o sigui, el llatí va aparèixer, el llatí vulgar que parlaven els soldats, damunt d'una altra llengua, i va fer el català, i ara tenim el català, i el català evolucionarà, amb influències, i això no és un horror, eh? Passa que, bé, hi ha gent que és molt estreta de mires, i sobretot hi ha una fòbia a la pobresa, vull dir, gent que també ha sigut pobra, perquè necessitem aquesta gent per treballar, i necessitem aquesta gent per barrejar-nos i per fer-nos millors, aporten coses, Sí, en fi, és un tema que em posa molt nerviosa, no, potser per això ha sortit.
0: Parlem d'un que no et posa tan nerviós, o sí, sí, Per fi, presidenta de l'Ateneu Barcelonès, sí, on han passat Guimaràs, Domènech i Montaner, Maragalls... Però fins ara no havia cap dona.
1: No.
0: I de les 200 i pico ateneus que em dius, catalans, 15 tenen 15 presidentes?
1: Sí, ahir vam dinar juntes. La setmana del 8 de març vam decidir que sempre al voltant del 8 de març, una setmana abans, una setmana després, ens trobem, som només 15. I són fantàstiques, són dones molt lluitadores que s'han trobat en entitats molt envellides, molt complicades i que l'estan reanimant, no? Costa, costa, sí, bueno, bé, jo soc, després de 160 anys, encara com aquell qui diu, per pura casualitat. Però clar, les dones fem les coses una mica diferents i aquestes entitats tan envellides els hi costa molt canviar les dinàmiques. I és una lluita titànica per obrir-les, per rejuvenir-les, per fer-les rendibles i...
0: I més obertes, no?, també?
1: I obrir-les. Sempre, en lloc de tancar, obrir, no? És una mica això que dèiem de la migració, no?
0: Bueno, jo crec que és una mica... És una, la dona tendeix a obrir. A obrir els espais, a obrir les cases, no? Som sempre les que rebem.
1: No sé si és una característica femenina, perquè jo no sé què és femení, què és masculí. El que és veritat és que els homes, quan tenen un càrrec com aquest que tinc jo, el fan valer molt com a càrrec, utilitzen molt l'autoritat, el prestigi, més que l'eficàcia, no? Uh-huh. Llavors jo m'he trobat realment una manera de manar molt antiga a l'Ateneu, ni a la universitat, ni amb el cine, ni res. Són unes maneres, d'acord, el Pompeu Fabra ha estat, tots aquests han estat presidents de l'Ateneu, però vaja, són maneres diferents. No sé, jo he fet cine, i l'altre ha fet arquitectura, i l'altre ha fet, i segurament són molt més bons que jo. Però bueno, a veure un moment. De moment... l'hem fet sostenible, hi han entrat 400 joves, saps?
0: Molt bé.
1: I hi ha una activitat cultural frenètica que tot Barcelona vol venir i fora de Catalunya a presentar coses allà. Bueno, no ho he fet només jo, ho ha fet un equip, eh? Però és un equip que jo he triat i que són boníssims. Tens? Que és la Junta, no? Això no ho fas mai sol.
0: I escolta, la societat civil catalana, que era sempre històricament ha sigut molt punyent i molt treballadora i molt emprenedora, està una mica adormida ara?
1: Hem rebut garrotades, eh?
0: Sí.
1: Hem passat de grans eufòries a grans... La societat civil en aquest país és l'estat que no tenim. O sigui, no hem tingut estat i hem fet un estat a partir de la societat civil. Per tant, és una estructura d'estat potentíssima. I la prova és que, imagina't l'1 d'octubre que va arribar a fer tot l'antifranquisme, eh? I després tot el moviment cultural que està molt en mans de la societat civil. Hi ha moments de flux i de reflux. Jo diria que estem descansant al replà, diguem-ne, per tornar a pujar.
0: Esperem. Eh?
1: És una metàfora que no, que m'agradaria que fos tranquil·litzadora, però no adormidora. Vull dir, s'ha de seguir empenyent i pujant, saps què vull dir?
0: Sí, sí.
1: I, home, la garrotada de la societat civil, que es va implicar molt en l'1 d'octubre, molt, i amb tot el procés d'independència, inclús gent que no era independentista, però que va veure que allò era un grandíssim moviment democràtic, com ha acabat tot, doncs hi ha un moment de baix.
0: Un moment de decepció també amb els nostres polítics, no? I els joves...
1: Jo no vull criticar els polítics perquè, com que sóc profundament demòcrata, igual que profundament europea, els necessitem.
0: Sí.
1: És a dir, sí, n'hi hauran de més bons, de més dolents, de més ambiciosos, de més putiners, de més... Però, per favor, per favor... que tingueu vocació política, feu política i no feu per guanyar diners o per prestigi, feu per tirar endavant un país, entens? I aquests els havíem tingut quan veníem del franquisme, perquè sabien el que ens hi jugàvem, i aquests han anat com desapareixent i n'han aparegut uns altres, hi ha hagut de més bons, de més dolents, però, per favor, jo no vull criticar els polítics, hi han de ser, hem de poder votar. És a dir, és que ara està de moda com que la democràcia es posa en dubte i es posa en dubte Europa.
0: No, no.
1: Per favor, es posen en dubte els puntals...
0: Els valors, sí.
1: Dels valors, dels drets humans, de la llibertat, de la individualitat culta i sàvia que busca mecanismes, i comença a aparèixer la
0: Espanya
1: barbària.
0: Espanya més negra, eh? Sí, sí, Espanya, l'Espanya més negra.
1: Sí, home, semblava... l'Espanya negra sempre ha sigut així.
0: Sí, encara que ara la volen blanquejar.
1: Clar, són estructures molt diferents i no s'ha entès mai des d'Espanya els desitjos de Catalunya, i els que ho haurien pogut fer just acabat el franquisme no ho van fer. Sí. I ara, doncs, mira, hi ha un avantatge, que les perifèries, si ens unim, doncs podem votar a favor de les nostres llibertats, de les nostres economies i de les nostres cultures, perquè pesem, si juntem valencians, catalans, mallorquins, bascos, navarresos, gallecs, podem fer pes,
0: Sí, sí, en som uns quants.
1: Jo això ho he viscut quan he estat treballant a la Federació de Productors, a la FAPAE d'Espanya, quan votàvem allò que en deien los periféricos, ho guanyàvem tot.
0: Bueno, clar. Si és que és,
1: guanyàvem quotes per les llengües que no era l'espanyola, per tenir més punts, etc. No? Sí, sí, però vaja, jo no sóc pessimista. Jo penso que aquest país és molt resilient. Ha aguantat èpoques molt pitjors. Quan penses el que van ser el final de la guerra i els anys 40 i tot això, i et dic, no, però ara és diferent. No, perdona. Allò va ser horrorós.
0: Mala fam.
1: Mig país a fora... amb fam, tota la intel·lectualitat, tot el pensament, tot
0: fora,
1: fugit, escampat pel món, i aquí apallissats i callant i terroritzats. I va durar,
0: Sí, sí,
1: fins
0: als
1: 60, que no es va començar a aixecar el cap, són anys. Escolta'm, aquest país ha aguantat molt i molt i molt. Ja no diguem si mirem més endarrere. I sempre ha aixecat el cap. Sempre. Perquè diu, mira... L'altre dia m'ho llegíem, La Pesta Negra, a Catalunya, estem al 14, em penso que era el segle XIV, va morir tres quartes parts del país.
0: Sí, sí. Bueno,
1: van baixar tots els francs, els francesos, els occitans, van repoblar. Bueno, anem sempre justets de demografia, però tothom vol venir aquí.
0: Bueno,
1: què més volem?
0: Això també està passant ara.
1: Què més volem? O sigui, la migració, tothom vol venir aquí, doncs home, fem-ho bé.
0: Bueno, sí, ho hem fet bé, diríem. Hem fet bé, les escoles es parla català, hem normalitzat. Ara sembla que sé que hi ha un corrent que vol tirar tot això enrere, però seguirem lluitant, no?
1: Home,
0: hem de seguir apretant i atiant.
1: Mira, ja et dic, quan veus la quantitat d'entitats, de corals, de cultura popular, de grups de teatre, de grups de conversa, d'ateneus, entitats de tota mena, de música, de tot això és un coixí cultural, perquè la cultura ens salva, perquè és bàsicament, però després tothom està associat amb la seva professió, els arquitectes, amb els no sé què, amb els d'art. Quants carnets portem a la butxaca tots nosaltres, No.
0: Escolta, Isona, una cosa. D'on treus la vitalitat, filla meva?
1: Quina vitalitat?
0: La que tens.
1: M'has agafat un dia que estic...
0: Avui estàs rebentada, perquè ahir vas estar de celebració de l'aniversari del teu fill, però tens una vitalitat.
1: No, la vitalitat... M'imagino que és innat, no sé. És que sóc bastant activa. Jo penso que a mi m'haurien diagnosticat això, com en diuen...
0: TDAH?
1: Sí, perquè jo de petita... m'avorria molt l'escola i sempre estava... Sí, necessito fer moltes coses alhora i les idees em bullen, és a dir, em van sortint idees per fer coses, i quan trobo l'equip que les segueix és fantàstic, no?
0: I què tens pensat a la teva productora? Perquè tu segueixes fent i produint...
1: Sí,
0: i...
1: jo segueixo produint cine, estic a l'Ateneu, estic una mica al darrere, malgrat que ho porta el meu fill, dels cinemes Texas, que només fa 3 anys que l'Espai Texas amb cine i teatre va com meravellosament bé, ple de gent jove que ve al cinema i és en català, i penso que a mi em dona un motor important defensar la meva llengua i la meva cultura. Si jo no tingués aquest objectiu, que és el que jo he viscut a casa amb el meu pare i la meva família, estaria més apalancada, que diuen.
0: Per tant, la teva passió, la que et belluga, la que et fa aixecar-te cada matí?
1: El que em fa aixecar cada matí és que és treballar amb temes que m'interessen molt, que tots són de caire cultural, no? Però que tenen una dimensió col·lectiva. A mi em sembla molt més interessant moure'm per la col·lectivitat que per mi mateixa, no? I és un motor perquè trobo la gent que m'acompanya i que em segueix i que fem les coses. I per tant, aquesta gent també t'obliga, no?
0: O sigui, et van atiant a tu també, no?
1: Sí, és mutu, ens retroalimentem. I ara cada m'haig de frenar perquè jo estaria muntant coses cada minut.
0: O sigui, a la senyora Isona Passola no se li atura l'edat, el temps...
1: Bueno, ja veuràs el dia que se m'aturi.
0: Bueno...
1: Una garrotada...
0: El dia que ens aturi, ens aturaran a tots. Però tu no vas frenant, tu vas accelerant.
1: No, accelerant tampoc, però porto un ritme de feina molt similar al que he portat sempre. No he baixat el ritme.
0: I això és el secret?
1: Què?
0: Aquest és el secret per mantenir-se
1: actiu? No ho sé, em canso més també. Per exemple, a la nit surto... la nit m'encantava, i ara freno. M'agrada arribar a casa i llegir, intentar desconnectar de les pantalles i de les coses i llegir abans d'anar a dormir, i això sí que ha canviat.
0: Bueno, això ens ha canviat a tots. Ara ja no tenim la mateixa manera d'afrontar una ressaca o una nit de sortir.
1: Ah, sí, sí.
0: L'endemà.
1: Jo no era molt ressacosa, però anava a dormir molt tard, i això ja no ho aguanto.
0: Bueno, això no... És normal, també t'ho dic, eh? Que és normal que a partir d'una certa edat ja no aguantem. Escolta, què li diries a la Isona dels 20 anys? Quin consell, si li haguessis de donar un...
1: Que no es dispersés tant, perquè, clar, que concentrés més els objectius. El que passa que, clar, la dispersió també et fa veure per on pots enfocar. Sí, per exemple, jo quan vaig decidir passar-me al cinema, venia de fer classes d'història a l'Universitat de Vic i explicava la història i començava el vídeo i feia fer debats de personatges històrics als alumnes. I em vaig apuntar a un curs d'imatge de l'Institut del Teatre. Llavors, d'aquí era el moment que començava el vídeo i el cinema i tot, i ja vaig començar amb el cinema. Si jo no m'hagués dispersat anant a l'Institut del Teatre per aprendre a veure com funcionava tot el tema de l'audiovisual, potser no hauria fet cine. I en canvi vaig fer cine perquè amb aquesta visió col·lectiva deia, això és el que està pitjor, hauria pogut fer teatre, literatura... Tot el que tenia a veure amb la creativitat, la història em va estructurar molt, sobretot em va fer entendre el país, però jo tirava cap a la literatura o cap al teatre i vaig agafar cinema perquè vaig dir, va, vinga, que això ho hem de fer, no? Doncs bé, aquesta dispersió que em va fer moltes coses també i fer perdre molt temps, per una altra banda també em va encarrilar. Si no m'hagués dispersat, doncs potser hauria fet una altra cosa i potser l'hauria fet bé o malament, no ho sé.
0: Per tant, que estigués dispersa,
1: no
0: oberta d'ulls.
1: Sí.
0: Obris els ulls.
1: Ara, què hauria rectificat? Ai, què hauria rectificat? Frenar una mica? No.
0: No ho lograrem que freni.
1: No, a veure, no neguitejar-me tant. O sigui, que tot el que feia no fos amb aquest impuls tan... sinó com una mica més...
0: Més pausat.
1: Més asserenat.
0: Més asserenat.
1: Això també em cal ara, eh? Això també em caldria ara.
0: No, això no que anava a dir. Isona, ha estat com sempre un plaer sentir-te, tenir-te i tirar endavant tots els projectes que vulguis. I serem a l'Ateneu per veure aquesta realitat femenina que l'aixecarà. I amb ganes de dir-los.
1: No, home, a l'Ateneu farem un congrés sobre migració al novembre, ja en sentireu a parlar.
0: Pues hi serem.
1: I estem fent un club de català per migrants, que tenim 120 persones que venen a aprendre català, cultura catalana, que van a menjar calçots, que se'n van a Sitges, que el farem venir a Sant Cugat. Veus, estem creant uns models perquè els ateneus puguin acollir.
0: Ben fet.
1: Aquest és l'objectiu prioritari ara meu, eh?
0: Acollir.
1: I a més, sí... aquesta idea oberta de la migració, inclusiva, cohesionadora
0: i meravellosa.
1: I en català.
0: Clar. És un plaer, de veritat, quan
1: a
0: vulguis.
1: Vosaltres.
0: Gràcies.
1: M'encanta estar a Sant Cugat, de debò.
0: Un dia més i contem amb la Sandra Ferrer, que és la nostra experta, que ens ve a parlar de les dones invisibles. Que no és que siguin invisibles perquè tinguin una capa d'invisibilitat, no, és que la història els hi ha posat una capa d'invisibilitat. I ella ve a treure'ls-hi la capa. Bona tarda, Sandra.
2: Bona tarda.
0: Escolta'm, de qui parlarem avui?
2: Mira, avui parlarem d'una pintora que es diu Rosa Bonheur, és una pintora francesa, que té moltes característiques que la fan absolutament excepcional, tant a nivell artístic com a nivell personal i històric. Si vols, comencem una miqueta amb el que seria la seva vida, on va néixer i com el seu context vital. Ella era una dona que va néixer als voltants del principi del 1822, a principis del segle XIX. Estem a la França, que acaba de sortir de la Revolució, que acaba de sortir de l'imperi napoleònic, que és l'època de la Restauració. França viurà en aquell segle diverses repúbliques, un altre imperi, la Comuna de París. Bueno, és una època realment que pels que estudiem història és una mica dramàtica, perquè...
0: Meravellosa també, eh?
2: Sí, sí, però quan t'has d'aprendre la primera, la segona, la tercera, la quarta república, ja dius, bueno, ja me muero. Bueno, tornem a la Rosa Bonheur. Aquesta dona va néixer en aquesta França, a la qual hi havia una altra dona que era referent en el món artístic, que era l'Elisabeth Biguet-Lebrun. Ui, i el francès, no. Elisabeth Biguet-Lebrun, que va ser la pintora de cambra de Maria Antonieta, que també és una altra dona que es coneix poc.
0: Que en parlarem.
2: I va ser la gran retratista de l'Europa decimonònica, no només de França, ja us l'explicaré. Però resulta que el pare de la Rosa Bonheur, que també era artista, tenia obsessió amb aquesta pintora i sempre va somiar amb que la seva filla, la Rosa, acabés pintant retrats com la Elisabeth Biguet-Lebrun. I sí, la Rosa va acabar pintant retrats, però no precisament d'aristòcrates, sinó d'animals, que és el que fa excepcional aquesta pintora. Perquè normalment els pintors acostumen a fer pintura de gènere, retrats, pintures històriques, però la Rosa Bonheur va trencar tots els estereotips, perquè a més s'ha de dir que la dona en el món de l'art, històricament, s'acceptava per una banda que fos una pintura d'entreteniment, és a dir, bueno, jo estic a casa, estic més avorrida que un ostre, què faig? Doncs toco el piano, pinto, faig uns brodadets. En el moment en què això traspassava l'àmbit domèstic ja tenien certs problemes, com ha passat amb moltes dones a la història de l'art.
0: Però no és el cas de la Rosa Bonheur.
2: No, perquè a més, com deia, ella va trencar també un altre estereotip, i és que no només era una pintura domèstica, sinó que a més les dones només podien pintar dos tipus de gènere. El gènere de la naturalesa morta, els bodegons, una pometa, unes floretes, i els retrats, i tot en petita escala. És a dir, la pintura de gran format i la pintura mural, el fet de que una dona es pugés un andami ja no era una cosa molt...
0: Habitual,
2: i era com quedava lleig perquè per la seva
0: condició feble,
2: femenina, no fos cas que escandalitzés algú. Doncs en aquest context, la Rosa Bonheur va trencar, com veus, tots aquests estereotips. Ella sí que va començar a pintar, va començar a estudiar, evidentment, el que se li ensenyava a les acadèmies d'art del moment, va tenir la Biguet-Lebrun com el seu referent, però ella tenia un esperit aventurer i un esperit molt diferent, com ara veurem, i això, va començar a pintar conillets, gossos que tenia per casa, va començar a observar les ovelles en el camp, les vaques, i va donar un pas més i va demanar permís a l'Ajuntament de París, a les autoritats parisines, per poder anar als...
0: mercats.
2: Als mataders, que ara no em
0: sembla... Als escorxadors.
2: Als escorxadors, perdó. Va poder anar als escorxadors, i per poder anar als escorxadors necessitava vestir-se amb pantalons. Les dones que en el segle XIX era aberrant, no lo següent, que una dona anés vestida amb pantalons. Doncs va demanar i se li va concedir el permís per escrit que ella podia anar vestida amb pantalons, perquè clar, anar un escorxador vestida com una dona, els senyors que treballaven en allà tampoc era una cosa molt adequada.
0: Doncs és a dir, no, perdona, que és que avui he llegit avui el certificat de transvestiment.
2: Correcte.
0: Que trobo meravellós.
2: Correcte. Que això també va, doncs, la Jorsan, per exemple, que era una escriptora francesa, també ho va tenir. Bueno, era una manera de guanyar-se també el respecte, perquè si et vesties com un home, doncs, bueno, passaves més desapercebut, més desapercebuda. Doncs ella, anava als escorxadors per analitzar el cos, l'anatomia dels cavalls, de les vaques, bueno, dels grans animals que estaven en aquests entorns tan poc glamurosos. Doncs, com deia ella, va ser una dona que es va apassionar per el món animal i va donar un altre pas en les seves excentricitats, podríem dir. A la seva casa de París, de les afores de París, va començar a tenir com una petita granja. I
0: tenia, ah, sí?
2: Tenia ocells, tenia cabres, tenia... Bueno, anar a casa seva hauria de ser un espectacle. Però és que anys després, quan ja va ser una pintora reconeguda, quan ja va exposar al Saló de París, quan ja va ser una eminència en el món de l'art, cosa que no era fàcil en aquell moment, i menys per una dona, i menys per una dona que pintava animals.
0: I menys per una dona homosexual,
2: exacte,
0: obertament homosexual.
2: Que això ara també en parlarem. Es va comprar un castell a la zona propera al gran castell de Fontainebleau, que és el, no sé si l'heu visitat, però us el recomano perquè és una preciositat, que és un dels palaus Chateau, com li diuen als francesos, on va viure molt temps Napoleó, que de fet allà hi ha una exposició de Napoleó i la seva dona, i bueno, és un palau molt maco. Doncs en el recinte, que és com un recinte enorme, és un bosc, el bosc de Fontainebleau, hi ha un castell que es diu el castell de Bay, B-Y, és un nom una mica estrany, que de fet actualment, que jo és una fita pendent que tinc, espero si Déu vol en algun moment poder anar, visitar la Casa Museu de la Rosa Bonheur al Castell de Bay, perquè en allà ella no només tenia ovelletes i cabretes i gossets, sinó que va arribar a tenir tigres i lleons. I ella els domesticava. I de fet hi ha imatges,
0: sí, hi ha fotografies,
2: que hi ha al final de la seva època, al 1880 o així, ja hi havia petites rudimentàries fotografies, es veuen, no?, com ella va portar tigres i lleons i està ella allà divinament, o sigui, realment va aconseguir una capacitat d'autonomia excepcional.
0: És que va ser molt famosa, no?, perquè va vendre un quadre per 3.000 francs primer.
2: Correcte.
0: Després es veu que Napoleó III li va pagar fins a 20.000 francs que li va permetre, no?, que va ser molt coneguda en el segle XIX. Ara ningú sap qui és la Rosa Bonheur, però en el segle XIX es van fer fins i tot nines, és veritat?
2: Exacte. De fet, hi ha una anècdota que lliga amb la història de la Rosa Bonheur, i és que quan ella és gran, bueno, de fet, el que tu has dit abans, ella era homosexual, i ella va tenir dues relacions amb dues dones obertament. De fet, hi ha frases d'ella memorables, no? Denunciant la hipocresia del moment. Doncs la seva segona parella era una dona, a més més jove, que venia dels Estats Units i que coneixia la Rosa Bonheur perquè s'havia comprat la seva nina.
0: Que fort.
2: Perquè era com la Barbie del moment.
0: És el que estava pensant, la Nancy, o Mercedes, no?
2: I això, ella va viure al Castell de Bay els últims anys amb l'Anna Comple, que era aquesta pintora també americana, i va viure a la Mar de Feliç, i ja el culmen de la seva història va ser que l'emperadriu Eugenia de Montijo,
0: la dona de
2: Napoleó III,
0: sí,
2: li va anar a donar personalment la creu de la Legió d'Honor de França.
0: L'única dona en aquell moment
2: artista que l'havia aconseguit, amb una frase que va passar a la història, que l'emperadriu, quan la van a visitar, li va dir que li otorgava aquesta creu per demostrar que l'art i el talent no tenia gènere.
0: Que maco, que maco. És molt recomanable l'obra de Bonheur. La podem trobar al Prado?
2: Al Prado hi ha un quadre d'ella, un lleó preciós. No sé si està exposat, perquè en algun moment ha estat en dipòsit, i altres, crec que al Thyssen de Madrid també n'hi ha algun,
0: el Met.
2: O sigui, n'hi ha cada vegada hi ha més...
0: A més, va pintar el Buffalo Bill.
2: Va pintar el Buffalo Bill,
0: és perquè graciós, això.
2: Durant l'exposició universal, l'expedició del Buffalo Bill va anar a a París, i ella va anar a visitar-lo per veure els cavalls. Li interessava el Buffalo Bill, zero patatero. El que volia era conèixer, veure els meravellosos cavalls que tenien en el seu espectacle.
0: És que penseu que en aquella època els cavalls que es dibuixaven, els anglesos, eren uns cavalls absolutament, saps, amb unes línies perfectes que no li veies. Dius, esto no és un cavall, però eren els d'ella, mireu-los, perquè hi ha el del mercat dels cavalls, és una absoluta meravella, és una actriu, un artista de la qual van fer còpies en el mateix moment, o sigui, era una artista molt copiada.
2: I sobretot va ser reconeguda i va poder viure independent, allò que li diem ara l'emancipació femenina, l'empoderament, ella ho va aconseguir tot sent pintora, sent homosexual, sent lesbiana, i en una època, i vestint gairebé sempre com un home. O sigui, ella va fer el que li va donar la gana, no?, podríem dir, i mostrant, doncs, com deia l'emperadriu, que el talent, doncs...
0: Que el talent no té gènere, ni l'ha de tenir. Doncs gràcies, Sandra, perquè sempre ens il·lumines la tarda amb una cosa refrescant i ens trobem dones meravelloses.
2: I si voleu més informació, que avui és divendres i ja saps, ja t'ho he dit abans, ja, estic una mica despistada... El meu llibre, El taller d'Artemisia, li dedico un capítol.
0: El taller d'Artemisia, de quina editorial?
2: De Principal de los Libros.
0: Principal de los Libros, doncs ja ho sabeu. Si voleu més informació de la Rosa Bonheur, i en trobareu moltíssima, i el taller d'Artemisia del
2: Principal de los Libros.
0: Gràcies. Doncs gràcies, Sandra.
2: A vosaltres.
0: Doncs ja sabeu, fins aquí el nostre fogots d'avui, farcit de dones interessants que han trencat molles. Un gran programa amb la Isona Passola, que ens ha parlat de tot, del que farà, del que ha fet, del que s'espera, del que no s'espera, amb la Sandra Ferrer, amb les seves dones silenciades. Avui hem parlat de la Rosa Bonheur, una història d'una dona que va dir «hasta aquí». I com deia la Rosa de Luxemburg, si no ens movem, no notem les cadenes. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació. Sense efectes secundaris.
3: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
4: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a Partitura de tarda.
1: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.

Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Quan parlem d'urologia, moltes vegades l'associem automàticament amb la salut masculina. Però la realitat és que milions de dones conviuen amb problemes urològics que afecten directament a la seva qualitat de vida. Avui parlem d'urologia femenina de la mà de la doctora Laia Sabiote, uròloga funcional que atén a dones que han passat anys normalitzant símptomes que es poden tractar i millorar. Amb tot presentat, que comença el programa. La incontinència urinària, la urgència miccional, les infeccions d'orina recurrents o el dolor pèlvic crònic són situacions molt més freqüents del que sembla. Tot i això, continuen sent temes poc parlats, sovint envoltats de vergonya i de silenci. Segons diferents estudis europeus, aproximadament una de cada tres dones adultes patirà algun episodi d'incontinència urinària al llarg de la seva vida. Malgrat aquesta alta prevalença, moltes no consulten amb professionals sanitaris. Les infeccions d'orina recurrents també són molt comunes. Es calcula que més d'un 50% de les dones en tindran almenys una durant tota la vida i un percentatge important en patirà de repetides. A més, l'impacte físic d'aquests problemes tenen conseqüències emocionals i socials, limitació d'activitats, afectació de la vida sexual, inseguretat i disminució de l'autoestima. Tot i així, moltes dones han sentit frases com «és normal després de tenir fills» o «forma part de fer-se gran». Normalitzar aquest malestar no el fa desaparèixer i per això és tan important parlar de salut urològica, tant femenina, sense tabús i amb base científica.

0: Avui ens acompanya una professional que treballa precisament per trencar aquests silencis i posar la salut pèlvica de les dones al centre. Parlarem amb la doctora Laia Sabiote, uròloga funcional i femenina. Atén dones que han passat anys normalitzant símptomes que es poden tractar i millorar. Amb ella descobrirem què hi ha darrere d'aquests problemes, per què es parlen tan poc i, sobretot, quines solucions existeixen. Laia, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en Femení.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Per començar, ens agradaria aclarir un mite que està molt estès, que és l'urologia és només cosa d'homes?
1: No. Spoiler, no, sisplau, no. L'urologia... Bueno, sempre que ens diuen urologia sempre pensem en el mateix, no? Pensem en els homes, en els tactes rectals i en aquest tipus de coses, però no. L'urologia estudia també les vies urinàries, els ronyons, els ureters, la bufeta, tots els trastorns de les vies urinàries, i les dones també en tenim, no? De vies urinàries, llavors no. L'urologia no és només d'homes, és de dones també.
0: Què és exactament l'urologia funcional i en què es diferencia d'altres àmbits de l'urologia, per exemple?
1: L'urologia funcional estudia des de com funciona tot el reflex miccional, des del cervell fins als músculs del sòl pelvià, la coordinació entre cervell, músculs, esfínters i tot això. I és això, estudia bàsicament com urinem, que sembla molt, molt típic, no? Però no tots els uròlegs saben com urinen les persones. O sigui, això és molt bèstia de dir-ho, vale? Mira com molt més enllà, no? Els pacients, és la subespecialitat potser en la que més has de pensar davant de cada pacient, davant de cada símptoma,

0: I dintre de l'urologia funcional, normalment diem que som uròlegs funcionals i femenins, ¿vale? Que és també els que ens dediquem a les dones, com si això fos molt raro,
1: sí, sí, sí.
0: Saps? Que ho hem d'especificar en la subespecialitat. Ja. És fort. Ja. Pues això, o sigui, a part de ser uròlegs funcionals, que també, com us he dit, no, estudiem com funciona de dalt a baix tot el sistema urinari, també veiem dones i veiem sobretot incontinències, val? Dolors pèlvics, i també les malalties neurològiques que poden ocasionar, pues, disfuncions a la micció. Per exemple, els Parkinson, Alzheimer, lesionados medulares, esclerosis múltiple, tots aquestes persones solen tenir problemes miccionals i també els portem nosaltres, o sigui...
1: Molt bé. Anem a centrar-nos en urologia femenina. Quins són els problemes urològics més freqüents que veieu a les dones de la consulta, a la consulta?
0: Jo diria que el problema més freqüent a la consulta són les infeccions urinàries. Vale? Hi ha dos pics generalment d'infeccions urinàries, o sigui, a la bueno, quan comences a tenir relacions sexuals, adolescència, pubertat, vale? I després hi ha la menopàusia. La menopàusia i tots els canvis hormonals que van passant les dones al llarg de la vida és molt important per la salut urinària. I una de les coses que sol provocar són infeccions urinàries. Llavors, per això també en veig tantes. Això i la incontinència d'orina.
2: Per què creus que tantes dones normalitzen símptomes com la incontinència, com hem dit abans, o la urgència urinària, i triguen tant llavors a demanar ajuda?
0: Perquè ho tenim complet, o sigui, ens han educat,
2: sí,
0: per tenir-ho completament normalitzat. Perquè tot, o sigui, ho sento, però és que tot ha sigut manat, dirigit i estudiat per homes. Quan un pacient, jo també porto homes que se'ls escapa el pipí, quan se'ls escapa una gota, m'estan trucant a la porta. Les dones venen perquè per fer-se una revisió i ni em diuen que utilitzen dos panyals al dia. O sigui, ho veig jo quan els hi pregunto o quan les exploro que porten panyal, però per què no m'ho dius? Saps? No, bueno, perquè és normal. No, no, no. No és normal. O sigui, ho tenim completament interioritzat que les dones en algun moment de la nostra vida, com tenim fills, ai, pobretes, sí, sol pel dia, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pum, se'ns escaparà en algun moment de la vida.
1: Sobretot la típica frase de després de parir...
0: Claro, és que normal. He parido.
1: Claro, he parido.
0: I ja no només les dones, els mateixos professionals, i quan parlo dels mateixos professionals, estic parlant dels mateixos uròlegs i uròlogues i ginecòlegs i ginecòlogues, que normalment són els que estem més a prop d'aquell tipus de disfunció, vale? Que molts no anem més enllà. Ni preguntem per qualitat de vida, ni pregunten si ho tenen o no ho tenen, ni preguntem com els afecta, ni s'interessen. És en plan, posa't un salvaslí, posa't una...
2: És el que estava pensant.
0: I tira milles, pues no.
2: Perquè a més surten molts anuncis de salvaslips específics per les pèrdues d'orina de les dones.
0: I em sembla meravellós. Mm-hmm. Em sembla meravellós que cada vegada se'n parli més i tot això. Mm-hmm. Però d'alguna manera, el que et vol dir això és... d'alguna manera ho normalitzes,
2: sí,
0: no? Si tu veus els anuncis de com, ah, bueno, és normal, si més cap al pipí. No, tio, hem de normalitzar, pues, hem d'anar al metge, hem d'anar a fisioteràpia del sol pelvià, hem de cuidar el nostre sol pelvià, hem de fer esport amb consciència, hem de, saps? O sigui, no poner el parche, que és la compresa.
2: Claro.
1: No. I parlant de qualitat de vida, quin impacte real tenen aquests problemes en la qualitat de vida, tant a nivell físic com emocional?
0: Brutal. Brutal, o sigui, de vegades, jo li dic als meus companys a vegades que soy psicouroterapeuta, que m'agrada molt la psicourologia, saps? Perquè, o sigui, moltes vegades la meva consulta consisteix en escoltar, vale? Moltes de les meves pacients, i ells també, estan molt deprimits per lo que això comporta, perquè, com et pots imaginar, coses típiques, no? Vale, portar panyal ha de ser horrible, anar humit ha de ser horrible, olorar, tenir por a olorar, a pipí, ha de ser horrible. Però és que no és això només. Hi ha gent que va fer pipí cada 15-20 minuts.
1: Ja.
0: Imagina't lo poc que dorm aquesta persona. Ja. Imagina't agafar un avió. Agafar un avió ja significa que ha de posar-se en el passadís. I que cada vegada que s'aixequi, els veuran els del voltant i estaran pensant que no sé què. Anar al teatre, anar al cinema. Han de fer tots recorreguts que saben, perquè ja sempre fan el mateix passeig perquè saben que podran entrar a certs bars a fer pipí sense comprar una aigua. Són moltes coses, moltes coses, o sigui...
2: Condiciona la seva vida total.
1: Sí, com condiciona tant això.
0: Clar, i sense parlar de les relacions sexuals, perquè hi ha molta gent que se'ls escapa quan tenen relacions sexuals. Llavors, per més que faci

0: pipí abans o després, o sigui, se'ls pot escapar i, evidentment, pues, ja em diràs tu, saps? Però els condiciona completament la vida. I, per exemple, quan tinc molta gent jove també que se'ls escapa per diversos motius, aquesta gent jove no se'n va de colònies.
1: Ai.
0: No se'n va a casa amb els amics a cap de setmana, amb el futbol que té un d'això, si és fora, doncs no se'n va, saps?
1: Ja, i això ja els hi marca.
0: Clar, no se'n van de discoteca, perquè a la mínima que beuen alcohol estan tota l'estona al lavabo.
1: Clar.
0: Si ja anem, quan bevem 3 cerveses, anem 80 vegades, doncs t'ho imagina't aquesta gent, no? Llavors és molt complicat.
1: Uh-huh.
0: O sigui, els hi afecta moltíssim la qualitat de vida sexual, laboral, bueno, en tots els aspectes,
1: i emocional,
0: clar, molts estan molt deprimits. O sigui, la meva consulta és habitual que de vegades don ansiolítics i antidepressius.
1: Sí, sí.
0: Saps?
1: Parlant de la incontinència urinària, el que estàvem parlant abans, és realment inevitable després dels parts o amb l'edat, o es pot prevenir i tractar?
0: És freqüent que pugui passar, però que pugui passar no significa que sigui normal.
1: Claro.
0: Vale? Llavors, com la podem prevenir amb els parts? Perquè tinc també moltes pacients que inclús són verges, eh?
1: Mm-hmm.
0: Que jo de vegades em sorprenc. O sigui, hi ha molta gent que és verge i ve a la consulta perquè se'ls escapa el pipi i no han tingut ni relacions, ni han tingut embarassos, ni res. O sigui, no és necessari. Tot això va condicionat a l'edat, a la menopàusia, a un defecte del sòl pelvià que queda, diguéssim, el sistema de suport queda com fluix, vale? I llavors pues, hi ha com un desequilibri de forces que típicament el que succeeix és la incontinència amb l'esforç, no? Que t'entren amb la tos o amb l'estornut, augmenta molt la pressió dintre de l'abdomen i llavors se t'escapa, i el que al principi és amb la tos i l'estornut, pues, després és caminant, rient, aixecant-te de la cadira o en reposo, vale? Llavors, aquesta, que és la més freqüent a les dones, Es pot prevenir amb els parts i tot això? Es pot ajudar que no succeeixi, en el sentit de que, primer, no li passarà a tothom, però avui dia estem molt conscienciades, les dones, i fem fisio abans de l'embaràs, durant l'embaràs i després de l'embaràs. I això és el que més ajuda del món. I no posar-te un vídeo en el YouTube i fer els típics Kegel, que és apretar, que és molt difícil saber exactament quina és la musculatura que has de contrair i quina no. Vale? Això s'ha de fer de manera supervisada per un fisioterapeuta, vale? I després, si ell ve o ella que tens un bon domini, doncs després tu ho fas a casa, no? Però com principalment es pot prevenir és així, i educant a la població també a saber identificar els símptomes i a fer-li sentir lliures de que poden consultar en el moment també que tinguin un problema, no? Normalitzant també, perdó, que sí, es pot arribar a prevenir. Es pot arribar a prevenir, no vol dir que et passi. Pots tenir un nen de 4 quilos i mig i que no et passi mai. I pots tenir un de 2 i que et passi, no? Però sí, el que hem de fer és fisio i entrenar la població i educar la població perquè ho facin. Cada vegada hi ha més consciència, ho he de dir.
1: Anem a parlar també de les infeccions d'urinària, que també són molt recurrents a les dones. Per què es repeteixen tant i què podem fer per reduir-les?
0: Vale. Inicialment, per què es produeixen tant a les dones? Les dones tenen més predisposició per a la longitud de la uretra. La nostra uretra, que és el tubo que connecta el forat per on fem pipi de la vulva fins a la bufeta, pues té, no sé, uns 3 centímetres i mig, aprox. Clar, els homes tenen pues, tot el penis, després es fica per sota del pubis, després llavors tenen un trajecte molt més llarg, costa molt més que un bitxo, una bactèria que viu amb nosaltres a la vagina, perineu o anus, es fiqui cap a dintre. És molt més fàcil que es fiqui cap a dintre. A part, existeixen coses genètiques que no sabem establir. Hi ha gent que té molta tendència i hi ha gent que no té tendència a tenir-les. Les relacions sexuals de vegades ho poden afavorir, sobretot en el sentit de que la penetració o és un remeneo, saps?, que pot produir que les bactèries i bitxos que estiguin per allà es puguin ficar a dintre, no? Però el més principal és la menopàusia. La menopàusia i tots els canvis hormonals al final que acompanyen a la dona al llarg de la seva vida, no? La menopàusia produeix moltíssimes coses, però entre elles una de les que més produeix són infeccions d'orina, Per què? Perquè nosaltres tenim a la nostra vagina, vale? Tenim un ecosistema, viu allà la flora vaginal, principalment el lactobacillus, que viu amb nosaltres, hi ha molts tipus de lactobacillus, però és la flora bona, vale? Aquesta flora necessita un pH àcid per viure, vale? Amb la deprivació hormonal, aquest pH no és àcid, vale? I llavors, què passa? Que aquest germen, aquesta bactèria, flora bona, que és la policia, que està entre l'ano, periné i entre nostra uretra, no? La vagina, doncs no està, i llavors passen com Pedro por su casa, saps? Llavors, és molt fort, perquè a mi és una cosa que estic lluitant molt a la consulta, també amb els meus companys i tot això, és que una de les primeres coses que s'han demostrat, de les que tenim més evidència científica, és que les dones amb menopàusia que tenen una atròfia vaginal, en general, totes una atròfia vaginal, vol dir que tenen canvis als teixits de genitals perquè no tenen estrògens, vale? Entre d'altres hormones, s'han de donar estrògens en crema, vale? I ningú els dona, i és lo principal que s'ha demostrat que disminueixen les infeccions urinàries, donar estrògens, i els efectes secundaris són mínims, això ja se sap, són mínims perquè hi ha molt poca quantitat d'estrogen que entri dintre del sistema circulatori. Les dones viuen amb molta por de posar-se estrògens a baix perquè tot està basat en estudis molt antics que diuen que pot augmentar el risc cardiovascular i poden augmentar una sèrie de coses, en estudis que no estan ben fets, que ja s'han actualitzat i que se sap que tenen, que són super bons per totes nosaltres, però és que ningú dona. De fet, tu consultes per infecció d'orina, una menopàusica, i ningú li mira els genitals. Saps el que et vull dir? Uh-huh. És molt més fàcil, vinga, donar un antibiòtic, yeah. Vale? I vinga, antibiòtic o trasantibiòtic, o que l'antibiòtic també et mata el poc lactobacillus que tinguis, sí. I entonces entres en el ciclo vicioso d'una infecció tras otra infecció. I és tan senzill com dos coses principals, por favor, mujeres que m'estáis escuchando. Dos coses principals. Posar-se estrògens, i segon, rentar-se amb aigua la vulva i la vagina. La vagina, de fet, no es renta. El agujerico no se lava. La vulva es renta amb aigua.
2: Sense sabó.
0: Ens han fet pensar, sisplau, que ens ha d'olorar bé. No ens ha d'olorar bé? No, perquè són genitals. És que és molt fort. És que si tu t'ho pares a pensar, per què ens ha d'olorar bé? Per a qui? Sí. La pregunta és per a qui? És molt fort, tio. Llavors, què passa? Que rentar-nos amb qualsevol tipus de sabó, inclús els que venen a les farmàcies, que també aquí hi ha un negoci darrere,
1: sí.
0: De moltes cases comercials i tot
1: PH,
0: això mateix. Però... Sí. Que no, que res. Que et rentis amb aigua, les vegades que et doni la gana. Amb aigua. Llavors, aquestes són les meves dues principals recomanacions. Ja sé que no era la pregunta, però jo era el missatge que volia transmetre
1: avui. No, molt ben dit. Ara, parlem de el dolor pèlvic crònic, que és un tema que encara molt desconegut. Com es diagnostica i quines opcions de tractament existeixen?
0: Buah, això és obrir el melón. El dolor pèlvic és una patologia que no parem de veure un augment. El dolor pèlvic és, pues, lo que dius, un dolor pèlvic que ha de ser de més de... Perquè sigui un dolor pèlvic crònic, ha de ser de més de 6 mesos, vale? I normalment és un dolor pèlvic que s'associa a algun símptoma urinari, ¿vale? És a dir, són gent que té dolor que ells localitzen a la pelvis, no? I en de moltes maneres, cadascú t'ho explica d'una manera diferent. A més, explicar-ho és molt difícil per ells, perquè són uns símptomes molt subjectius, difícils d'explicar, i a més, potser van al lavabo cada 15 minuts perquè tenir la bufeta plena els produeix dolor. Plena són 15 mil·lilitros o 20 mil·lilitros o 50 mil·lilitros, estem parlant. Llavors orina, se'ls ja passa. Però també hi ha gent, per exemple, que no ha d'anar moltes vegades, però que orinar li produeix dolor. I també fer caca, i també els orgasmes, i després de les relacions estan fatal. No per la penetració, sinó també pel simple orgasme, de tenir un orgasme pot ser dolorós. Hi ha molts tipus de dolor pèlvic, vale? Llavors, el dolor pèlvic normalment es diagnostica per descarte. fonamentalment amb la anamnesis, és a dir, amb el que el pacient et diu, el que t'explica, has de saber molt bé interrogar el dolor pèlvic, no me, perquè no te vale, no te vale simplemente con me duele la pelvis des d'hace 6 meses, no, no, o sigui, s'han de preguntar coses molt típiques de la qualitat del dolor, de si és un dolor que escuece, que quema, que tal, que si és corriente, que si se irradia, que, bueno, hi ha moltes, moltes coses a preguntar. Descartant coses secundàries que ho puguin produir, evidentment, una pedra, un tumor o el que sigui, i l'exploració física. Lo més important és preguntar i explorar, perquè normalment ningú té res en cap prova. En cap. Tu imagina't viure amb dolor de dia i de nit i que ningú et digui què et passa. Llavors, dintre dels tipus de dolor, tenim molts tipus, perquè a la pelvis tenim moltes coses, no? Tenim la bufeta, tenim la vagina, tenim l'intestí, el recte, tenim un munt de nervis, tenim el sol pèlvic. Llavors, moltes vegades tu explores al pacient o a la pacient. Com l'explores? Pues, per exemple, una noia normalment l'exploro a través de la vagina i a través de la vagina fico el ditet i llavors vaig mirant la bufeta. A través de la vagina puc palpar la bufeta. Pues, si és la bufeta, els músculs, quin múscul és el que li fa més mal, cap a on se'n va, què... Bueno, hi ha gent que no li pots ni introduir la punta del dit. Hi ha gent que literalment es vol suïcidar. O sigui, el dolor pèlvic és un tema que afecta moltíssim la qualitat de vida. I de vegades, moltes vegades, aquests dolors són contractures musculars pelvianes, ¿vale? Però ningú t'ha explicat mai que... Clar, quan jo... O sigui, m'he comprat una pelvis a la consulta amb tots els músculs només perquè els meus pacients entenguin.
2: Sí, els
0: mira tots els músculs que tens aquí. Per què et pots contracturar de l'esquena i no et pots contracturar d'aquí baix? També ens hem de fixar molt en aquest tipus de pacients, en com caminen, si tenen una cama més llarga que l'altra, si anaven coixos, si han tingut... Saps? Perquè tot això desestabilitza la pelvis i també això et dona pistes. Vull dir, com us he dit, has de ser una mica Sherlock Holmes quan... O sigui, sobretot si és el dolor pelvià, ¿vale? I quins tractaments tenim? Pues mira, la fisioteràpia és importantíssima en tots els tipus de dolor pèlvic. Però a part donem... un munt d'analgèsia, evidentment, molt relaxants musculars, de vegades fins i tot donem supositoris o òvuls de diazepam per relaxar la musculatura, són fórmules magistrals que fem. Després també donem antidepressius que funcionen a nivell central, a nivell del sistema nerviós central, que para les vies cícliques del dolor, perquè un té un dolor pèlvic, dona igual que ja no tinguis la causa que te'l va ocasionar, que pot ser que sigui crònic, aquestes vies es perpetuïn, llavors aquests fàrmacs a nivell central ajuden a tallar allò d'allà. I inclús també fem bloquejos amb anestèsia als nervis o posem botox a la musculatura pèlvica, també per relaxar-la. Això principalment són els tractaments que podem fer.
2: I quins hàbits quotidians poden ajudar a protegir la salut urinària, però en general? Ja.
0: En general. Sí,
2: quotidianament. Què podem fer les dones, sobretot, per protegir la nostra salut urinària?
0: Lavar-nos con agua. Això principalment, vale? De veritat. Això, beure moltíssima aigua i prendre consciència del nostre sol pelvià, vale? A tota dona ens hauria de ser... Per mi, és que, bueno, no sé, potser estic una mica esbiaixada pel tipus de consulta que tinc, d'acord? Però és que a partir de certa edat tots hauríem d'anar al fisio, que ens facin una avaluació, com qui va al gine, a veure com estoy, no? Mira, fes aquests exercicis a casa i tal, sobretot per promoure que no se'ns escapi el pipi, saps? Després, avui dia que també tenim molta, molta tendència a fer esport, que em sembla meravellós i que l'hem de seguir fent en tots els aspectes i hem de treballar la força i tot això, també això, moltes vegades he vist pacients que, com no tenen consciència del seu sol pelvià, es passen una mica i llavors comença la incontinència o comença un dolor pèlvic crònic, ¿vale? Perquè, per exemple, un exemple molt tonto, això ho hauria d'explicar un fisioterapeuta, però un exemple molt tonto. Nosaltres, quan anem al gimnàs i agafem pes, fem una apnea. Pues és tot el contrari. Hauríem d'agafar el pes i expulsar l'aire. Perquè si fem una apnea, el que fem és tota la força que estàs fent amb els braços i tot se'n va cap a baix, cap al sol pelvià. Cap al sol pelvià. Llavors, només només amb això? Que res, que hauríem de prendre consciència de la nostra salut pelvia. I una de les coses que crec que fem malament és que moltes vegades fem l'esport sense tenir-ho en compte.
1: Yeah.
0: Saps? Que ens hauríem de formar en això, i no sé si tots els entrenadors i tot això estan formats realment, no? Però ens hauríem d'entrenar, o que algú ens avalués per dir-nos també com estem.
1: Des del punt de vista mèdic, què és el que més t'agradaria que totes les dones sabessin sobre el seu cos i sobre la seva salut pèlvica? Potser a part d'allò de rentar-nos amb l'aigua. Allò d'aigua topo.
0: Mira, sí, allò de l'aigua és superimportant. Però el que m'agradaria que sabessin totes les dones,
1: sí,
0: és que qualsevol cosa que ens passi en el sòl pelvià que ens afecti la qualitat de vida, que ens no al sòl pelvià, a la pelvis en general, no és normal. Si tu se t'escapa el pipí, encara que sigui una gota, però aquesta gota a tu t'afecta la qualitat de vida,
1: ja és suficient.
0: Això no és normal, ja. Has de consultar. Vale? Si tu tens dolor durant les relacions sexuals, has de consultar. Tenir dolor amb les relacions sexuals no és normal. Això és el que més m'agradaria. També m'agradaria que totes les dones agafessin un mirall i es miressin la vulva. Perquè ens han ensenyat una mica a estar desconnectades.
1: Mm-hmm.
0: Saps? Crec que ens hauríem de mirar totes.
1: Mm-hmm.
0: I conèixer la nostra anatomia. Saps? O sigui, saber quants forats tenim. Encara miren moltes pacients que no saben quants forats tenen. I, bueno, sin ir más lejos, fins fa poc no se sabia bé l'anatomia del clítoris. O sigui, s'ha estudiat l'anatomia durant milions d'anys de tot i no sabíem l'anatomia del clítoris. Com pot ser? És molt fort.
1: Yeah.
0: No? Pues llavors, comencem per conèixer-nos a nosaltres mateixes, no? I si vens a la consulta, digue-m'ho sense cap tipus de tabú. Què et passa? Si tens dolor en les relacions sexuals? És que hem de perdre aquestes pors, hem de perdre aquests tabús. Els hem de perdre.
1: I per acabar, lligat molt amb el que acabes de dir, quin missatge donaries a una dona que fa temps que pateix símptomes però que encara no s'atreveix a consultar?
0: Que consulti. Que consulti, perquè evidentment totes les coses que ens afecten, o sigui, poden tenir solució. Evidentment no totes les coses tenen solució.
1: Però pots millorar.
0: Però pots millorar. També he de dir que el sòl pelvià, dintre de la medicina, el visiten molts tipus d'especialistes, no? Perquè evidentment el sòl pelvià hi ha moltes coses, no? Està el proctòleg, la ginecòloga, l'uròleg funcional i femení, el rehabilitador, la fisioterapeuta, i hi ha moltes subespecialitats, o sigui, moltes especialitats que tenen una subespecialitat concreta que mira el sòl pelvià. Vale? El que jo vull dir és que quan parlem de sòl pelvià no pots anar a qualsevol metge, a qualsevol ginecòleg, a qualsevol uròleg, a qualsevol fisio. És una subespecialitat marcada en totes aquestes especialitats sanitàries. Llavors, si tens algun problema de sòl pelvià, busca algú que et pugui ajudar i que estigui ben format i que tingui una visió molt integradora i multidisciplinar del sòl pelvià, perquè si no, potser no et sap ajudar.
1: Doncs moltes gràcies, doctora Sabiete, per ajudar-nos a parlar clar, sense filtres i amb una base científica contundent.
0: Moltes gràcies per la invitació.

Avui hem parlat d'una realitat molt present però encara massa silenciosa. La salut urològica femenina continua envoltada de tabús que fan que moltes dones pateixin en solitud. Hem après que allò que sovint es considera normal, com perdre orina, tenir infeccions recurrents o sentir dolor, no sempre ho és, i que en molts casos té tractament. Posar nom als símptomes és el primer pas, però el més important és entendre que demanar ajuda també és cuidar-se. Parlar obertament de salut pèlvica no només millora la qualitat de vida individual, sinó que contribueix a trencar silencis que afecten generacions de dones. Perquè el benestar també passa pel cos, per la informació rigorosa i per professionals que escolten sense jutjar. Si aquest programa ha servit perquè alguna oient es reconegui en aquests símptomes i faci el pas de consultar, ja haurà sigut suficient. Gràcies a la doctora Sabiote per ajudar-nos a parlar clar, sense filtres i amb base científica. I gràcies a les persones que escolteu una setmana més. Ens retrobem en el proper programa d'En Femení per continuar posant veu a la salut i a les realitats de les dones.

0: Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Quan pensem en la Guerra Civil Espanyola, sovint ens venen al cap imatges de fronts militars, de brigades internacionals o de grans figures polítiques. Però durant molt de temps, el relat històric ha deixat en segon pla a moltes dones que també van participar activament en aquesta lluita. Avui parlem de la nova publicació de Dolors Marín, Dones de Foc, que ens representa a 13 dones que s'hi van implicar profundament en aquest conflicte. Amb tot presentat, que comença el programa. Entre 1936 i 1939, Barcelona i Catalunya es van convertir en un espai únic al món. En plena Guerra Civil s'hi estava desenvolupant també una revolució social que despertava esperança en molts sectors progressistes europeus. Per a moltes persones, perseguides pel nazisme o compromeses amb moviments revolucionaris, Catalunya representava una oportunitat per lluitar contra el feixisme i construir una societat diferent. Entre aquestes persones hi havia moltes dones que, tot i que el seu paper actiu i va ser molt determinant, han quedat sovint fora del relat oficial de la història. El llibre Dones de Foc, de la historiadora Dolors Marín, recupera la història de 13 dones europees que van tenir un paper clau durant la Guerra Civil. Algunes van agafar les armes el mateix juliol de 1936 i es van desplaçar al front com a milicianes, però altres van lluitar des de la rereguarda amb eines que tenien, com per exemple la paraula, la cultura, la fotografia, l'educació o l'organització política. Entre elles trobem figures fascinants, com per exemple la Margaret Michaelis, que és fotògrafa austríaca que va documentar amb la seva càmera els carrers de Barcelona revolucionària i la vida quotidiana d'aquells anys convulsos. També hi ha la Mary Lowe, poeta i periodista britànica que va narrar l'experiència revolucionària des de dins, aportant una mirada literària i política a aquell moment històric. Una altra figura destacada és la Simone Weil, que és una pensadora i filòsofa francesa que va decidir unir-se a la columna anarquista al front d'Aragó per viure de primera mà la lluita de la defensava. El llibre també recupera la trajectòria d'Emma Goldman, una de les figures més influents de l'anarquisme internacional, que va arribar a Catalunya per donar suport a la revolució i explicar al món el que estava passant. També hi trobem a la Clara Talman, militant revolucionària suïssa que, juntament amb la seva parella, va participar activament en el moviment anarquista durant la guerra. O la Kati Gorna, fotògrafa hongaresa que va capturar les seves imatges la vida quotidiana al front i la recorda d'una societat en plena transformació. Una altra figura important és la Nancy Cunard, escriptora i activista britànica que va utilitzar la seva veu i la seva influència cultural per denunciar el feixisme i donar suport a la causa republicana. Cadascuna d'aquestes dones va arribar a Catalunya amb la seva pròpia història, les seves conviccions i la seva manera de lluitar. Algunes amb una càmera, altres amb un fullsell i altres amb llibres, articles o projectes educatius. Però totes compartien una mateixa idea, que la lluita contra el feixisme i per una societat més justa era també responsabilitat seva. Per a moltes d'elles, els anys passats a Catalunya van ser un moment decisiu de les seves vides, marcats per l'esperança, el compromís polític i també la duresa de la guerra. Avui parlem de totes aquestes històries amb la persona que les ha investigat i les ha recuperat. Ens acompanya avui Dolors Marín, doctora en història contemporània i experta en moviments socials europeus i en la cultura llibrària a Catalunya. És autora de nombrosos llibres i investigacions sobre història social, memòria i moviments revolucionaris, i en aquesta ocasió posa el focus en aquestes dones internacionalistes que van formar part d'un moment clau del segle XX. Dolors, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en Femení. Moltes gràcies per estar aquí. Per començar, vull saber què et va portar a escriure aquest llibre de Dones de Foc i a centrar-te en aquestes 13 dones.
1: Bé, doncs, sobretot que fa molts anys que, bueno, que sóc historiadora, llavors sempre anava buscant històries de la memòria col·lectiva. però clar, sobretot el que em va motivar a fer aquest llibre és veure la gran injustícia que s'havia fet amb aquestes dones tan xules, no? I que ens les hem perdudes, i a més a nivell internacional eren dones super super famoses, moltes d'elles, o que després ho van ser també a causa dels seus escrits o de la seva llibertat sobretot, no? I llavors, clar, veure que havien vingut a Barcelona, a Catalunya, a Madrid, a València i tal, en un moment molt determinat de la nostra guerra, em va motivar sobretot a intentar visibilitzar aquests dies que van passar aquí.
0: El llibre reivindica dones que es van jugar la pell durant la Guerra Civil i moltes encara són desconegudes, com bé has dit aquí.
1: Sí.
0: Per tant, per què creus que aquests noms han quedat tan invisibilitzats?
1: Sobretot perquè aquest país ha costat molt de recuperar la memòria històrica. Vam començar a la mort del dictador a partir del 75. Abans havien hagut intents, i sobretot a l'estranger, però aquí a la universitat nostra va haver-hi molta feina a recuperar, diguem-ne, les dates, els grans personatges, però com sempre, a causa del patriarcat, lògicament, i de la mirada masculina, doncs les dones van quedar super, super oblidades. Tant és així que imagina't, 100 anys després, pràcticament, doncs encara estem rescatant personatges, però a nivell internacional eren superfamoses, com l'Emma Goldman, la Mary Lowe, la Thompson o la Mary Kunar, no? I en canvi, doncs això, no teníem constància de que havien vingut aquí, ni havíem refet els seus viatges, ni res de res.
0: Aquestes dones venien d'arreu d'Europa.
1: Sí.
0: I fugien del nazisme o perseguint ideals de llibertat. Què tenia Barcelona i Catalunya en aquell moment que es va convertir en un imant tan potent per elles?
1: Sobretot als anys 30, que és quan arriben les primeres austriaques o poloneses o gent diguem-ne, d'Europa, que ja està amenaçada per les lleis racistes de Hitler a partir del 33, que es comencen a cremar els seus llibres, doncs moltes pensen que Barcelona és una ciutat ideal, hi ha un bon clima, hi ha realment als anys republicans una llibertat, vull dir, increïble. Moltes venen a treballar com seria, doncs, la Mica Ellis, que és una dona fotògrafa que viu ja de fer fotografia, inclús munta un estudi ella sola, o sigui que és una dona superlliure en aquells anys, i pensa que Barcelona podrà fer carrera professional com ho fa, perquè està treballant per la Generalitat, per les revistes, diguem-ne, d'arquitectura catalanes, etc etc. És una dona que té un treball professional d'una gran qualitat i es veu superben acollida a Barcelona. I després, lògicament, a partir del juliol del 36, moltíssimes dones vindran a Barcelona a viure en pròpia pell el que elles pensen que és la revolució, en majúscules. I cada una d'elles, ho veureu al llibre, té una idea diferent del que és la revolució. Per cada una d'elles, la revolució significa no només un canvi polític o econòmic, sinó a vegades de paradigma sexual, com és el cas de dues dones que s'estimen molt, que són la Thompson Wagner i la Margaret Atwood, no? O sigui, d'altres pensaran que és potser un canvi de paradigma també mental, o sigui, com seria la Simone Weil, etc. O sigui, per totes elles i cada una d'elles espera de la revolució una cosa diferent.
0: Algunes van anar directament al front com a milicianes, però d'altres també van lluitar des de amb la paraula, amb la fotografia, com bé has dit, o l'organització política. Creus que la història ha valorat igual aquestes formes de resistència tan diferents?
1: No les hem valorat igual, i a més no les hem valorat igual si són homes o si són dones, i aquí
0: Esclar.
1: És la gran injustícia, no? Veus que encara són invisibilitzades, que algunes d'elles han fet grans treballs descrivint què és la nostra guerra o la nostra lluita antifeixista o la revolució, perquè són coses completament diferents, però fixa't tu que s'ha trigat molt a traduir els seus treballs. A vegades s'ha traduït algun treball d'elles perquè l'han fet amb l'home, o sigui, seria el cas de la Mary Lowe, que ho fa amb el Juan Ramón Brea, o seria el cas, per exemple, dels Talman, que fan un llibre entre tots dos. La cosa més sagnant és que a vegades el llibre el van fer tots dos, però amb l'interfàs elles han desaparegut. És el llibre d'en Kaminski, que el fa amb la seva dona, amb l'Anita Carfunkel, i a l'edició francesa hi ha els noms de tots dos, però l'edició que es publica a Catalunya, el nom d'ella ha desaparegut. I el mateix passarà, doncs, amb Prudomox, també, que desapareix la Dori quan venen tots dos i fan el llibre entre els dos. O sigui que a vegades, amb tot aquest patriarcat brutal que tenim, elles queden completament invisibilitzades, no? O a vegades això, hem tingut aquests testimonis perquè, clar, ho han publicat entre els dos. Llavors, clar, elles són sempre segona part. I el més indignant és que a vegades venien elles abans, que és el cas dels Talman. O sigui, ella ve a nedar ara a l'Olimpiada Popular, es convoca aquella contraolimpiada, contra les Olimpiades de Hitler, no? I es convoca a Barcelona una contraolimpiada. Una de les noies que ve a nedar, que és la Clara Talman, decideix quedar-se i marxar al front. I el seu home arriba una setmana després que diu: ai, encara he vist com marxava ella al front, no? I clar, sembla que vinguin aquí acompanyant marits, no? Vull dir, és superinjust.
0: Sí, sí. Tu que has investigat tant sobre aquestes dones i t'has ficat una miqueta a la seva pell, hi ha alguna que t'hagi impactat especialment?
1: Bueno, així és que anava fent el llibre, a vegades més una, a vegades més una altra, o sigui que a vegades anava per temporades o quan anava descobrint, no? Quan vas estirant el fil, sobretot aquí quasi no s'ha publicat res sobre elles i diuen que llegir molts llibres en francès, en anglès, buscar les seves obres, buidar els diaris, sobretot, per exemple, els diaris on t'escriu l'Emma Goldman, Spanish and the World, o la revolució proletariana d'això de la Simone Weil, que escriu abans i després de la seva estada al front, no? Llavors, clar, hi ha temporades que m'he centrat molt en una altra. Han cridat molt l'atenció una dona molt discreta, que és la Lida Gerkheim, que és la dona d'un senyor que es deia Karl Einstein, que ell va venir a lluitar a la columna d'Urruti, i era el prototipus de senyora bien, francesa, superpija, que dissenya sobretot vestits pel matrimoni de l'Aunuei, que està a l'alta jerarquia francesa, i aquesta dona ve perquè ella forma part d'una minoria superoprimida i tal, que ha de refugiar-se també a França en aquells anys, no? Ella és d'origen armeni, i ella ve aquí i s'està tota la guerra fent d'infermera en un hospital de nens a Gràcia, completament invisibilitzada, completament discreta, i ho sé per les cartes del marit, que adreça pues, als antropòlegs francesos, al Leiris, amb pensadors francesos, i a través de les cartes d'ell em trobo la gran sorpresa de la Lida, que a més després de la guerra tindrà un destí terrible, perquè el marit es suïcida al passar a França, perseguit pels nazis, un home ja més gran i tal, i veus que la seva vida és una vida de fugir contínuament, no? O sigui, la guerra civil destrossa la vida de la majoria d'aquestes dones.
0: Dins del llibre hi ha diferents figures, com bé hem parlat, però m'agradaria saber què tenen en comú totes elles, encara que hagin vingut aquí per diferents motius.
1: Bé, que són valentes, sí, que són totes elles antifeixistes, ho tenen claríssim, algunes més que d'altres, no en el sentit de ser antifeixistes, sinó en el sentit revolucionari del terme. No és el mateix lluitar contra el feixisme, que seria un totalitarisme, a intentar fer la revolució, o sigui, anar fins al final i canviar-ho tot, no? Llavors, què tenen en comú? No tenen en comú l'edat, això és el que més m'ha meravellat. Venen noies de 22, 23 anys fins als quasi 70 de l'Emma Goldman, o sigui, brutal. Algunes venen soles, altres en parelles. Hi ha dones monoparentals amb dos fills, com és la Etta Federn, que és una dona que ja li han cremat els llibres als nazis al 33, i ve aquí amb dos fills de dos pares diferents. Hi ha dones que arriben aquí i es separen del primer marit perquè se n'enamoren bojament d'algú que coneixen aquí. O sigui que realment és la vida mateixa, la vida d'aquestes dones, però el que més m'ha meravellat és els diferents models que podem oferir a les noies joves d'avui en dia, de què és una dona lliure, què és una dona compromesa, i una dona que busca, sobretot amb l'art, l'escriptura, la il·lustració o la fotografia, un pas més, diguem-ne, dintre del que és ser dona. O sigui, la creativitat està lligada a totes i cada una d'elles. I això també m'ha agradat molt, no? Aquesta idea professional de voler tirar endavant, de viure de la seva feina i de trobar la poesia, encara que sigui amb l'horror de la guerra, com serien les fotografies de la Cathy Horna o la Michaelis, no?
0: Tu que ets experta en moviments socials i a la cultura llibertària de Catalunya, com encaixen aquestes dones dins del moviment anarquista i revolucionari del moment?
1: Bé, encaixen molt, perquè la majoria d'elles, les que van al front, se'n van amb les úniques columnes que accepten dones, que són les columnes anarquistes i les columnes del POUM, el Partit Obrer d'Unificació Marxista, perquè la resta de, diguem-ne, de columnes que se'n van al front els primers dies no accepten dones. Sí que trobarem moltes dones lluitant al front de Madrid, perquè Madrid és front, pràcticament, llavors trobarem moltes dones del Partit Comunista, inclús escrites a el que són els comuns combats de Madrid, però després, quan hi ha la militarització obligatòria, intenten, com sempre, retirar les dones del front. I llavors també he posat al llibre les resistències d'algunes d'aquestes dones, com la Miquetxa Elvedere, que és la capitana, a marxar del front, perquè comanda una unitat de més de 100 homes, i ella està a gust al front, o sigui, ella lluita d'aquesta manera. Algunes lluitaran escrivint i d'altres lluitaran amb fusells a la mà. Llavors, el llibre, a través de la biografia d'ella i d'algunes companyes seves, també visibilitzo aquesta tensió i aquesta idea de que elles volen anar fins al final, volen anar al front, no? I això és importantíssim, no? Uh-huh. Llavors, una mica he fet una miscel·lània perquè es vegi que hi ha molts tipus de dones i per exemple, això, hi ha algunes que són anarquistes, però altres no. Què tindran en comú les que apareixen al llibre? Que quasi totes són perseguides, no només pels nacionals, diguem-ne així, sinó també a vegades pel comunisme soviètic, que està externalitzant les primeres purgues, que és la gran atacada contra la gent del POUM i per extensió contra els anarquistes, no? Llavors algunes d'elles estaran també tancades a les txeques de Barcelona, a la txeca del Portal de l'Àngel en concret, algunes seran perseguides i algunes marxaran ja al febrer i al març de 1937, abans dels fets de maig, perquè ja es senten amenaçades.
0: Creus que hi ha un paral·lelisme entre el compromís polític d'aquelles dones en aquell moment o social i també els moviments feministes i socials actuals?
1: Sí, totalment, totalment. La situació de les dones ha avançat i molt, per sort, sobretot a nivell de legislació, perquè no comparem les lleis d'aquella època a les d'ara, no? I també la mirada sobre la dona. Abans ells són supercavernícoles, ara ho són una mica menys, no? Però sí, penso que hi ha un paral·lelisme entre el seu desig de viure, com diria la Virginia Woolf, de la pròpia feina, del propi treball, la independència econòmica que ha de tenir tota dona, la idea de la Virginia Woolf també de la cambra pròpia, de l'espai personal per crear, per imaginar, per fer un món propi, i sobretot aquesta idea també de la sexualitat lliure. No pots arribar a imaginar lo lliures que són elles als anys 30. O sigui, és increïble, perquè a vegades hi ha un home que m'ha dit: ah, és que venen amb el marit, o és que, fixa't, no eren massa fidels. I dic: no, és que fossin dels anys 30 no vol dir que tinguessin un pensament arcaic ni retrògrad, al contrari, són gent molt, molt lliure i molt honesta amb les seves relacions personals, no? Inclús això, qui ve aquí és la dona d'Orwell, i quasi que ve ell seguint a la dona, que no pas ell amb ell, i ella està al front també, i això no s'explica mai, no?
0: Bueno, i precisament publicant aquest tipus de llibres aportem a que tot això segueixi, bueno, doncs, escoltant-se, que segueixi reconstruint sobretot la memòria i la història, no?
1: Sí.
0: Que les dones sempre han estat sempre en segon pla i a poc a poc s'estan recuperant, i això és molt important. I què implica avui reivindicar aquestes dones des d'una perspectiva feminista, ara?
1: Bueno, implica sobretot tornar a posar elles al lloc que els hi pertoca a la història, i per mi el que implica és que he intentat donar moltes dades d'altres dones, perquè espero que noies més joves que jo s'interessin i facin història i antropologia o literatura a partir de tots aquests itineraris de dones, perquè som una mica més de la meitat de la humanitat, però per desgràcia no apareixem quasi als llibres de text.
0: Sembla que no estiguéssim.
1: No, sembla que no hi siguem, no? O que si n'hi ha alguna és la rara, l'excepció, som la nota a peu de pàgina. No, deixem de ser la nota a peu de pàgina, deixem de ser la quota de gènere i ocupem el lloc que ens pertoca al costat dels nostres companys.
0: I quin missatge donaries tu als lectors i lectores després de que llegeixin Dones de Foc?
1: Bé, sobretot jo a vegades dic que és un llibre de llibres, perquè clar, jo l'he fet a partir de testimonis d'elles, a partir d'articles de diari, llavors el que tinc ganes és que s'enganxin a bussejar més encara amb tots aquests itineraris i els de les dones que venien amb ella. Per exemple, a la biografia de la Emma Goldman, per exemple, parlo de l'Ethel Manning, de la Maria Luisa Berner i de moltes dones que estan a Londres, que venen aquí també, o que fan articles. O sigui que hi ha moltes més dones importantíssim, antifeixistes, revolucionàries, que s'impliquen a la Guerra d'Espanya perquè veuen que és el precedent de la Segona Guerra Mundial, no? I llavors, totes aquestes dones tenen una capacitat d'anàlisi polític increïble. Vull que, sobretot, que ens deixem de pensar lo xules que eren, lo valentes, per pensar que també són dones capaces de teoritzar a nivell polític, que no són tontes i que, a més, poden fer crítiques, com ho farà la Emma a la participació governamental, per exemple, de la CNT, que és una de les organitzacions que l'acull amb ella. O sigui que, al mateix temps que són valentes i venen a lluitar, també tenen una consciència política que avui en dia ens pot semblar estranya o impensable, no?
0: Doncs tant de bo molta gent llegeixi aquest llibre i se segueixi aquesta recerca. Perquè
1: gràcies.
0: Encara queden moltíssimes dones encara per aparèixer, no només en aquesta història, sinó en moltes històries. I moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, ha sigut molt interessant, Dolors.
1: Gràcies. Ah, i una cosa que volia dir. Aquestes dones es mouen pel Baix Llobregat, o sigui que això serà una sorpresa pels lectors. Tenim la Emma pues, amb una col·lectivització de l'Hospitalet, la trobem al Prat del Llobregat retratada amb unes llars de nens refugiats, o sigui que les trobarem també al Baix Llobregat, i això és superbonic.
0: Doncs moltes gràcies, Dolors, de veritat. Gracias.

Avui hem parlat d'unes vides que durant molt de temps han quedat en segon pla dins del relat de la Guerra Civil. Les històries de les dones que recupera Dones de Foc ens recorden que la història no només es construeix amb grans batalles o grans líders, sinó també amb persones que, des de diferents llocs, decideixen implicar-se i actuar. Milicianes, fotògrafes, escriptores, pensadores o infermeres. Dones que van venir de diferents països, però que van coincidir en un mateix moment històric i una mateixa lluita. Recuperar avui aquestes trajectòries és també una manera d'ampliar la memòria col·lectiva i d'entendre millor la complexitat d'aquell període. I també ens recorda que el compromís polític i social de moltes dones ha existit sempre, encara que sovint no hagi estat prou reconegut. Gràcies a llibres com aquest podem tornar a posar llum sobre aquestes històries i donar-los el lloc que mereixen dins de la nostra memòria històrica. Gràcies, Dolors Marín, per compartir amb nosaltres aquesta recerca i aquestes vides tan potents. I gràcies també a totes les persones que ens escolteu una setmana més. Ens trobem al proper programa d'En Femení.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.
2: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
8: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres?
2: Tendría que decirle lógicamente que no. Dadas las enormes distancias que habría que atravesar en el espacio, la energía necesaria sería excesiva para la capacidad de una
1: teorías
2: nave
1: espacial. Convencionales. Cuando las teorías convencionales y la ciencia no nos ofrecen ninguna respuesta, no podemos finalmente buscar en lo paranormal una explicación posible.
2: Lo que me parece imposible es que existan respuestas más allá de los límites de la ciencia. Las respuestas están ahí. Solo hay que saber buscarlas.
1: De ahí viene la I de FBI.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: Hi ha dues opcions. O estem sols a l'univers, o no hi estem. Totes dues són igualment aterridores. Això ho va dir l'Arthur C. Clarke. I això, amigues i amics, és una d'aquelles frases que serveix tant per començar un programa sobre extraterrestres com per justificar per què encara hi ha gent que parla amb la Siri com si fos un ésser superior. Des de fa dècades, cada llum rara al cel, cada radar espatllat i cada globus meteorològic s'han convertit en una prova definitiva de que ens visiten éssers d'altres mons. Però què hi ha de cert? Són realment naus alienígenes o només les excuses més creatives per arribar tard a la feina? Avui parlarem d'ovnis, o com ara es diuen oficialment, fenòmens aeris no identificats, o FANI. Passarem per Roswell, els homes de negre, els dibuixos del camp de blat, les autòpsies alienígenes dels 90, les abduccions i les sectes còsmiques que esperen l'arribada dels germans estel·lars. Tot plegat amb una bona dosi d'humor i de rigor, perquè si no riuen els aliens, com a mínim, ho fem nosaltres. La veritat pot ser allà fora, però el wifi no arriba tan lluny. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el podcast on mirem de separar la realitat del plat volador. Avui, ovnis, extraterrestres i aquella sensació de que potser no estem sols, o potser sí, i només ens falten amics. Per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg de confiança, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Sí, l'home que es coneix la Terra pam a pam, en Jordi Vilà. Hola, Jordi. Jordi?
4: Moment.
3: Jordi, què fots aquí dalt?
4: Escolta,
3: què fots aquí?
4: Perdó.
3: Baixa.
4: Perdó. Home. És que sabia que era aquesta hora, però és que estava instal·lant unes antenes aquí a la teulada. També m'estava posant càmeres per veure el cel. Perquè...
3: I què busques aquí dalt? Què pots...
4: Busco vida extraterrestre.
3: Escolta, jo crec que si t'han de venir a buscar, si volen ja et trobaran, eh? Que tampoc ets tan petit, eh? A més, bueno, ells Raika, segur que la cobertura no els hi falta pas, eh? Escolta'm. Bueno, va, escolta, entrem en matèria. Tu què et sembla? Ens visiten? Són éssers de l'inframón? Estan entre nosaltres camuflats i vestits de Donald Trump? O què? Què tal? Què en diries?
4: Mira, oita, quan... De fet, quan sentim la paraula ovni, de seguida ens ve al cap aquell el platet volador, que fa...

0: constantment. Doncs tot això va crear una conspiranoia al voltant de tots aquests ovnis. Tothom veia ovnis a tot arreu. I mira, fixa't, però comença en un moment molt concret, això dels ovnis.
1: O sigui, té data, diguem.
0: Sí, sí, té una data. Comença el 24 de juny de 1947, quan un pilot civil nord-americà que es deia Kenneth Arnold va dir que havia vist 9 objectes metàl·lics volant a prop del Mont Rainier a uns 2.000 km per hora.
1: Caram, i com ho va calcular això? Així a ull?
0: No ho sé massa bé com va poder fer els càlculs, però, esclar, els va descriure ell com un platet saltant sobre l'aigua. I d'aquí li ve el nom de platet volador. Perquè la premsa ja va fer la resta, va magnificar, va fer un boom mediàtic bestial i n'hi va dir platets voladors, flying saucers, en deien.
1: Però, què has dit que era, aquest senyor? Què has dit que era? Has dit que era un...
0: Era un pilot.
1: Un pilot
0: civil.
1: Civil, no era militar.
0: Civil. Però, esclar, després, al cap de dues setmanes, tota aquesta voràgine, aquest boom informatiu, tot això tan mediàtic, saps què va passar? Roswell. Cas Roswell.
1: Ah!
0: Un granger. Sona, eh? I tant, un
1: Els
0: granger.
1: Els que som uns friquis del mundillo, ens sona molt, això.
0: I tant, i tant. Un granger va trobar unes restes metàl·liques estranyes... I l'exèrcit de la base més propera va dir a la premsa, atenció, que havien recuperat un platet volador.
1: L'exèrcit, eh?
0: La mateixa, sí, els mateixos. Sí. No, però és que algú se li va anar una mica la pinça, perquè l'any demà van enviar un comunicat oficial rectificant. Va dir, no era un platet volador, era un globus meteorològic.
1: Llavors, clar, qui es va encarregar de la comunicació inicial suposo que devien al carrer, eh?
0: Terrible, terrible, perquè a partir d'aquí es va generar tot aquest sensacionalisme al voltant dels ovnis, i el cas Roswell, ja saps que va durar anys i anys i anys, i fins i tot hi ha aquelles mítiques fotografies d'un alien fent-li una dissecció, d'un diuen que tenen aquest ovni a dins de l'àrea 51, totes aquestes coses que no sap ningú, tan críptic tot plegat, eh? Però bé, el que realment havia caigut en aquella granja de Texas va ser una part del projecte Mogul. Era un programa secret dels Estats Units per detectar explosions nuclears soviètiques. I ho feien amb globus que volaven a molta alta altitud. Però, és clar, això, vulguis o no, ven els diaris.
1: Per tant, sí que la rectificació, diguem, és el que tenia raó, no? És a dir, el segon comunicat,
0: exacte,
1: dient era un globus aerostàtic, no?
0: Exacte,
1: costava molt més de la realitat.
0: Però és clar, és que trobar un globus meteorològic no dona titulars.
1: No. Clar, sí, de fet, aquí canvis... hauríem de saber qui va emetre el primer, no? I exactament per què, amb quina era la intencionalitat, no?
0: Aquí hi ha algú que va patinar molt fort. Hi ha algú que va patinar.
1: No, doncs però aquí... aquestes coses casuals no solen ser. És a dir, alguna intencionalitat devia haver-hi, no? Segurament.
0: No ho sé, clar, pensa el context, Guerra Freda, tot molt críptic, eh? No, però allà a Roswell es converteix en el naixement oficial de l'ufologia. L'ufologia és una pseudociència dedicada a estudiar els casos d'objectes voladors no identificats.
1: Que segurament trobaríem algú que ens rebatria això de que és una pseudociència, eh?
0: Sí, sí,
1: no volem
0: sí,
1: fer
0: sí.
1: enfadar ningú.
0: No és la intenció
1: d'aquest podcast mai, però... Vull dir que a vegades fem afirmacions que ens tirem una mica a la piscina, però en tot cas... a veure, cal dir-ho. Si la ufologia és la ciència que mira el cel i veu els objectes estranys, home, això pseudociència no seria. Ara bé, si arriba a conclusions... sense utilitzar el mètode científic, llavors ja estem parlant d'una altra cosa, eh?
0: Exacte, però mira, això em dona molt peu a dir, doncs, que, per exemple, van rebre tantes trucades l'exèrcit, tots els organismes d'Estats Units, van rebre tantes trucades i tantes denúncies d'haver vist objectes al cel que es van fer una sèrie de projectes per verificar-ho. Se'n van preocupar.
1: Va haver-hi feina,
0: sí,
1: darrere?
0: Sí, va haver-hi feina. Es va crear un projecte, per exemple, el 1947, que es deia Projecte Sign, el 49, el projecte Dutch, i finalment el projecte Blue Book, que va durar del 52 al 69. Es van
1: eren
0: analitzar...
1: oficials?
0: Sí, eren oficials d'Estats Units. Es van analitzar 12.000 casos d'avistaments.
1: De què? D'avistaments?
0: Avistaments.
1: De... 12.000, eh?
0: Sí, sí, sí. Mira, el 94% d'aquests avistaments són fenòmens explicables. Un avió...

0: un globus, un planeta...
1: O sigui, entenc que parteixes dels informes que van fer aquestes comissions d'investigació, diguem.
0: Exacte. També hi havia núvols lenticulars, reflexos raros, meteorits, o fins i tot un whisky de mala qualitat. Que també et fa veure coses a vegades.
1: Que... Segur que sí, i no només sí, el whisky, sí, sí, segur. Sí.
0: Però l'altre 6% que queda eren casos sense una explicació suficient, però cap amb evidència de vida extraterrestre.
1: Ni un, eh?
0: No t'ho puc explicar perquè no sé què carai ha passat per aquí, que podia ser un avió, un satèl·lit, algo que he vist per allà, doncs mira... pot passar això. La conclusió, el projecte es va tancar el 1969 amb una conclusió molt clara, que era que no hi ha proves que cap observació d'OVNI representi tecnologia extraterrestre o una amenaça pel nostre seguretat nacional. I aquí es va tancar.
1: Déu-n'hi-do.
0: Vale?
1: Déu-n'hi-do.
0: Però és clar, hi van haver-hi casos que ara últimament a més s'han destapat, s'han desclassificat, que n'hauràs vist alguns, com és per exemple el cas del Phoenix Lights a Arizona, el 1997, on milers de persones van dir que van veure una enorme formació de llums sobre el desert. Aquests llums doncs, no feien soroll, volaven tots junts. Vale?
1: En formació, no?
0: Sí, en formació. Bueno, el govern diu que eren bengales. Vale? Van disparar doncs, unes bengales.
1: El mateix govern. Cars,
0: sí, i les feien volar, suposo que fer proves. Feien proves. Bueno, els testimonis van dir que era una nau de 2 quilòmetres. Les càmeres diuen doncs, que ja els píxels són massa grossos i no es veu bé.
1: Ja. Sí, el paper ho aguanta tot, eh?
0: Sí, sí.
1: Clar, si no hi eres i no ho vas veure tu mateix... Eh?
0: Oh, clar. Després hi ha el cas Tic Tac, el 2004. Te'n recordes? Hi ha una imatge d'un avió que persegueix una espècie d'objecte lenticular... que diu que va a una velocitat increïble, es mou de manera impossible, fa girs inesperats.
1: Sí.
0: No, el vídeo aquest s'inclou en un informe del Pentàgon i es va desclassificar. No hi ha una explicació definitiva d'aquest cas.
1: Doncs aquí potser hi ha un filó.
0: No ho sé. Però pot ser un dron, pot ser un error dels instruments de mesura de l'avió.
1: El que sempre m'ha fascinat d'aquests vídeos, no sé si estaràs d'acord amb mi, i és que no n'hi ha mai cap que sigui nítid. Sempre es veuen,
0: no.
1: es veuen malament, sí. i borrosos, sí. i de lluny, i no? sempre és confús, no?
0: Sí, tot és molt pixelat, tot és Clar. Molt borrós.
1: I mira, jo fa 20, 30, 40, 50 anys ho podria entendre, tenint que la qualitat de les lents del vídeo doncs, eren inclús el suport electromagnètic donava pel que donava, però
0: Exacte.
1: A dia d'avui, que tothom porta càmeres d'altíssima definició al damunt, no? És fascinant que no, més enllà de la intel·ligència artificial no hi hagi hagut cap fotografia ni cap vídeo prou nítid, no?
0: Sí, és curiós. Però bueno, si et remets una mica també allà on hi ha hagut avistaments, a veure, avistaments, si ja et fossis un mapa n'hi ha a tot el món, eh?
1: Segur.
0: Però on realment n'hi ha molts i on concentren el 90% de tots els avistaments és Estats Units, Japó i Orient Mitjà.
1: Ah, sí? Japó no,
0: els altres...
1: no tenia controlat,
0: sí.
1: això. Sí.
0: Japó es veu que hi ha, fins i tot hi ha un poble que l'han han decorat amb motius extraterrestres perquè és famós pels avistaments que hi ha allà. Que mira, han tret un rèdit turístic d'això. Però, ostres, és curiós. No se'n van, a Sud-amèrica, a Àfrica. No hi són.
1: No hi són. Fixa't que no els agrada tant, potser, d'allà.
0: No.
1: Tot i que és curiós, perquè sí que hi ha moltes teories, no?, que parlen de les... Si ho parlarem més endavant, però les piràmides, els dibuixos del desert de Nazca, etcètera, eh? Ja en parlarem més endavant, com us dic, i tindrem ocasió d'anar-ho desgranant.
0: Sí.
1: De tota manera, tot això es basa en éssers que pretesament provenen de l'espai sideral, de milers de milions d'anys llum, fins i tot, no? I que haurien
0: Exacte.
1: Vingut a la Terra a veure'ns, a explorar-nos, a explotar-nos, no?
0: Sí. Mira, la ciència no nega en cap cas que no hi hagi vida fora de la Terra. És més, la busca a fora de la Terra, aquesta vida. La busca incansablement. Totes les missions porten algun aparell que serveix per detectar molècules associades a la vida.
1: I de fet, ara que dius això, va sortir fa poc una notícia de la NASA que de tant en tant sembla com que recurrentment surt, dient que han trobat indicis, no?, a un altre planeta, a Mart.
0: Serien, de fet, els indicis més clars que hi ha hagut fins ara de vida extraterrestre.
1: Déu-n'hi-do. Però no demostra que n'hi hagi.
0: No demostra que n'hi hagi, però, ostres, aquesta realment sí que fa molta por de socarrim. És a dir, sí, sembla que sigui de veritat que hi hagi hagut vida a Mart. I és que ja no s'han trobat uns minerals molt petitonets, amb una forma, ells en diuen, amb un patró de pell de lleopard, i aquests minerals a la Terra només es formen quan hi ha activitat microbiana. Uh-huh. Només estan associats a activitat microbiana. No es poden formar de manera natural, diguéssim, enterrats amb la roca o això. Necessiten activitat.
1: O sigui que el que ens, l'imaginari col·lectiu són uns senyors amb el cap molt gros i amb els ulls molt foscos, però el que més ens hi hem acostat és una cosa microscòpica, com una mica de pell de lleopard, no?, que és una formació determinada d'uns minerals, no?
0: Sí, són uns minerals que van generar aquests microorganismes al fons d'un antic riu,
1: Entenc que pel món de l'audiovisual és més guai l'altre.
0: Clar, home, a nosaltres ens agraden els marcians, els homes verds, els Mars Attacks,
1: Que de fet deixa'm avançar una mica, és a dir, ja que parlem també del món de la biologia, perquè al final també va d'això, deixa'm saludar, com sempre, el nostre convidat resident, l'Albert Palou, que és biòleg, que és divulgador i responsable del Centre Beta. Escolta, tu que estudies tota la vida en totes les seves formes, si tu et trobessis un extraterrestre, què li diries? O què li hauríem de dir? Què creus?
2: Home, moltes coses. Jo sóc el típic fan de ciència-ficció que s'ha menjat totes les pel·lícules possibles d'Homenets Verds i tot això. Home, també imagina't, estàs allà, Sant Antoni de Calonge, bevent una cervesa en una terrassa i arriba una nau de terra davant i s'obre la porta i apareix una forma de vida. Vés a saber
1: com,
2: i la tens al davant i has de quedar bé, més ets català, tens aquesta necessitat de quedar bé, i has de triar molt bé les paraules, és complicat. El problema és que li pots dir qualsevol cosa, perquè segurament no ens entendríem.
1: A veure,
2: la gent té tendència a humanitzar les coses. La gent té tendència a humanitzar el seu gos, doncs també s'ha humanitzat molt la imatge que tenim dels extraterrestres. Quan, ostres, tot aquest tema dels ovnis, dels aliens, de la vida extraterrestre que ens visita, lamentablement, per mi, perquè seria meravellós, però quan hi apliques una mica de sentit comú, tot cau. I el tema de la comunicació és un dels que potser algun científic ja ha especulat. Clar, una forma de vida que ha evolucionat en un altre planeta, amb unes condicions... Penseu que tan sols el planeta sigui diferent de mida que la Terra, ja té unes condicions diferents de gravetat, unes condicions diferents d'atmosfera segons la història biològica que ha tingut, tota l'evolució geològica que sigui. O sigui, la probabilitat de que una cosa en un altre planeta evolucioni exactament igual que nosaltres és tirana baixa, diguem això. A més, tens una societat que ha evolucionat de forma biològica i cultural totalment diferent de nosaltres i que no compartim ni cap tipus de context, ni cap concepció de llenguatge, ni cap, fins i tot, percepció de res de la realitat. I podríem comparar una mica com, no sé si heu intentat mai parlar amb un cactus.
1: No és el cas. M'he estat avorrit a vegades, però no he arribat aquí encara.
2: Les plantes es comuniquen entre elles més del que ens pensem, tenen els seus mecanismes, perquè són tan diferents dels nostres que no els podem concebre. Doncs clar, el nostre primer encontre amb una forma de vida extraterrestre podria donar-se el cas que fos això, com parlar amb un cactus, o com intentar que se'n relacionin una medusa i una girafa. Són temes amb concepcions tan diferents de què és la comunicació. Uh-huh. Nosaltres, la forma que tenim de comunicar-nos, que és emetre sons a partir d'uns forats que venen d'una resta evolutiva d'uns peixos que hi havia, que han anat canviant uns ossos per fer uns aparells fonadors i que llavors culturalment hem anat establint i donant-li valor a una sèrie de sons per transformar-ho en missatges i que continguin informació, això no deixa de ser una anècdota, diguem, en el marc de l'univers.
1: Clar.
2: que difícilment es repetirà en altre lloc. Doncs, imagina't una forma de vida superavançada però que es transmeten la comunicació a partir de, del contacte i de transmissió de substàncies químiques a partir d'aquest contacte. Clar, és complicat, el trobaries allà a Salou i no sabries ben bé què dir-li.
1: No, segurament, tu has començat dient, clar, som catalans, per definició el que faríem és parlar-los en castellà i molt alt, sí. I molt a poc, no?
2: Home,
0: home, sí.
2: Evidentment.
1: Perquè segur que ens entenen,
0: sí, sí.
1: Eh?
0: M'entiendes?
2: És bàsic, és bàsic.
1: Sí, sí, és així. Val, escolta, a part d'això, que no sabem ben bé com ho enfocaríem, doncs, eh? Això de com ens intentaríem comunicar amb aquesta bona gent, diguem. Repassem una mica algun dels mites que hi ha, si et sembla, a l'entorn del sí. Tema dels alienígenes i dels que venen i deixen de venir o es comuniquin amb nosaltres. Per exemple, jo te'n llanço algun, a veure... Com ho veus tu? Per exemple, escolta'm, els aliens van construir les piràmides? Aquest, jo l'he sentit a dir
2: piràmides, i ho pots fer extensible per fer un pecatet, perquè n'hi ha moltes de teories així folclòriques respecte a què, què han fet els aliens amb la humanitat, suma i Stonehenge, suma i les línies de Nazca,
1: coses antigues.
2: Sí, els caps aquells de l'illa de Pasqua,
1: això.
2: Moltes coses, sobretot coses, les construccions del Machu Picchu, coses així amb pedres que costen de moure, sol haver...
1: Tot això ho ha fet ET.
2: Pel mig. Vale. Sí, passa que, clar, això és una mica una mirada que tenim els europeus, sobretot, una mica despectiva. Els europeus, en general, tenim una mirada despectiva cap a una mica tot. La tenim cap a altres continents i també la tenim cap al passat.
1: Hi ha gent que especula... Som una mica execrables, vols dir, no?
2: Sí, quan tires enrere la història d'Europa hi ha un forat negre, que és l'edat mitjana, que va ser una mica... Bueno, va passar unes certes coses allà, una mica fosques, i tendim a pensar que, com que la societat sempre va anar millor, tot allò que hi ha abans de l'edat mitjana nostra, doncs, per força havia de ser pitjor. Per tant, com pot ser que uns egipcis poguessin construir les piràmides si havien de ser una gent que no tenien ni idea de res? I com pot ser que algú a l'altra punta, allà en una illa perduda al mig de l'oceà, tingués la capacitat de moure unes pedres, posar-les dretes i donar-los una forma de cap? Això... Tendim a oblidar que els egipcis tenien certs coneixements d'enginyeria, d'astronomia i... un cert recurs d'esclaus que els hi permetia fer moltes coses, si vulguis o no. Si pots anar tirant de gent que t'arrossega pedres.
1: Clar.
2: També sembla ser que tenien molta habilitat. Els últims estudis han intentat fer reconstruccions de com realment tenien un bon sistema hidràulics molt ben pensats, o sigui, realment sabien d'enginyeria i de moure palanques i coses amunt i avall per reconstruir les piràmides.
1: Sí, en resum, també... no cal recórrer a la tecnologia o l'enginyeria extraterrestre per donar explicació dels monuments megalítics, sí. Etc. No?
2: I també és el que deia del sentit comú, que desgraciadament quan l'apliques et desmunta una mica la il·lusió, que és, jo m'intento imaginar una civilització extraterrestre de moltes galàxies de llunyania, amb la tecnologia més, gairebé més màgica de la història de l'univers, amb la capacitat que tinguin de desplaçar-se molt més enllà de la velocitat de la llum, o de plegar l'espai i de moure's en forats de cuc i de fer les coses més inimaginables que nosaltres no podem concebre, i que arribin a la Terra i que es posin a muntegar pedres. Sí,
0: em costa.
2: No.
1: Això és un tema... Sí, ben, escolta, no saps mai. Els camins d'ET són una mica inescrutables. Jordi, una cosa. Que abans... ho hem deixat una mica a mitges, però crec que és interessant. Deies que no hi ha hagut proves concloents de la presència de vida actualment extraterrestre, però hi ha hagut maneres solvents i serioses de buscar... vida extraterrestre. És cert, oi?
0: Home.
1: Que sí que hi ha diversos projectes i...
0: Home, i tant.
1: Que s'han succeït.
0: I tant. De fet, aquests projectes, mira, n'hi ha un que, per exemple, el va portar a terme Frank Drake, que va treure la famosa equació de Drake, que ara l'explico, i Carl Sagan, famosíssim,
1: sí,
0: divulgador, astrofísic, brutal.
1: Carl Sagan, vull que els oients sàpiguen que és un dels inspiradors d'aquest podcast. Crec
0: tant,
1: que és de justícia dir-ho.
0: I tant, i tant. Doncs mira, ells es van fer una pregunta. Ells van dir, si nosaltres podem enviar ones de ràdio, ells també. Per tant, què fem? Doncs mira, posem un radiotelescopi a mirar l'espai. Engeguem dia i nit allò i escoltem. A veure què
1: passa, no?
0: A veure si passa alguna cosa. Això és com, no sé, com posar Antena 3 i esperar que parin els anuncis, vull dir, tardaràs.
1: És molt difícil, eh? Jo crec sí, que... Sí. No, complicat.
0: Sí, sí, sí.
1: I un perquè, temps... clar, ho has dit molt ràpid, radiotelescopis, és a dir, que bàsicament sí. són unes antenes...
0: Unes antenes no? parabòliques que miren, doncs, les senyals de ràdio. Tant et poden mirar... Tots els cossos celestes emeten ones de ràdio. El Sol l'emet. Júpiter emet ràdio. Els satèl·lits emeten ràdio. Una ràdio emet ràdio. No? Partint d'aquí, doncs, van muntar el radiotelescopi de Recibo a Puerto Rico, que es va ensorrar el 2020. Vaja.
1: Sí, malauradament.
0: Sí. I també tenien l'Allen Telescope Array a Califòrnia.
1: Un apunt una mica friki. Sí. El telescopi de Recibo surt a la pel·lícula GoldenEye de James Bond, en una escena espectacularíssima, com tantes, però la primera de Pierce Brosnan, ho dic per si els espectadors tenen ganes de veure el telescopi més enllà del que puguin veure en un documental, el poden recuperar. Davant,
0: és brutal. També hi ha les imatges en directe de com quan es va trencar aquest telescopi es va ensorrar, que també sap greu. Perquè era una bestialitat. Sí, al mig de la selva. Doncs mira, van aconseguir escoltar un senyor amb aquest projecte. El projecte SETI, es deia. I van escoltar un senyor que va durar 72 segons. No s'ha tornat a repetir mai més. És el senyal que en diuen, és el senyal wow. Perquè al costat, amb un paper, van apuntar wow.
1: Ah, dius, una exclamació, no? Hosti.
0: Sí. Doncs aquesta senyal no se sap d'on prové, però es pensa que, com sempre, hi ha al darrere doncs, un satèl·lit espia rus que va passar just per allà on estaven observant i va emetre unes ums. O que algú del SETI es va deixar el microones obert. És a dir, era una senyal tan forta que
1: havia de ser propera.
0: Sí, havia de ser bastant propera. O
1: sigui, no són les alineacions d'Independence Day del principi
0: no,
1: de la
0: pel·lícula. No. Ara bé, aquí has de pensar quina probabilitat hi ha que una civilització extraterrestre pugui enviar-nos una senyal. I aquí entra l'equació de Drake. L'equació de Drake posa en context una sèrie de paràmetres. I et diu... que, per exemple, la qüestió de Drake és la vida extraterrestre pot anar des de zero, és a dir, que la Terra sigui l'únic lloc, fins a milions. Vale? Però ara anem a mesclar una mica els paràmetres. Per exemple, té en compte quantes estrelles hi ha en una galàxia. Per exemple, la nostra galàxia té 400.000 milions d'estrelles.
1: Quasi res, eh?
0: És quasi res. Després t'has de fer una altra pregunta. Quantes d'aquestes estrelles tenen planetes al seu voltant? Vale. Quants d'aquests planetes estan a la zona habitable?
1: Clar, perquè no tota la zona al voltant d'una estrella ho és.
0: No, clar. A Plutó és complicada la vida, per exemple.
1: Està clar.
0: Després, quants d'aquests, si hi ha vida en aquell planeta, quants podrien arribar a desenvolupar intel·ligència? I després, si han desenvolupat intel·ligència, quants voldrien comunicar-se? Perquè potser no ho voldrien.
1: No
0: potser
1: tots.
0: Es tanquen i no ho diuen.
1: Per lo que s'ha d'escoltar, no?
0: Exacte. I després, quant de temps durarien fins a autodestruir-se?
1: Vale. I què sortia?
0: No, és clar, aquí a aquesta equació tu li pots posar els paràmetres que tu vulguis. Però és clar, sí, surt que realment en una galàxia com la nostra hi ha d'haver milers de planetes.
1: És a dir, per poc volum que hi posis en qualsevol dels paràmetres, de seguida se't dispara una barbaritat, no?
0: Ah, exacte, però pensa una cosa, mira, la nostra missió, la primera missió de ràdio que es va fer va ser, si no recordo malament, el 1906. Va ser una missió de Nadal que es va fer amb una ràdio americana. Aquesta missió, doncs, ara està viatjant per l'espai. Però, esclar, s'està atenuant, vull dir que segurament és pràcticament indetectable. Què passa? Que aquesta missió ara té 100... Si va ser el 1906...
1: 119
0: anys. És a dir, hem arribat a aquesta bombolla a 119 anys llum, que és molt poc en la nostra galàxia.
1: La distància
0: galàxia
1: còsmica és molt poquet.
0: Sí. És una misèria. Hem tocat molt poques estrelles. D'acord? Doncs, clar. Ostres, aquí la nostra capacitat de comunicació... Potser va més durant amb els propers anys, però de moment potser som bastant invisibles per tota la galàxia.
1: En qualsevol cas, si n'hi ha, han de quedar molt lluny, no? I molt difícil que puguin arribar, perquè la llum té una velocitat limitada, no?
0: Ah, exacte. Aquí hi ha l'UO.
1: Tornem una mica al que explicàvem abans, en la línia dels mites que envolten tot plegat. Albert, escolta'm, s'ha dit molt, però això de que el govern amaga cadàvers extraterrestres a l'Àrea 51...
2: Home, és un superclàssic. L'Àrea 51, n'ha parlat abans una mica en Jordi, et coincideix el tema de l'Àrea 51 amb el mític moment de Roswell. Això tenia totes les peces perquè algun dia es convertís en un mite absolutament popular sobre el tema dels ovnis. De fet, la zona al voltant de l'Àrea 51 és visitada per molta gent que suposadament intenta acostar-se allà d'estranquis per veure les activitats que hi ha en aquella àrea. Pensa que la realitat és més prosaica, realment. L'Àrea 51 és una més de les àrees secretes que té el govern dels Estats Units. I bé, el que passa aquí és que, com a molts altres països del món, els militars tenen males puces i tampoc els agrada que vagis ficant el nas a les seves coses. I l'Àrea 51, justament, és un espai on durant molt de temps sembla que era el lloc ideal per fer algunes proves d'avions espia. Alguns models, he trobat aquí l'U-2, l'SR-71, models que per l'època eren molt avançats i que, bueno, suposo que els devien provar, volaven per allà, i era fàcil que generessin algun tipus d'imatge d'objecte donant voltes per damunt de l'Àrea 51, que sumat a tota la gent que s'acostava per allà perquè això estava a prop d'on hi havia hagut el mític incident de Roswell i on s'havia generat la llegenda urbana de que hi amagaven restes d'alienígenes, ha acabat sent la tempesta perfecta. Del tema aquest de l'alienígena de Roswell és molt graciós. He trobat, no sé si és molt fiable, però he trobat un senyor que afirma que estava fet de làtex i vísceres de xai. És una cosa que m'ha...
1: Veus?
2: M'ha cridat l'atenció.
1: Però aquest... Era aquell que van fer l'autòpsia en un vídeo, en directe... Bueno, en directe, no sé si era en directe, no? Però us en recordeu de què va haver un vídeo que va ser molt famós?
2: Sí, això als anys... Crec que als anys 90 es va com suposadament filtrar un vídeo de l'autòpsia de l'alien de Roswell dins de l'Àrea 51, que es veia, bueno, es veia una mena de sala de quiròfan amb un nino bastant lamentable i com el anaven obrint, i es veu que la gent que se'l va analitzar de seguida va veure que estava ple d'incoherències històriques amb el material que feien servir i amb tot plegat.
1: Recordo això, algun late night de les televisions privades espanyoles, el Pepe Navarro i aquesta gent sucant i pa, amb aquest tema.
2: Sí, sí. I per tancar el tema de l'Àrea 51, sí, que també ho ha mencionat abans el Jordi, últimament, aquests últims anys, per exemple, el 2021, s'han alliberat alguns dels documents secrets de la CIA, i uns anys abans també Scotland Yard va alliberar molts dels seus informes de temes d'OVNI, això. I us podeu imaginar que hi ha tota una legió de gent que s'ha dedicat a analitzar-los i intentar trobar ni que sigui algun tipus de relació o cosa que intuïtivament puguis acabar relacionant amb alguna d'aquestes teories mítiques. Sí, només jo els he remenat, aquests documents són bastant graciosos. La majoria són informes amb dibuixos com de nen petit, de coses.
0: De dibuixos, d'esquemes. Sí,
1: esquemes.
2: Senyors Molal i Cases, sí. Són els informes que feia la persona que anava a una oficina de policia d'algun lloc.
1: Del xèrif.
2: He vist això, i deien, va, dibuixa-m'ho. I llavors és bastant graciós. Sí, si en 2.800 documents d'aquests de la CIA, i em sembla que són 750 pàgines de documents de Scotland Yard, no, ningú d'aquests suposats investigadors en el món OVNI ha sapigut trobar-hi res.
1: Res,
2: que relacioni amb l'Àrea 51. També, òbviament, podem dir que aquí algú ho ha censurat i han tret les pàgines que no els
1: interessen. Jo ara t'anava a dir, t'anava a parlar d'un dels altres mites que està relacionat amb això, que és això dels homes de negre, que tapen la veritat. No sé, això, què n'hi ha d'això?
2: Home, sí, uns senyors vestits amb uns trajes, traje corbata negra, amb unes ulleres de sol.
1: Són en terra morts,
2: sí, que es presenta... Sí. Es presenten en un lloc on algú ha vist alguna cosa que no tocava i els hi esborren la memòria, cosa que estaria molt bé. Jo m'agrada molt el cine, he vist pel·lícules que m'agradaria esborrar la meva memòria. O la discografia de Letizia Sabater, m'hauria agradat esborrar-la, però desgraciadament la tecnologia... no existeix. Això és molt... A vegades sembla que això s'hagi popularitzat molt.
1: Letícia, des d'aquí una abraçada, per cert, si ens escoltes...
2: Sí, sí, sí, tot el respecte.
0: Sí, tot el respecte.
2: Tot el respecte infinit cap a Letícia.
0: Ah, exacte.
2: Sí, s'ha fet molt popular al cinema i en algunes sèries mítiques com Expedient X, aquest concepte d'homes de negre, però és més antic. Però torna a ser el mateix una mica com el... Es pot relacionar també amb l'Àrea 51. No deixa de ser un fruit de l'època en el que va néixer. Estem parlant de Guerra Freda, món controlat per dos blocs, societat una mica paranoica perquè ve d'haver descobert que tenen unes bombes que es poden exterminar, i bueno, són unes dècades una mica de mirar-se de reull i de molts secrets i de moltes coses. Llavors, sí que és obvi que en aquella època sí que hi havia... Aquesta és una de les èpoques daurades de l'espionatge, del control estatal i de la paranoia. Llavors, això de pensar que si algun dia fas alguna cosa que no toca, se't presentarà algú a casa i t'esborrarà la memòria o t'esborrarà tu, bueno, encaixa bastant amb el seu temps. I sembla que ho hagin adaptat una mica com el mite de l'home del sac, versió ovni, d'això. Si veus un ovni, apareixerà un... Encara que estiguis a això, em fa gràcia, eh? Allà a Salou fent un gin tònic o al mig del desert de Namíbia, vindran vestits sempre igual, cosa que, ostres, com a cos d'èlit ultrasecret, tenir un uniforme així és bastant poc útil.
1: Sí. Poc pràctic,
2: diguem. Lamentablement... Sí, lamentablement, això sí que té la seva part de veritat, perquè sí que, agafeu la història d'Argentina i segur que històries de gent que apareixia a llocs i feia desaparèixer gent són bastant comuns, passa que lamentablement no tenien a veure amb els ovnis tant com amb la dissidència política. Però, bueno, és una barreja curiosa que s'ha fet d'alguna cosa que sí que realment devia passar, que és que els governs tenien gent fent operacions secretes per mica per tot arreu durant la Guerra Freda, doncs algú va decidir que també estaven allà per esborrar la memòria de la gent que tenia informació prohibida sobre els ovnis.
1: Qui sap si el mític Caso Manises d'Espanya, d'ovnis, que li agrada tant a ser comunicador bastant conegut, també té a veure amb la policia patriòtica, qui sap.
0: Mira...
1: Jordi, sí. Seguint una mica el fil del que dèiem abans, hi ha alguna de les missions conegudes de la NASA, de les més mítiques, no? Que segurament tu abans ens parlaves d'aquella ona de ràdio que va arribar tan lluny, no?
0: Sí.
1: Però, per exemple, hi ha, i a més crec que aquí Carl Sagan hi té a veure, la sonda Voyager, no? Que també la van llançar, no sé quin any, no sé si tens les dades, però que també encara, no sé si a hores d'ara encara emet. No sé què ens en pot explicar, si hi ha alguna referència interessant sobre la Voyager,
0: doncs mira,
1: perquè em sembla que alguna cosa
0: sí.
1: hi ha.
0: És que és molt interessant el cas dels Voyager, perquè es van llançar el 1977. Són dues sondes bessones, es van llançar amb un temps de diferència entre una i una altra, i totes dues han sortit ja del sistema solar.
1: Uh-huh.
0: És a dir, estan viatjant ja per l'espai interestel·lar. Esperant
1: que el primer objecte humà, no?, que surt del sistema solar, això té molt de mèrit.
0: Exacte, el 1977. Fixa't si és tan lluny que la comunicació entre les Voyager i la Terra tarda 22 hores a arribar, pràcticament un dia llum. Això és molt.
1: Déu-n'hi-do, eh? Clar, ja quan et poses nerviós, quan tens una mica de retard en una connexió videoconferència, imagina't.
0: Imagina't ara. No, de tant en tant n'hi ha alguna que encara dona senyals de vida.
1: Uh-huh.
0: Però n'hi ha una, és que és molt bo, és que porten un disc d'or. Sabies que portaven un disc? Un disc de vinil.
1: No sabia que era d'or.
0: Sí, sí, és d'or. Se'n diu el Golden Record.
1: Quin gasto, això.
0: Sí, és gros. Si el busqueu per internet, allò es veu gruixut, allò val calés, eh?
1: I amb què el fas anar? Perquè, clar, on el poses?
0: Clar, aquí hi ha la cosa, que si tu el mires, hi ha tota una sèrie de símbols que jo, a priori, no n'entenc cap.
1: Mhm. Uh-huh.
0: No els entenc, és impossible. Hi ha unes ones, hi ha unes com una espècie de radis que surten d'un lloc, una rodona, i això representa que són les instruccions pels extraterrestres perquè, si troben aquest disc, puguin escoltar-lo.
1: Clar, perquè... si tu, que a més tens formació científica, a primer cop d'ull et sembla un garbuig incomprensible,
0: un jeroglífic,
1: sí. I, no sé, un ésser... extramundà, extraterrestre, que com deia l'Albert, no sabem ni tan sols si té ulls o quin tipus de codis culturals sí. té.
0: Però bé, li hem enviat unes instruccions amb uns extraterrestres a la manera humana, és a dir, amb unes gràfiques que assenyalen, doncs són senyals químiques, eh? Algunes, per exemple, n'hi ha una que et representa l'àtom d'hidrogen, ai, la molècula de l'hidrogen, perdó. N'hi ha unes altres que et representen els pics d'uns certs àtoms, ara no sé quins són. Però bueno, dins del disc hi ha gravats en 55 idiomes hola. Doncs allà, hola, namasté, tot això. 55 idiomes. El català, evidentment, no hi és.
1: No fos cas.
0: També hi ha sons de balenes, hi ha música de Bach, i en Chuck Berry, o el petó d'una mare.
1: Per exemple, això, per una raça o una espècie de terrestre, pot sonar com un... Bé, no sabem ni si tan sols el so ells el poden orelles, percebre, no? Clar, no ho sabem.
0: Sí, sí. Exacte, és molt raro. Clar, també inclou aquestes instruccions per reproduir-lo assumint que els extraterrestres no tenen lectors de discos de vinil.
1: Està clar.
0: Però aquestes instruccions, clar, potser són les úniques instruccions al món que, com que no estan escrites amb lletres, doncs no tenen faltes d'ortografia. També pot ser això.
1: Segur.
0: Ara, m'imagino que si poguessin escoltar-nos, el primer que pensaria jo si fos extraterrestre i em trobo allò i ho puc escoltar, jo segurament pensaria, ai, mira quina civilització més simpàtica. Ai, que macos.
1: Sí, sí.
0: Que ens envien sons de coses que no sé què són. Perquè no hi ha imatges, eh? No en sabia prou.
1: Clar,
0: no hi ha cap imatge.
1: Tot això no sé fins a quin punt ens acaba... Bueno, aquí és el que dèiem, eh? Era Carl Sagan, un dels que hi va ser al darrere d'això, i ell sempre deia que l'únic, idioma universal, sí o sí, o diguem-ne, cosmològic, és les matemàtiques. Per tant, entenc que es deuen poder desxifrar aquests jeroglífics a partir de les matemàtiques. No?
0: Sí, sí, estan fets en aquest sentit.
1: Albert, escolta, acabem els mites. N'hi ha un que a mi em fa especial il·lusió i em fa especial gràcia, que és això de que els extraterrestres dirigeixen sectes i governs des de l'ombra, que és la gran conspiració, no? Que és sobre el que s'ha construït la gran quantitat de mites. Tu, això ho has estudiat? En saps alguna cosa?
0: Ho ets, perquè...
1: Ho ets, en formes part? Ets
2: bueno,
1: un dels...
2: Bueno, sí. Ah, clar, podria...
1: Supernumerari?
0: Sí, sí.
2: Clar. O sigui... Si assumim que són igual que nosaltres, escolta, aquí entra tot, eh?
0: Ah, jo, és un centre de poder, tu.
2: Sí, sí, bueno una cosa terrorífica. Jo el dubte que em genera la gent que pensa que els aliens, o sigui, una civilització ultra superavançada, dedueixo que és molt intel·ligent, suposo que prou com per haver desxifrat el disc de les Voyager, s'han infiltrat en la nostra societat i ens governen i porten els designis de la humanitat. La pregunta que em genera és, i no poden fer millor?
0: O sigui, sí, això és
2: governen el món i això és l'únic que els hi surt?
1: És a dir, no són capaços ni de dirigir el trànsit del dilluns al matí?
2: Sí, no sé, la R3, o sigui...
1: Rodalies,
2: traslladat...
1: per qui sigui dels països catalans i no sigui de Barcelona o de...
2: O sigui, has pogut viatjar a través de l'espai i no pots fer anar uns trens? O sigui, estàs com a classe dirigent...
1: Hi ha algun dèficit aquí, sí. Això també tens raó, és veritat.
2: Clar, aquí hi ha moltes derivades curioses. O sigui, primer, imaginem que això, que són els aliens els que ocupen, diguem... els espais de poder, per tant, la gent que ens governa són extraterrestres, el que dèiem de la probabilitat estadística de que la vida evolucionada en un altre planeta sigui exactament com la nostra. Això passa a les pel·lícules, aviso, perquè quan arriben a un altre planeta de Star Wars i hi ha humans, és perquè és més barat per fer la pel·lícula. En principi, no.
1: No hi havia
2: I sempre
1: caigut,
2: poden respirar i tot això, sí.
1: Té sentit, clar.
2: Però hi ha una que m'encanta i... Potser se li podria dedicar un programa un dia més divertit, que és el tema dels reptilians.
1: Ah, home,
2: que té moltes vessants, però una és... Hòstia, han arribat aquí uns... En algun moment de la humanitat
1: van arribar
2: aquest.
1: Uns... Jo crec que es barregen moltes coses. No sé vosaltres, però jo no l'entenc gaire. Si poses una mica
0: jo m'imagino rèptils amb una màscara humana o...
1: No ho tinc clar,
2: sí,
1: no ho tinc clar.
2: Té moltes variants, té moltes variants. O sigui, hi ha gent... No, són gent... Són els nostres... O sigui, és una línia evolutiva dels cocodrils nostres. No són aliens, òbviament. No sóc tonto. No venen uns cocodrils extraterrestres. Són els nostres cocodrils.
1: Ah, els nostres.
2: Que s'han transformat en humanoides.
1: Ah! No cal que vinguin de fora, diguem. Ja.
2: Sí. Per no sortir-nos de la temàtica del capítol d'avui, assumim que això, que són una mena de cocodrils extraterrestres humanoides que han vingut, que d'alguna forma són capaços de posar-se una màscara damunt de la cara de cocodril. És complicat perquè té una estructura cranial bastant...
1: Bueno, són com els de la sèrie, no? Els de UB.
0: Sí. Ah, hosti, morro xato.
2: Hosti, com governaria un rèptil? Això... No sé si us heu preguntat mai.
1: A veure,
0: hauria de fer anar...
1: No,
0: la temperatura
1: gaire,
0: però... de les cases seria clau, perquè si van aquesta, a baixa aquesta... temperatura només tindran femelles, no?
2: Sí, sí. Deixem aquest punt pel final, perquè ens obre una derivada molt interessant. Si
0: a veure. Els...
2: Ostres, primer... També hi ha una línia que és que són híbrids, de rèptils humanoides.
0: La hibridació existeix.
2: La hibridació existeix en la biologia, hi ha espècies que poden hibridar, però és bastant típic en les plantes i els fongs. Amb els animals, bueno, en principi genera organismes que no són fèrtils. Podríem pensar en el ligre dels circs barats aquests que ara estan prohibits. Tu barreges un tigre i un lleó i et sortia un ligre. Això és com un híbrid. Oh, però en tot cas, és complicat, perquè...
1: No sé com hem anat a parar el ligre, però està bé.
2: L'últim avantpassat comú entre un mamífer i un rèptil crec que se'n va als 300 milions d'anys enrere, i entremig, diguem que l'ADN s'ha distingit, s'ha separat bastant, i és complicat. Hi ha una altra cosa, aquí sí que m'ha encaixat una mica més amb la teoria. L'estructura del cervell d'un rèptil és diferent de la nostra. No sé si ho teniu clar. I una de les coses en les que són diferents és amb el neocòrtex. El neocòrtex dels rèptils és molt més simple que el nostre. Clar, la funció del neocòrtex va lligada al llenguatge, a la moral i a la planificació. Amb la qual cosa, aquí estem donant una mica de credibilitat a la teoria.
1: Ah,
2: sí, si estem governats per gent amb...
1: Clar,
2: ni moral ni planificació.
1: Clar, llavors, sí. Donald Trump el estaria aquí, diguem.
2: Sí,
1: entenc.
2: Aquí vas... punt a favor dels reptilians.
1: Mini punt. Està bastant
2: després,
1: bé, sí.
2: Després hi ha uns temes més socials. Els rèptils també són incapaços de viure en estructures jeràrquiques complexes, són bitxos solitaris, territorials... Vull dir que, no sé, si et vas mirar la biologia dels rèptils transformada en humanoide, tens moltes coses en compte. Però, clar, he caigut amb una cosa, que Jordi l'apuntava, que és que els rèptils són ectoterms. Ectoterms vol dir que necessiten la temperatura... O sigui, la regulació de la seva pròpia temperatura depèn de la temperatura a l'exterior. Llavors, això com a governants, ostres, els deixen bastant mal lloc, perquè, hosti, si estem governats per uns organismes ectoterms, per què coi has deixat que passi el canvi climàtic i l'escalfament global? Llavors,
1: sí,
2: és una pregunta que...
1: M'ha
2: portat a reflexionar una mica.
1: No és descartable que estiguem dirigits per aquest senyor, per aquests éssers, perquè, efectivament, pel que fa a la seva, diguem-ne, configuració cerebral, quadraria, però, per altra banda, biològicament, és un fracàs absolut que ells mateixos dirigeixin i hagin permès el canvi climàtic, perquè van contra la seva pròpia espècie. Però, escolta'm, també van contra la humanitat.
2: Tot porta a pensar que són uns governants...
1: Ja.
2: Sí, sí, tot porta... Tot porta pensar en uns governants una mica lamentables, Llavors, clar, no sé, no, té poca màgia, en el fons, si tu mires.
1: Tens raó. Això, quan hi poses el focus una mica, o la lupa, sempre tot falla una mica més, eh? Bueno, no sé, jo crec que podríem estar moltes hores parlant d'això, i ens hem descuidat moltes coses, en aquesta tertúlia, perquè no hem pogut parlar dels cercles dels camps de blat, que podríem dedicar un programa sencer. Potser ho farem, eh?
2: O no
1: ho sé, ja ho veurem, És interessant, realment, hi ha molta literatura al respecte.
2: Sí, tenint en compte que la persona que els va promoure va dedicar-se per activa i per passiva a explicar que ho havia fet ell, i ho va documentar, i que,
1: sí, però
2: no li feien cas.
1: Darrere d'això hi ha tota una història i una literatura sobre de com va dedicar-se a explicar que era ell, i com no el creien, i com gent va crear teories paral·leles. És extraordinari. Escolteu, crec que... ens toca tancar l'edició d'avui, que l'hem dedicat als ovnis. i donar-vos les gràcies, Jordi, per, com sempre, posar els peus a terra.
0: Gràcies a vosaltres.
1: L'Albert, per mirar el cel amb molt de criteri. I Xavi, per recordar-nos que al final els humans, de veritat, sí que som els éssers estranys de tots els que es fan i es desfan. Tot i que després d'escoltar-vos començo a sospitar que algun de vosaltres tres no és exactament d'aquest planeta, eh? I recordeu, com li deia el personatge d'Angola Profunda, Fox Mulder, una mentida, senyor Mulder, s'amaga de manera més convincent entre dues veritats. Això, estimats oients de la Terra no és plana, val per qualsevol àmbit de la vida. O sigui, que compta amb les veritats i, sobretot, amb les mentides que ens hi amaguen els homes de negre. Si us ha agradat, compartiu l'episodi i seguiu-nos a xarxes. Ens retrobem al proper programa amb més preguntes i potser menys respostes. Y puché algún test de ADN galáctico. Fins la propera.
3: Ya hemos visto suficiente, vámonos.
4: De acuerdo. Pero alguien nos está observando desde alguna parte. Hay fuerzas extraterrestres que actúan sin que las percibamos. Estamos solos en el universo, imposible. Si tenemos en cuenta los misterios que nos rodean, los curanderos vudú de Haití, los numerólogos tibetanos de los Apalaches, los misterios sin resolver de... Misterios sin resolver. La verdad está ahí fuera.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi.

0: Gent de carrer, amb Joan García i Albert Vilar.
1: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I com sempre començo saludant l'Albert Vilar. Què tal, com estàs?
2: Com estàs tu, John? Amb ganes d'aquest programa?
1: Bé, sí, sí. Jo sempre estic bé.
2: Doncs tenen dues horetes de ràdio per endavant.
1: Tu estàs molt guapo,
2: per
1: també.
2: Gràcies.
1: Tu estàs com molt
2: sempre,
1: guapo.
2: No? Com sempre.
1: I espero que vosaltres també estigueu bé en un dia com avui. Dia d'estiu i dia també, com sempre, de ràdio. Iniciem aquí un nou Gent de carrer. Jo sóc el Joan García i avui us acompanyarem fins als 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
0: A Ràdio Sant Boi, Gent de carrer.
1: Falta un any per les eleccions municipals del 2027 i a Gent de carrer parlem amb tots els candidats i candidates a l'alcaldia de Sant Boi. Però avui tanquem aquest cicle d'entrevistes rebent a l'alcaldessa de Sant Boi. Lluïsa Moret, què tal, com estàs?
3: Doncs molt contenta d'estar aquí amb vosaltres. Un plaer, com sempre, compartir aquest espai de Ràdio Sant Boi.
1: I benvinguda també a aquesta entrevista. Ara, en aquest moment estival en el que tothom descansa una mica, d'alguna forma diries que sent alcaldessa és possible, això? Tens un moment de tranquil·litat,
3: no? Home, a l'estiu una miqueta, no? Però la veritat és que hi ha tantes coses, tants projectes a la ciutat, tanta vitalitat, tenim una ciutat tan vital que és difícil descansar i fer compatible el descans amb aquestes onades de calor que estem vivint últimament, no? Però evidentment esperem i confio que a l'agost podrem tenir un parell de setmanetes almenys per, més que per descansar, per estar amb la família, perquè la veritat és que durant l'any és més complicat.
1: Doncs agraïm també que s'hagis concedit aquesta entrevista i que ens hagis donat també aquest temps per poder parlar sobretot d'aquesta actualitat de la ciutat, valorar també el mandat que portem i posar aquesta mira de les eleccions del 2027, que et fa la sensació que queden molt lluny o et queden a prop?
3: Un any és algo molt ràpid, passa molt ràpid. És veritat que inclús el propi mandat, 4 anys sembla que és molt llarg, però no et dones compte, el dia a dia, com deia abans, és tan intens, que de cop i volta dius, ostres, ja estem a un any de la convocatòria electoral. A mi sempre em passa ràpid, la veritat.
1: Ara entrarem a totes aquestes qüestions, que en són moltes, però abans també volíem conèixer una faceta potser una mica més personal teva. Què diries que és per tu fer política?
3: Jo sempre he dit que per mi fer política és un compromís personal, no és alguna cosa més que un compromís ideològic. És un compromís vital, és una manera d'entendre la vida. I entendre la vida vol dir posar-se al servei d'altres. Jo sempre he dit que en aquests moments ser alcaldessa o ser regidora o regidor doncs és un

0: I com deia a mi, un pla em gratifica, em fa feliç, doncs poder ser útil a altres, ser útil doncs, a la meva ciutat, intentar humilment participar i col·laborar en projectes que, doncs, que millorin la vida de la gent, que puguin doncs, fer avançar Sant Boi. Per mi això, doncs, com deia abans, a mi em compensa altres renúncies que és veritat que existeixen i que hi són.
1: Sempre he reivindicat també molt els teus orígens, orígens humils també de família pagesa. Com diries que això t'afecta a l'hora d'entendre i de fer política?
0: Home, jo sóc, jo crec que em determina, m'ha determinat clarament tres coses des del meu punt de vista. Una, com bé deies, de tenir una família proveïda, una família treballadora, humil, una família doncs, que, i aquí jo sempre doncs, els hi agrairé infinitament als meus pares, que s'han deixat la vida, els meus pares, el meu pare, la meva mare s'han deixat la vida perquè les seves filles doncs, poguessin, per exemple, accedir a la formació. Ells tenien clar que nosaltres havíem d'anar a la universitat, de fet, jo sóc la primera persona de la meva família que va arribar a la universitat. Doncs aquest sacrifici de la meva família doncs va aconseguir el que tantes altres famílies han viscut, que és l'ascens social. Nosaltres som ascens social, i ascens social gràcies al sacrifici dels nostres pares, però també gràcies a les polítiques públiques que vam viure en democràcia. Mm. Perquè som fruit no, de l'escola pública, som fruit també de la universitat pública, de les beques, dels ajuts. Aquest ascens social també s'ha acompanyat d'aquestes polítiques públiques que ha fet que molta gent, com jo mateixa, com la meva germana, hem pogut accedir a coses que en una altra època haguessin estat impossibles. Per això jo crec que dec tant i devem tant doncs a la democràcia, devem tant als sistemes de serveis públics. Jo em vaig fer una promesa a mi mateixa quan vaig començar a treballar com a psicòloga clínica en un àmbit de drogodependències, i és que estigués on estigués i defensés el rol que defensés, sempre estaria a favor dels serveis públics, perquè és l'única garantia de la igualtat d'oportunitats entre tothom.
1: Clar, ho explicaves, havies estudiat psicologia, ara ens explicaves que també havies estat treballant amb gent que era dependent de les drogues, ens dies ara. Què vas descobrir allà? Què vas descobrir en aquests anys tractant també amb gent que tenia problemes com aquest que ens expliques?
0: Doncs, bueno, jo sóc psicòloga clínica de professió i recent llicenciada, doncs com a tot tanta gent, no? Em vaig apuntar a l'INEM i aquell mateix estiu em van doncs, cridar per participar en un pla d'ocupació. Jo sé perfectament el que significa també doncs, començar de zero, començar doncs, amb diguéssim, ofertes laborals doncs, provisionals, temporals, i anar creixent, no?, progressivament. I la meva, i em van oferir formar part d'un projecte que acabava de néixer, que es deia el Taller 2000. El Taller 2000 era un projecte municipal a la dècada dels 90, que va ser una època en la que no solament Sant Boi, sinó altres municipis i tot el país va estar molt castigada per, doncs, per les addiccions, en aquest cas als opiacis, a l'heroïna, a les substàncies psicoactives i totes les conseqüències de les addiccions, no?, els patiments familiars, individuals, sanitaris, socials, i també doncs, en aquells moments va aparèixer alguna cosa que no existia, que era la sida, no? Un virus gravíssim, un virus que en aquell moment no tenia tractament i que es van portar per davant molta gent d'una generació sencera. I jo era molt jove, tenia 23 anys, i en aquest entorn vaig començar a treballar en aquest àmbit i al final vaig estar allà 7 anys. I sempre he dit que quan afrontes, quan cada dia treballes amb gent que afronta la mort, et fa relativitzar tot el que més, et fa aprendre molt de la vida i et fa, doncs, jo crec que posar el valor en el que jo realment importa, no? I vaig aprendre, com deia abans, el tema del valor dels serveis públics, perquè en aquell moment la xarxa sanitària, doncs, començava, era fràgil, no hi havia suficient oferta, i et donaves compte que la gent que tenia recursos, doncs, bueno, doncs, feia que els seus fills i filles es desintoxiquessin en una clínica privada. I la gent que no tenia recursos i que havia d'esperar moltes vegades mesos a tenir tractament, doncs igual moria d'una sobredosi en una cantonada, no? Per tant, ja allí vaig tenir clar que em deixaria la vida per defensar els sistemes de serveis públics, els sistemes de serveis públics de qualitat, dignes, insisteixo, perquè són, i ho tinc claríssim, l'única oportunitat per garantir la igualtat d'oportunitats.
1: Clar, aquesta feina sona una feina a la que s'ha d'escoltar molt el que hi ha a l'altra banda. A més, sempre et reivindiques com una alcaldessa que escolta. Aquells anys vas aprendre també això, diries?
0: Bueno, jo m'he tirat la vida escoltant. És a dir, jo crec que allà, també en el servei d'atenció a les dones, vam muntar el primer servei d'atenció a les dones amb l'Associació de Dones de Sant Boi, que es deia el T'Escoltem Dona. T'Escoltem Dona va ser un dels primers serveis d'atenció a les dones de la comarca, del Baix Llobregat, quan no hi havia res, als anys 90, no hi havia res de res. En aquells moments, doncs, a les dones, amb les seves, totes les situacions de violència masclista, de discriminació de gènere, doncs no estaven, no s'atenien, s'atenien d'una forma d'una mirada assistencial als,

0: assistencial als serveis socials, per tant, estava tot per fer, no? I jo crec que escoltar, empatitzar, intentar entendre la persona que tens davant, intentar entendre i situar-te quins són els seus marcs mentals, posicions vitals, és fonamental, és fonamental. No solament per entendre i respectar l'altre, sinó per intentar desplegar després accions útils, no?, per millorar la vida de la gent. I això és el que m'ha passat també en política, no? Jo crec que escoltar l'altre, intentar entendre a la persona que tens davant, tant si és un adversari polític, com si és un ciutadà que t'està reclamant o reivindicant una cosa, com si és un company de la teva administració, de la teva institució, amb la que has de treballar plegats i plegades. Tot això porta per mi a un element fonamental, que és el diàleg. Mm. El diàleg, i això evidentment també va de cara a la negociació, l'acord i el pacte, que en aquests moments jo crec que és el més important per avançar.
1: Ara explicaves aquest servei d'atenció a les dones que vas impulsar en el seu moment. Allò va ser com una porta d'entrada també per tu a l'Ajuntament de Sant Boi, no?
0: Sí, bueno, va ser una iniciativa que va impulsar l'Associació de Dones de Sant Boi, és una de les associacions de pioneres de l'època. Jo era, bueno, psicòloga clínica, em vaig anar a oferir com a voluntària, i vaig coincidir també amb una altra companya, amb una noia també santboiana que era abogada i que també es va anar a oferir com a voluntària, perquè érem noies que es conscienciades amb la lluita de gènere, amb els moviments feministes, i es va crear aquest servei de forma voluntària amb una jurista i una psicòloga, tenint dones, no? Des d'una perspectiva psicosocial i des d'una perspectiva legal. Després aquest servei es va anar consolidant i professionalitzant, i va haver, l'Associació de Dones va fer un conveni amb l'Ajuntament de Sant Boi, amb el Departament de Serveis Socials, i llavors era un servei mixte, no? Entre l'Associació de Dones i l'Ajuntament de Sant Boi, i funcionava, me'n recordo tota la vida, dues tardes a la setmana, els dimarts i els dijous, entre les 4 i les 8 de la tarda, i el que fèiem era això, atendre casos, atendre dones. És que clar, estem parlant dels anys 90, sí. I no feia tant, els anys a principis dels 80, bueno, justament una de les primeres legislacions de la democràcia va ser la llei del divorci. És que la gent no es podia divorciar. Llavors teníem moltes dones que volien iniciar els seus processos de separació i que no sabien tampoc com ho podien fer, o moltes dones que estaven patint violència masclista i que tampoc sabien on havia d'anar. Penseu que en aquella època no hi havia Mossos d'Esquadra, no hi havia serveis tampoc dels cossos de seguretat especialitzats. Vull dir que hi havia... També era un moment molt, molt apassionant, perquè com que moltes coses estaven per fer, no dic tot, però la majoria de coses estaven per fer, doncs clar, la gent que érem jove, que teníem ganes, doncs ens va donar l'oportunitat d'impulsar, de participar en la creació de molts dels serveis que en aquests moments ja existeixen i que són una realitat consolidada.
1: Si en aquell moment haguessin dit que després series alcaldessa de la teva ciutat, què haguessis pensat?
0: Ni se'm va passar pel cap en cap moment, ja t'ho dic, en cap moment, perquè jo estava molt centrada amb la perspectiva tècnica, professional, en com poder millorar, com aprendre més coses, com poder millorar aquests serveis públics dels que us parlava, que tenien. Jo estava, en els matins estava al servei de trocodependències i a la tarda com a voluntària al servei d'atenció a les dones. I llavors moltes vegades et donava una mirada molt integral de les situacions, no? Perquè inclús m'havia passat que els matins atenia als marits i a la tarda a les seves companyes, no? Vull dir que tenies la mirada global d'una mateixa situació amb dues perspectives diferents, no? Jo, per mi, va ser, a part d'aquesta... jo crec que donar resposta a la meva vocació de servei, va ser una escola d'aprenentatge extraordinària, ja no solament des de la vessant professional i tècnica, sinó des de la vessant humana.
1: I des de llavors fins aquí, clar, és que repassem-ho, alcaldessa de Sant Boi, presidenta de la Diputació de Barcelona, a més, número 2 del teu partit, exercint també com a portaveu, com es pot ser tot això alhora?
0: El que dèiem, hi ha dos elements. Primer, és un component vocacional, perquè al final tot és el mateix, perquè tu tens unes responsabilitats institucionals, és a dir, per tant, tant a l'Ajuntament com a la Diputació. Clar, per ser presidenta de la Diputació has de ser alcaldessa, vull dir, si no, no pots assumir aquest rol d'una administració de segon nivell supramunicipal, no? Per això això és un requisit imprescindible. I és una mirada global i coincident, perquè estem parlant de la política que es fa des de a prop. La política que es fa, doncs, donant suport als ajuntaments, a les administracions, i per tant a Sant Boi també, la política que es fa als carrers, a les places, al costat de la gent. I el partit, evidentment, doncs, perquè les institucions funcionin, perquè les institucions també doncs, tinguin endavant, necessitem un sistema democràtic on les organitzacions polítiques són claus. Mm. Les organitzacions polítiques són aquells pedres angulars, són les columnes vertebrals de, doncs, de la democràcia i del sistema democràtic. Per tant, doncs, que en aquell moment el primer secretari, que el, bueno, Salvador Illa assumia doncs, la substitució de Miquel Iceta al desembre del 2021, quan va tornar de ser ministre a Madrid, no? I va assumir la responsabilitat de ser primer secretari, i el primer congrés que es va fer en aquest relleu, no?, entre Miquel Iceta i Salvador Illa, em demanés doncs, que formés part de l'executiva nacional, de que estigués, bueno, assumint aquest rol de viceprimera secretària i també de més tard de portaveu. Home, per mi va ser un privilegi, no?, doncs que doncs el meu primer secretari comptés amb mi doncs per participar, per sumar amb aquesta mirada, insisteixo, de potenciar els valors democràtics, de potenciar doncs, doncs l'avenç, no?, dels sistemes de serveis públics. I per altra banda, també haig de dir que tot això es pot fer si en equips. O sigui, projectes individuals no existeixen. Mm. Qui ho digui no és veritat. És a dir, sempre, a tot arreu, has de tenir un equip. Tu formes part d'un equip. Els lideratges, evidentment, tenen un rol, però els equips doncs, són absolutament necessaris i cada un assumeix la seva responsabilitat. Jo tinc un magnífic equip a Sant Boi, un magnífic equip a la Diputació de Barcelona, i hi ha un magnífic equip al Partit Socialista de Catalunya. Per tant, aquestes tres mirades ajuden a que doncs, cada un de nosaltres puguem desenvolupar el rol que ens toca doncs, amb les màximes garanties possibles.
1: Mm. A tu et sedueix la política que hi ha una mica més amunt?
0: No. En aquests moments, jo no mai he sigut ambiciosa en aquest sentit, no, jo sempre m'ha agradat disfrutar al màxim del que em toca viure en cada moment, perquè si es perds el temps pensant en el que pot ser, no disfrutes el que és. Jo sempre he viscut el dia, el dia a dia, el que m'ha tocat viure. Quan era tècnica i professional, doncs ho vaig viure amb molta intensitat, quan vaig també ser directiva i assumir responsabilitats directives a l'Ajuntament també ho vaig viure amb molta intensitat. Quan vaig ser regidora i tinent d'alcaldia doncs, en aquell de drets socials, que em va tocar viure, doncs, desgraciadament, abordar totes les conseqüències socials de la crisi més dura que hem viscut, la del 2008, també, i alcaldessa i ara presidenta de la Diputació, jo intento viure en cada moment el que em toca viure, doncs, centrar-me en allò i no pensar en res més, perquè crec que si no et despistes i no estàs pel que has d'estar.
1: Si dic presidenta de la Generalitat, és una cosa que ni ho arribes a pensar.
0: Què va. No, jo estic molt contenta sent l'alcaldessa de la meva ciutat i estant al servei dels meus veïns i veïnes. Parende, home, la Diputació de Barcelona és una gran institució que realment ajuda molt als ajuntaments i jo crec que estem fent molt bona feina i, evidentment, estan a disposició del meu partit també, que en aquests moments em fa feliç.
1: Parlant d'alcaldessa, et presentaràs a les properes eleccions del 27?
0: Bueno, això depèn dels meus companys i les meves companyes, no? Dels companys i companys de l'agrupació socialista, si decideixen refermar la confiança, altre cop, la confiança en mi com a candidata. Però, en principi, doncs, aquesta és la voluntat. M'agradaria, sincerament, tornar a ser la candidata del Partit Socialista a l'alcaldia de Sant Boi per continuar treballant. Crec que haig de tancar un cicle, i encara hi ha coses per fer, i m'agradaria tancar, doncs, poder desenvolupar aquests projectes, no?, que estan encetats i que han d'acabar.
1: En cas de que tornessis a ser candidata i que tornessis a ser alcaldessa, diries que seria l'últim mandat o encara veuries més camí?
0: Això no es pot dir perquè no depèn de tu, no? En principi, jo, com deia abans, jo visc el dia. En aquests moments el que ens plantegem i que, evidentment, com deia abans, doncs, treballem conjuntament amb els companys i companyes de l'Agrupació Socialista de Sant Boi, és la possibilitat de que, bueno, pues que evidentment, doncs, i aquesta, així ho he manifestat, de que tornar a assumir la responsabilitat de ser la candidata socialista a l'alcaldia de Sant Boi per al període 2027-2030, ja no sé ni 31, sembla que és, no? I ja està, aquest és l'objectiu.
1: Teniu ara mateix tempos, en el sentit d'un moment en el que ja se sàpiga si tornaràs a ser la candidata o no, perquè això s'escolli?
0: No, bueno, hi ha processos, evidentment, hi ha processos orgànics, jo ja he manifestat la meva voluntat, els meus companys i companyes, evidentment, doncs, estan d'acord, però hi ha processos que s'han de, orgànics que s'han de tirar endavant i procediments, no?, que s'han de complir perquè això es formalitzi, no? De fet, el propi partit, si ho heu pogut seguir, doncs té com plantejades tres tandes, no?, a l'hora de ratificar i confirmar candidats i candidates a les alcaldies, primàries, bueno, les eleccions municipals. La primera la vam fer al Consell Nacional d'ara fa poquet, no? A finals de juny, en el que es van aprovar doncs, 126 candidatures de diferents companys i companyes arreu del país, que en principi són les primeres candidats i candidates d'allà on no governem, allà on ens presentem per primer cop amb una llista perquè no hi eren presents. Al novembre hi haurà una segona tanda, que normalment seran doncs, companys i companyes que governen però que no tenen alcaldies, que aspiren a les alcaldies i segurament doncs, les alcaldies on ja portem un temps serà l'última tanda, que serà el febrer del 2027.
1: Explicaves que aquest mandat t'ha passat volant, però quina és la valoració que fas del mandat?
0: Home, la veritat és que, com tota la vida, hi ha doncs, coses que jo crec que han funcionat bé i que han anat molt bé, i hi ha coses que encara són reptes pendents. No? Jo crec que aquest mandat, penseu que aquest mandat el 2023 era un mandat, el mandat següent després de la pandèmia. Vull dir que veníem d'un mandat on que tot es va alterar, tot allò que estava previst no es va poder realitzar, i d'alguna manera el 23 el que vam és heredar tots aquells projectes que moltes vegades ja estaven previstos però que no es van desplegar perquè les prioritats eren unes altres, i les prioritats eren fer front a les conseqüències econòmiques, socials, sanitàries i anímiques de l'impacte que va tenir la pandèmia, no? Per tant, ha estat un mandat molt intens on hem doncs, desplegat projectes que jo crec que estan transformant i que transformaran la realitat econòmica, social, les infraestructures i també les realitats culturals i esportives i la vida dels ciutadans i ciutadanes de Sant Boi, i per tant doncs, estem molt satisfets en aquest sentit perquè hem desencallat temes, reivindicacions històriques i temes històrics. Un d'ells evidentment és la infraestructura, la B25, la nostra infraestructura eternament reivindicada, que encara no està finalitzada però que ha estat finalment aquest mandat ha sigut el mandat de la concreció, de l'execució d'aquesta diguéssim, infraestructura viària tan necessària per la nostra connectivitat i per evitar doncs, aquells col·lapses que hem viscut durant dècades a les entrades i les sortides de la nostra ciutat en les hores punta, per posar un exemple, però vull dir que ha sigut un mandat en el que hem pogut concretar coses molt, molt importants i que després continuaran. Doncs ara hem tot just ara hem iniciat la construcció d'un nou CAP, és a dir, millorarem substancialment la nostra xarxa de salut a la ciutat, sobretot l'atenció primària, amb un CAP de primer nivell, amb un grapat de serveis nous doncs, que complementaran totes aquestes demandes. També tenim evidentment, doncs, hem començat aquest mandat amb la ubicació de l'oferta formativa universitària a la nostra ciutat, amb el campus de Sant Joan de Déu, amb l'oferta universitària de l'escola d'infermeria, entre d'altres, millorant tots aquests elements. També, evidentment, doncs, estem desplegant projectes que properament també es desenvoluparan, com és totes les polítiques vinculades als nous equipaments culturals i esportius, com és la nova aparellada, com és l'Ateneu Sant Boià, el nou pool cultural, com és també la futura biblioteca de Mariana. O sigui, que és que saps el que passa? És que aquests projectes són tan complexes que no caben en un mandat. És a dir, que no 4 anys, com deia abans, passen ràpid, són projectes que necessiten més d'un mandat. Per tant, el nostre projecte, el projecte socialista Sant Boi, no té data de caducitat en un mandat. És un projecte de transformació, de millora de la ciutat, que té doncs, una voluntat, no?, de generar canvis intensos, de generar canvis profuns, i això, insisteixo, en 4 anys no s'acaben ni es poden, diguéssim, no es poden encabir en 4 anys.
1: Per fer un apunt sobre això també que comentaves de la B25 al principi, explicaves que és una estructura doncs, que ja està arribant al final de la seva construcció. Els últims tempos que ens va donar el regidor responsable és que aquest estiu s'acabaria l'obra més estructural i que durant els mesos restants del 2026 s'acabaria el que és més decoratiu i que, per tant, el 2027 ja podria funcionar en plena normalitat. Ara mateix aquests tempos s'estan complint?
0: Sí, d'entrada sí. Pensa que, clar, en aquestes grans infraestructures tenen dues lògiques. Una, que és el canvi més important, que és la creació de la pròpia infraestructura, i que l'objectiu d'aquesta B25 era connectar la C-32 amb la 2. És a dir, si recordeu, tota la gent que venia doncs, del Baix Llobregat, no? de Viladecans, de Gavà, de Castelldefels, o venia doncs, del sud, venia de Tarragona, venia del Garraf, doncs per la C-32, si volia connectar amb el cinturó de litoral, amb l'A2, havia de sortir a Sant Boi, a la rotonda de la Perellada, passar per el pont de Cornellà i ficar-se a la sortida de l'A2. Imagineu-vos el col·lapse d'aquest diari de més de 35.000 vehicles de tot arreu col·lapsant la rotonda de la Perellada i, per tant, les entrades i les sortides de Sant Boi. Ara això ja està. O sigui, l'objecte principal de la infraestructura ja s'ha acabat. Ja hi ha una connexió directa entre la C-32 i l'A2. O sigui, tothom ja no ha de sortir enlloc per fer aquesta connexió entre les dues grans vies, no? O lògiques viàries. Però després ve l'altra, que és la com integrem aquesta gran infraestructura amb la ciutat, o sigui, la integració urbana, que són aquestes rotondes que ara veiem que s'estan fent a l'alçada de la Parellada, la rotonda que es farà i que s'està fent davant de les termes, dels diferents aparcaments. Aquesta, diguéssim, més que part de decorativa, per nosaltres és molt important, perquè és la connexió entre la infraestructura i la ciutat, no? Perquè, clar, la infraestructura ja està feta, però el que no podem fer és deixar doncs, aquesta realitat aquí continu de connexió urbana doncs, no ben tancat, no ben finalitzat, i ara és aquí on, com deia el nostre company, el regidor, on s'invertiran els propers mesos a finalitzar, a tancar, a millorar tots aquests aspectes que al final són més urbans, que estan més dintre de la ciutat.
1: Sembla que aquest projecte no està a un calaix, però hi ha pràcticament també altres que comentaves. Sí que hi ha un gran repte que no s'ha pogut solucionar, no perquè no és municipal, perquè és un problema d'estat, com és l'habitatge, en què hi ha un problema evident. Quines són les accions que s'han fet en aquest últim mandat per intentar combatre aquest problema?
0: L'habitatge està clar, tothom ho té clar, que és, diguéssim, el repte d'aquestes dècades i de les properes dècades. Primer, nosaltres partim d'un principi fonamental, i és que l'habitatge és un dret de ciutadania. És a dir, els ciutadans i ciutadanes, tots els ciutadans i ciutadanes, tenen dret a accedir a un habitatge digne doncs, per iniciar els seus processos o per continuar els seus processos vitals, sobretot els joves. No? Nosaltres estem molt centrats també en que els nostres nois i noies, els joves de la ciutat, en els seus processos d'emancipació, d'iniciar els seus projectes vitals, familiars, no hagin de marxar de Sant Boi. No volem que aquesta generació, que és la generació més formada, més capacitada, més talent, doncs hagin de marxar de Sant Boi per iniciar aquest procés vital. No ens ho podem permetre, no ho volem. No? I llavors aquí doncs, estem molt centrats en això. Doncs l'habitatge és un repte, i també l'altre element és que, clar, l'accedir a un habitatge no pot ser que les famílies, que les persones hagin de dedicar més del 50% o el 50% dels seus salaris doncs, a tenir un habitatge digne. Aquestes són dels dos problemes que hem d'abordar. Clar, aquí hi ha mancances estructurals històriques. És veritat que el nostre país, històricament, a diferència d'altres països europeus, no va apostar per la construcció d'un parc d'habitatge públic de lloguer, i tenim percentatges molt petits en relació a altres països europeus. Per tant, ara doncs, el que toca és, per una banda, construir i crear parcs d'habitatges públics de lloguer majoritàriament assequible. No? I és aquesta una de les coses en la que estem. Com bé dius, no és una competència municipal, l'Ajuntament sol això no ho pot fer, però sí que és veritat que tant el govern de l'Estat com el govern de la Generalitat, i jo crec que això ho ha manifestat de forma recurrent el molt honorable president Salvador Illa, aquest projecte dels 50.000 habitatges pel 2030, entre d'altres, que l'habitatge és una prioritat. Per tant, Sant Boi, com ho hem abordat? Doncs hem de crear habitatge. Hem de facilitar habitatge. Hi ha tres mirades. Una, òbviament, és construir nou habitatge públic, especialment de lloguer assequible, per tothom, per les famílies, per les persones que tinguin més dificultats per accedir a l'habitatge, però també pels joves, com deia abans. I això és el que hem estat fent doncs, en els últims anys, posarem en circulació gairebé 300 habitatges nous en diferents categories doncs, per ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, no? Famílies, persones grans i joves. No? I els primers 40 habitatges per joves menors de 35 anys, ara fa tot just un parell de setmanes, facilitàvem les claus, no? I va ser, doncs, com es fa això? Doncs l'Ajuntament facilita el sòl disponible que té la ciutat a altres organismes públics, en aquest cas com l'Incasòl, l'Institut Català del Sòl, o l'Institut Metropolità del Sòl, o altres promotors socials, perquè es construeixi habitatges. I després aquests habitatges es sortegin i vagin a disposició dels veïns. Per tant, un és construir, però no n'hi ha prou. L'altre és facilitar recursos perquè les persones puguin accedir a l'oferta doncs, que hi ha d'habitatge a les ciutats. I aquí per això estan els ajuts de lloguer, per això estan doncs, l'última tanda que també ha sortit de la Generalitat, que és facilitar les entrades a joves que vulguin accedir a un habitatge de compra en les seves processos hipotecaris. No? Però, per exemple, nosaltres a l'Ajuntament de Sant Boi tenim ajuts de lloguer propis i ajudem a tramitar els ajuts de lloguer de la Generalitat anualment perquè tothom pugui tenir aquestes injeccions econòmiques i pugui fer més assequibles els seus, doncs, els seus lloguers. L'altre és rehabilitar. És perquè tenim molt infrahabitatge. Tenim a la ciutat habitatge que no reuneix les condicions adequades perquè sigui accessible i pugui estar disponible. Gent que per la millor té un habitatge però que està en males condicions, que és infrahabitatge, algun propietari que no pot no té diners per rehabilitar. Doncs aquí el que fem a través també del Ministeri, ara també dintre del pressupost de la Generalitat hi ha un projecte que es diu Regenera, amb més de 400 milions d'euros per ajudar a rehabilitar aquest habitatge, ajudar doncs, que aquest habitatge tingui condicions adequades i pugui aflorar a les bosses de lloguer. I per altra banda, també identificar si tenim habitatge buit. No? Hi ha moltes, especulacions al respecte de si hi ha o no hi ha o quants hi ha. Doncs el tema de l'habitatge buit ha anat variant, sobretot l'habitatge buit vinculat als actius de les entitats financeres, i el que farem i hem fet, però ho volem ajustar també, és fer un estudi per saber exactament si n'hi ha, quan n'hi ha i on està, no? I en quines condicions està, perquè realment puguem veure després com podem tramitar el possible accés a aquest habitatge buit, no? Perquè moltes vegades ens hem trobat hem exigit a les entitats financeres que ens facilitessin habitatges que ells contemplaven i que tenien a la ciutat, i després aquests habitatges o eren infrahabitatges o estaven ocupats o tenien realitats molt complexes. Per tant, jo crec que tot aquest paquet, no? Que si ja veus que són mesures diferents, tenen un objectiu final, que és generar habitatge i posar-lo a disposició dels ciutadans i ciutadanes en diferents categories i en diferents disposicions. Però és obvi que l'habitatge és una situació prioritària i que continuem treballant en aquest sentit.
1: De fet, ara explicaves aquesta última mesura que passa sobretot per saber quants habitatges hi ha buits. Explicava Cristina Serna des de l'Assemblea de l'Habitatge que us havíeu reunit justament per tirar endavant aquest estudi. Com ha estat aquesta reunió i què és el que va sortir d'allà? Què és el que es va pactar d'alguna manera?
0: Nosaltres jo crec que si alguna cosa caracteritza també la gestió, l'acció de govern de l'Ajuntament de Sant Boi, de l'actual equip de govern, és la cerca de consensos. Nosaltres sempre hem intentat promoure que les accions públiques que sorgeixen des de l'administració local, que és la més propera a les necessitats dels veïns i veïnes i per tant l'Ajuntament de Sant Boi, poder aconseguir els màxims consensos possibles. Primer entre les diferents forces polítiques, però també amb la societat civil organitzada, amb el teixit social. De fet, vam fer, com t'esventava abans, la desgraciada crisi de l'any 2008, vam ser ajuntament pioner a l'hora de crear un pla d'inclusió, un pla local d'inclusió i una taula d'habitatge, que en aquell moment responia a altres realitats, perquè en aquella època els desnonaments eren hipotecaris, o sigui, la gent perdia les seves cases fruits de la crisi econòmica i de no poder fer front a les seves hipoteques, que va ser també un drama molt difícil que van viure molts santboians i santboianes en aquella època. Ara, bàsicament, els desnonaments són fruit de la impossibilitat de pagar lloguers, no? O de no trobar habitatge de lloguer. Doncs, com bé deies, la taula d'habitatge que es va constituir, es va reconstituir fa poc, hi ha present diferents forces polítiques i també diferents entitats, es va acordar això, és a dir, perquè clar, moltes vegades es posava sobre la taula la necessitat de saber exactament quants pisos buits hi havia a Sant Boi i quines característiques tenia.
1: Clar, el tema és que abans d'això s'ha de saber què és un pis buit.
0: Ah, exacte. I el que nosaltres hem proposat a la taula i per arribar a consensos és això. Primer, identificar amb el suport tècnic, no? El suport tècnic, per exemple, de la Diputació de Barcelona, d'experts en aquests temes, a dir, anem a definir què és un pis buit i quan ho tinguem clar, anem a analitzar i fer un estudi de quants en tenim i com podem fer que aquests pisos surtin i estiguin disponibles perquè puguin ser hàbils i puguin facilitar l'habitatge a ciutadans i ciutadanes que no en tinguin.
1: Això són una de les mesures que ara mateix sobre la taula, més per actuar en el moment. Sí que és cert que a l'horitzó també hi ha un altre projecte, com és el Districte Z, per crear també molt més habitatge, però en aquest sentit sí que seria com una mirada pel futur. El que passa que perquè això sigui realitat, per una banda ha d'haver-hi el trasllat de la caserna i també el soterrament de les línies d'alta tensió, que és un projecte històric de la ciutat i que porta també molts anys encallat i que encara sembla que que no s'ha arribat a una solució definitiva, tot i que sí que hi ha algunes novetats en aquest sentit. Ara mateix, com estan les negociacions perquè passin aquestes dues coses i que, per tant, es pugui desbloquejar d'una vegada el projecte per crear aquests habitatges?
0: La veritat és que estan, doncs hem avançat moltíssim, però com bé diu, són projectes, primer, històricament reivindicats, doncs que ens ha costat molt, doncs que també tenir interlocucions clares a l'altre cantó i també sensibilitat en aquest sentit. Ara, la veritat és que en els últims anys ha estat així, i hem avançat molt les negociacions, però com bé diu, són projectes complicats. Moment actual. El moment actual, respecte, per exemple, al trasllat de la caserna, o la tornada del sòl de la casa que està ocupant la caserna a la ciutat, doncs les negociacions al Ministeri de Defensa estan molt avançades, especialment amb la Direcció General d'Infraestructures. L'exèrcit de terra, que és el que en aquests moments ocupa la caserna, ja ha signat i està a deixar clar que marxa, és a dir, que està disposat a marxar. Nosaltres ja hi ha una alternativa, doncs, perquè es desplacin. Ara el que queda és la construcció del nou equipament, que això evidentment ho ha de fer el Ministeri de Defensa, i en aquest sentit estem en el procés de l'adquisició del sòl.
1: Perquè queda ser el Ministeri d'Habitatge i d'Agenda Urbana que ha de fer aquesta adquisició, no?
0: Bueno, a veure, el sòl, la titularitat és del Ministeri de Defensa, per tant necessitem adquirir el sòl. Hem buscat diferents alternatives. Una era, evidentment, i ha estat, doncs, tots els estudis que s'han fet com s'ha explorat des del Ministeri d'Habitatge. Però també hi ha una altra que, doncs, ara últimament és més efectiva i pot ser més ràpida, que és doncs, un conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. Si aneu a buscar el pressupost de la Generalitat, hi ha una partida ja consignada del pressupost de la Generalitat actual, que d'un 1,5 milions del pressupost de la Generalitat de Catalunya per començar l'adquisició d'aquest sòl. Per tant, ja estem en marxa, és una concreció, no és una fal·làcia, hi ha diners consignats conjuntament i que fruit de la Generalitat de Catalunya per donar aquest primer pas, doncs, de cara al Ministeri començar a iniciar el procés d'adquisició del sòl. Jo crec que això és una excel·lent notícia, perquè això vol dir que en els propers anys, no m'atreveixo a dir quants, perquè jo no cauré altra vegada en generar falses expectatives als veïns i les veïnes, que per aquests processos, no ho negarem, són complicats. Però estem en disposició de dir que en els propers anys, doncs, aquest sòl pot formar part ja podem adquirir aquest sòl conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i llavors iniciar tot el planejament, tot el procés, no?, que és convertir aquest districte 7 justament en un districte, en un nou centre de ciutat on hi hagi habitatge públic, òbviament, i pugui convertir-se en un nou pool urbà de primer nivell, no?, que ha de combinar, òbviament, zones verdes, equipaments i zones residencials i d'habitatge, no? I per altra banda, el tema del trasllat de la subcentral elèctrica també està molt avançat. Per què? Doncs perquè Red Elèctrica, que és l'organisme públic, que ja sabeu que és el responsable del trasllat de les grans línies elèctriques, ja ha incorporat dintre del seu pla quinquenal la inversió per el trasllat de la subcentral elèctrica de la ciutat de Sant Boi, i ara estem treballant també amb la Direcció General d'Energia de la Generalitat de Catalunya, amb Endesa, que és la titular de la subcentral, un projecte de trasllat a la zona de Can Gavarrot, que és aquesta nova zona, és una nova zona on pot situar-se la subcentral elèctrica, i tot això està ja en marxa. S'està fent l'avantprojecte conjuntament, insisteixo, entre la Direcció General d'Energia, l'Ajuntament de Sant Boi i Endesa.
1: Clar, de fet, aquest pla quinquenal era del 2025 al 2030, per tant, hem de donar per fet que abans del 2030 ja s'haurà fet aquest trasllat?
0: Aquest és el compromís. Aquest és el compromís, aquesta inversió està prevista per aquest període, per tant esperem i confiem que es compleixi i que sigui així i que abans del 2030 aquest trasllat sigui una realitat.
1: És un projecte molt estructural per la ciutat i que també s'ha reivindicat per part de molta gent. Ara deies que no volies tornar a donar falses expectatives. Hi ha molta gent, i ho saps perfectament com a alcaldessa, que està molt cansada respecte a aquest tema i que segurament si ara els hi dius que s'està desbloquejant, potser hi ha gent que ja no s'ho creu perquè això porta 26 anys ja en marxa. Què li diries a aquests ciutadans, a aquestes ciutadans? Això,
0: jo crec que si alguna cosa ha caracteritzat aquesta alcaldessa i aquest equip de govern és que mai hem dit res que no fos una realitat i una certesa. Som conscients, és a dir, som conscients de que no hem de fer volar coloms, de que no s'ha de... que moltes vegades amb la bona intenció i la il·lusió de poder traslladar doncs, bones notícies als ciutadans i ciutadanes, altres gent que ens han precedit, altres companys i companyes que ens han precedit, potser es van avançar en coses que després doncs, no, han trigat o no es van produir. No? Per això nosaltres moltes vegades diem, bueno, doncs expliqueu, nosaltres expliquem allò que és veritat i que és una certesa, vull dir, del moment. En aquests moments la certesa és que hi ha doncs 1,5 milions pressupostat al pressupost de la Generalitat de Catalunya per començar aquests tràmits d'adquisició del sòl del districte Zeta. Certesa 1. Certesa 2, que ja en el plan quinquenal hi ha doncs, una partida que parla del trasllat de la subcentral elèctrica de Sant Boi, per tant, tothom pot anar a mirar-ho, està allí, i que estem treballant en aquest sentit, per avançar. Ara, jo mai donaré un calendari, perquè el tema dels calendaris són molt complicats. L'únic que puc dir és que estem avançant fermament i que doncs, en els propers anys esperem i confiem, i jo confio plenament que sigui una realitat. Però sí que és veritat que, com he dit abans, no ens avançarem a dir coses perquè genera frustració i, evidentment, com deies tu, descrèdit.
1: Parlem també de mobilitat. Abans explicaves que també era un dels focus d'aquest últim mandat. Parlàvem ja de la B25, que és un projecte que està pràcticament completat. També hi ha un altre gran projecte en aquest sentit, que és aquest possible nou ramal dels ferrocarrils. Explica'ns aquest projecte, ara mateix com està la situació.
0: Doncs mira, l'altre dia tot just vam tenir una reunió a l'Ajuntament de Sant Boi amb el nou, bueno, amb el responsable de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el seu equip. Doncs ara ja s'iniciarà un estudi, o sigui, ja aquesta proposta és una realitat, és una proposta, doncs i ara s'iniciarà formalment a l'estudi doncs de, bueno, pues l'estudi tècnic de com s'ha de fer doncs, o com s'ha de construir doncs, aquest nou ramal, que és un nou ramal que evidentment doncs, el que farà és que l'actual línia de ferrocarrils que ve de la Catalunya interior, que ve de Manresa, que ve d'Igualada, que arriba a Sant Boi i que de Sant Boi se'n va cap a la plaça Espanya, doncs convertirà Sant Boi en una zona intermodal i obrirà doncs, un nou ramal que anirà doncs, fins a la platja, fins a Castelldefels. També és un projecte molt interessant perquè portarà la gent de l'interior cap a la platja, no? I també connectarà, hi haurà diferents parades en cada un dels municipis del Delta, o sigui, a Sant Boi, a Viladecans, a Gavà, a Castelldefels, doncs, i el que farà és això, és dotar aquests municipis, que no solament és Sant Boi, és tot el Delta, no? Viladecans també passa, a Gavà i a Castelldefels també passa, també són municipis que reivindiquen històricament, doncs, estar millor comunicats, tenir millor oferta de transport públic, doncs, millorarem doncs, amb el ferrocarril, perquè el ferrocarril estan funcionant molt bé, és com el nostre metro, per entendre'ns, no? En general, els ciutadans i ciutadanes de Sant Boi valoren molt positivament, nosaltres hem fet estudis molt positivament el funcionament dels ferrocarrils de la Generalitat, les freqüències són molt bones i la idea és doncs, apropar aquestes dues parades, que tenim una al centre i l'altra a Molinou, doncs ara doncs, fer una nova parada a Vinyets, una nova parada a Marianao i una nova parada doncs, a la zona fronterera de Casablanca doncs, cap a Viladecans, i que això doncs, ajudarà que tots aquests veïns i veïnes doncs, tinguin una connexió amb un transport públic, amb una oferta de transport públic que és molt eficaç, que funciona molt bé i que en principi jo crec que resoldria de forma substancial les nostres dificultats de comunicació.
1: Clar, justament és el que explicaves, que tot i que hi hagi aquesta parada al centre de Sant Boi, és cert que molts barris queden lluny, per tant aquest projecte justament diries que soluciona aquest problema.
0: Home, les solucions mai són definitives, però milloraria substancialment, perquè en aquests moments el que tenim és la nostra connexió doncs, a través de transport públic és mixta, per una banda tenim els ferrocarrils, però que clar, són tendencials amb un lateral del municipi que connecta doncs, Molinou amb el barri centre i d'aquí doncs, ja sabeu que se'n va cap a Cornellà i fins a Barcelona, i el reste del municipi, que és el gruix demogràfic del nostre municipi, està connectat per al bus metropolità. Tenim una oferta important de bus metropolità, és veritat que s'ha anat millorant amb les últimes dècades en quant a línies diferents, freqüències i tal, però creiem que no n'hi ha prou. Nosaltres aspirem a que el bus metropolità doncs, es complementi també aquests barris que són els més poblats, el barri de Marianao, el barri de Vinyets, també doncs, el districte de Camps Blancs, Casablanca, es connectin amb una oferta de transport públic, insisteixo, els ferrocarrils jo crec que és molt eficient i molt eficaç i que la valoració en general dels veïns i veïnes és bona.
1: Durant aquestes entrevistes que estem fent a tots els candidats i candidates també hem anat prenent nota de tot el que deia l'oposició i hi havia un tema que sortia sempre en aquestes entrevistes que és l'estat del comerç local. Com a alcaldessa, quin diries que és l'estat del comerç local a Sant Boi?
0: Com a tota la vida anava a dir, però el comerç local a Sant Boi doncs està afectat per dues realitats, una global i l'altra local. La global és que, no solament a Sant Boi, sinó que en general l'oferta de comerç local de proximitat està patint molt. Per què? Doncs perquè els ciutadans i ciutadanes, i sobretot especialment els més joves, tenen altres hàbits de compra. No? És a dir, ara doncs, evidentment doncs, primer es va patir els impactes doncs, de la creació de grans superfícies, sí, però ja això ja, diguéssim que ja ha passat ha passat fa moltes dècades i ja, diguéssim, jo crec que això s'ha integrat i ara és la compra online, això majoritàriament doncs hi ha molts hàbits i molts patrons de compra doncs que cada vegada estan més estesos als ciutadans i ciutadanes i que és la compra online. Clar, això impacta directament doncs amb la compra del comerç de proximitat. Per tant, això és un fenomen global que no solament afecta a Sant Boi, sinó que afecta arreu. I després, a nivell local, doncs, evidentment, com altres municipis, tenim diverses lògiques. Una és que el relleu generacional. El comerç és un sector exigent, és un sector doncs, evidentment doncs, que té horaris extensius, que, bueno, que necessita molta presencialitat i també molta actualització permanent. I aquí ens hem trobat últimament doncs, amb molts comerços clàssics i referents de tota la vida de la nostra ciutat, doncs, que els referents es jubilen i que no hi ha relleu, no hi ha relleu generacional, ni dins de la família ni fora de la família, doncs per això, perquè el comerç doncs, bueno, doncs això és un sector exigent i moltes vegades doncs, és difícil trobar doncs, persones que s'hi vulguin dedicar i que hi vulguin treballar. No? I per altra banda també perquè aquest comerç local necessita un pla d'actualització rapidíssim i el comerç local ha d'incorporar sistemàticament tota la transformació digital, no? Si vol ser competitiu, totes les lògiques digitals s'han d'incorporar dia a dia doncs, en el nostre comerç local. I això sí que ho estem treballant, i ho estem treballant, doncs, per exemple, amb les entitats, especialment en Sant Boi Comerç, l'entitat que treballa doncs, o que representa una part important del comerç, però amb altres entitats també, entre els col·lectius, la possibilitat de treballar conjuntament, injeccions econòmiques doncs, al comerç, sobretot als emprenedors i emprenedores, tenir el projecte futur, tenim altres plans en el que posem diner públic a disposició d'aquelles persones que volen iniciar projectes doncs, de comerç i projectes d'emprenedoria a la realitat local, que van des dels 600 euros fins als 3.000 euros, no? Vull dir que per una banda, injeccions, també participar en grans campanyes de sensibilització, de publicitàries, de, doncs, de mobilització i de motivació de que els ciutadans i ciutadanes acabin comprant i acabin consumint a la nostra ciutat, perquè és veritat que tenim una oferta de comerç bastant àmplia, bastant diversa, sobretot en molts sectors importants, com per exemple l'alimentació, no? I aquí som molt competitius i molt bons, i la idea és aquesta, fer polítiques de sensibilització, de promoció, i d'impuls cap a l'emprenedoria. I treballar molt de la mà amb el propi teixit comercial de la nostra ciutat. Per tant, quina és la situació del comerç local de la nostra ciutat? Jo crec que és una situació doncs, en aquests moments complexa, però això no vol dir que, doncs, que hem de tirar la tovallola, tot el contrari, sinó que estem treballant conjuntament, però de la mà dels propis comerciants, a veure i explorant quines són les solucions que, per una banda, han de permetre que aquest comerç es consolidi i continuï, i la possibilitat de que hi hagi gent nova que s'incorpori, no?, a aquest sector que, insisteixo, ara està doncs, patint aquesta globalització i aquests hàbits comercials que, bueno, que són diferents.
1: S'està invertint diners, per tant, des de l'Ajuntament perquè això funcioni, perquè hi hagi un comerç local que sigui fort, que passa que això no sempre funciona, per desgràcia doncs, va haver-hi el tancament del mercat de Torre de la Vila després d'una gran inversió també per part de l'Ajuntament. Què és el que va passar en aquest mercat perquè hagués de tancar?
0: Mira, nosaltres, en principi, per nosaltres, dintre del comerç local, com et deia, hi ha punts neuràlgics, que per nosaltres són les ròtules, no?, que també tenen una perspectiva comercial, però una perspectiva de vertebració de la vida social i urbana en els barris, que són els mercats municipals. Des de sempre, aquest Ajuntament ha apostat per aquests mercats municipals, com és el mercat, es va transformar i es va fer nou en el seu moment el mercat de Sant Jordi, després el mercat de la Muntanyeta. També estem intentant col·laborar i ajudar al mercat de Ciutat Cooperativa, que no és municipal, doncs, pues que és una cooperativa, però que intentem també ajudar com podem. I després, clar, volíem que aquests mercats estiguessin situats en tota la geografia municipal, i en el seu moment es va pensar doncs, de crear també en el districte de Can Blancs, Casablanca, Torre la Vila, aquest, el mercat de Torre la Vila, que es va fer, no? Que era un mercat que estava ubicat entre els diferents barris, no? Perquè pogués rebre l'afluència d'aquests barris. Doncs el que ha estat durant, bueno, ha durat doncs, més d'una dècada, i ha tingut com a tot una vitalitat que ha anat caient, perquè el que ha passat, i com deies, no, hem invertit recursos doncs, als paradistes, en campanyes, també amb Sant Boi Comerç. El que ha passat, bàsicament, és que no hi havia suficient massa crítica. És a dir, al final no hi ha hagut relleu generacional, hi ha alguns paradistes que s'han jubilat i no han continuat. Hi ha hagut altres doncs, que, evidentment, doncs, han decidit canviar de mercat o anar a altres llocs. També falta d'oficis. Vam fer una formació molt especialitzada amb diners de l'administració pública supramunicipal per doncs, formar a nous... doncs, clar, no hi ha oficis, no hi ha carnissers ni carnisseres, no hi ha peixaters, peixateres. Vull dir, són oficis que estan, diguéssim, doncs, cada vegada n'hi ha menys. No? Per tant, vam fer tota una campanya de formació perquè hi haguessin professionals que en un moment determinat poguessin accedir a les parades. Totes aquestes accions, al final, un dels elements és que doncs, bueno, doncs no hi ha hagut suficient, com deia, massa crítica que pogués mantenir viu i competitiu aquest mercat. I finalment les coses jo crec que s'han d'assumir com venen, no? S'han fet tots els esforços possibles, al final això no ha estat possible, doncs bé, han sigut també els propis paradistes que quedaven els que van decidir que no era viable, i doncs vam prendre aquesta decisió. Això vol dir que bueno, ens hem de replantejar aquest espai, ens hem de replantejar també aquestes mirades. Vam estar parlant amb els veïns i les veïnes, i la idea és, doncs, tampoc podem obligar i forçar a una cosa que al final no està sent viable, no? Doncs les polítiques públiques també són això, és a dir, doncs, hi ha projectes que comencen, que acaben, i després s'han de repensar, s'han de reinventar i han de buscar lògiques noves.
1: Un altre punt també a analitzar dins del que és el comerç local, que té molta cosa d'això, és el que està passant amb l'oci nocturn a la ciutat. Per exemple, el que està passant a la Rambla, per exemple, quan hi passegem ara veiem que la Masia ha hagut de tancar, per moltes circumstàncies, però que ha hagut de tancar. Què és el que s'ha de fer per reactivar la vida nocturna a la Rambla i la vida nocturna a Sant Boi?
0: El tema de l'oci nocturn és també un dels reptes, no?, que, com sempre, han de buscar equilibris, en aquests moments. Què passa? Per exemple, el nostre centre històric s'ha convertit en un punt de referència de l'oferta de la restauració i també de l'oci de la nostra ciutat. Però també no l'única, vull dir que també s'han anat repartint pels barris. Jo crec que també estem fent un esforç, per exemple, per garantir una oferta doncs, continuada i doncs, interessant pels nois i noies de la nostra ciutat, perquè no tinguin que sortir fora de la ciutat, no? Per gaudir d'això, d'un oci nocturn també doncs, agradable i que posi en valor el talent local. Nosaltres també ja sabeu que hem fet tot el tema de posar en valor la nostra oferta dels nostres grups locals, els DJs locals, no? I tenim ja doncs, una oferta mensual pels nois i les noies de la nostra ciutat. Què passa? Doncs el tema de compaginar i equilibrar interessos diferents, el que ha passat a la Masia, per exemple, no? És a dir, clar, la Rambla, en aquest cas de Rafael de Casanova, és un espai habitat, és un espai doncs, on viu molta gent, i compaginar moltes vegades oci nocturn, que encara que jo crec que s'ha fet bé, sempre hi ha hagut un interès de no molestar ningú, però bueno, a vegades això és inevitable, és a dir, molèsties, sorolls, doncs hi ha hagut tot una... veïns i veïnes que això doncs, ho han denunciat, no els hi molesta, no? I llavors, clar, arriba un equilibri, hi ha tot el tema de la contaminació acústica, hi ha tot el tema de la normativa acústica, que és algo amb el que doncs, evidentment doncs, hem de conviure, i llavors arriba un equilibri entre una determinada oferta i el descans doncs, legítim, dels veïns i veïnes, doncs requereix un reinventar-se, requereix doncs, locals doncs, amb inversions importants perquè han d'estar molt insonoritzats, o requereix doncs, replantejar-se on ha d'estar aquest oci nocturn, i on hem de, qual és la ubicació més adequada perquè faci compatible aquestes dues realitats. I és això amb el que estem ara també, vull dir, també tenim una comissió i un espai de relació permanent amb els referents, no?, de l'oferta de restauració que tenim a les Rambles i fora de les Rambles, també de l'oferta d'oci que tenim, per anar treballant plegats i plegades això com es pot abordar i com podem fer compatible aquesta, jo crec que, pues, necessitat, que és molt important de tenir una oferta, pues, això, gastronòmica, d'oci digna i de qualitat a la ciutat, amb evitar, doncs, que això repercuteixi i impedeixi el descans i molesti a altres veïns. No? Aquest és un dels punts claus.
1: Clar, és un punt incòmode també perquè segurament l'Ajuntament voldria les dues coses.
0: Totalment.
1: I a vegades són incompatibles.
0: No, bueno, més que incompatibles, són difícils de compatibilitzar en un entorn determinat. És que moltes vegades els propis ciutadans, i parlo per mi mateixa, moltes vegades et situes en un rol i t'oblides que també pots assumir en un altre rol. Quan tu estàs en una terrassa gaudint amb els teus companys i amb els teus amics, moltes vegades t'oblides que a la finestra de dalt hi viu algú, no? I quan estàs a la finestra de dalt t'oblides que moltes vegades a tu també t'agrada estar a les terrasses, no? Doncs disfrutant amb els teus companys. Bueno, és difícil. Jo crec que també és un exercici de convivència. Jo crec que també els poders públics, i en aquest cas les administracions locals, sobretot de la mà de les persones afectades, aquí vol dir, doncs, els restauradors, o sigui que el teixit social que viu d'això i econòmic, restauradors, gent de l'oci nocturn, però també els propis associacions de veïns i veïnes, els veïns, hem de treballar i apostar per la convivència, per buscar pactes i acords en el que tothom se senti còmode, no? Perquè, doncs, bueno, i evidentment, doncs, hi ha realitats tècniques, no? I han de s'han de provocar locals insonoritzats, condicions tècniques, doncs, que millorin, doncs, o que evitin aquests riscos, no?
1: Més enllà d'això, diries que li cal una discoteca a Sant Boi, perquè això s'ha reivindicat també per diferents partits de l'oposició.
0: Jo la veritat és que jo crec que a Sant Boi el que ha d'apostar és per un oci nocturn estable, nocturn i no nocturn, perquè, bueno, ara han canviat els hàbits, ara parlem de tardeos, eh?
1: Sí, sí.
0: Vull dir, compte. Un oci sostenible, un oci agradable, un oci enriquidor, un oci que tothom pugui gaudir, que no hagi de marxar de Sant Boi per gaudir d'aquest oci, i que, a més, doncs, jo generi, perquè l'oci també genera activitat econòmica a la gent de Sant Boi, no? Doncs, quin és el format? L'Ajuntament no fa discoteques, vull dir, clar, a veure, nosaltres, el format que fem nosaltres és posar a disposició els espais públics, com hem fet, doncs, amb diferents equipaments públics, a facilitar aquest espai als nostres artistes locals perquè facin aquesta oferta continuada, pensant en diferents públics, però també especialment amb els joves, no? I aquest és el que continuarem treballant. També hem apostat per iniciatives amb entitats, com el Vente Pacà, vull dir, ocis saludables, alternatius per joves. Jo crec que aquesta és una de les elements més importants. Jo crec que aprendre a gaudir de la ciutat, doncs, sempre amb respecte, sempre, doncs, també amb un entorn saludable i sostenible. I les ofertes privades, com les discoteques, doncs, bueno, a veure, en principi, nosaltres com a Ajuntament, creiem, la nostra línia de treball, doncs, com deia abans, és una altra, és facilitar tots aquests espais. Sí, és veritat que necessitem un oci estable, sí, és veritat que necessitem un oci sostenible, sí, és veritat que necessitem un oci, doncs, que tothom pugui gaudir i que no hagi de marxar de Sant Boi per fer-ho.
1: Clar, parlant d'oci, també és important que hi hagi un oci que sigui també més alternatiu. En aquest sentit, quina és la mirada que té l'Ajuntament cap a l'Ateneu Sant Boià?
0: Home, nosaltres és un projecte, ja sabeu, que per nosaltres és prioritari. De fet, ara hem avançat molt també en aquest projecte, que va de la mà, hi ha dues polítiques públiques que generen cohesió social. I una és l'esport, o que participen de la cohesió social, l'esport, la cultura. De la mateixa manera que estem treballant intensament per tenir un gran projecte esportiu a la Parellada quan finalitzi la carretera, perquè hem estat esperant, no? Doncs no hem pogut avançar o no hem pogut, diguéssim, abordar-lo de forma decidida fins que no acabés definitivament la infraestructura perquè afectava aquesta zona. Ara també estem amb el tema de l'Ateneu Sant Boià. L'Ateneu Sant Boià ha de ser, des del nostre punt de vista, un gran pool de la cultura santboiana. I què té que combinar? Jo crec que la arrels, o sigui, ser fidel a les arrels de l'antic Ateneu Sant Boià i que tanta gent de Sant Boi hi va participar i va gaudir, perquè té un component emocional, no identitari, de la nostra ciutat. Per tant, aquí jo, és molt important, doncs, per això situar aquí quina era la història de l'Ateneu, però després ser un pool cultural modern, competitiu, doncs, i atractiu, no? I que pugui aglutinar en un mateix espai una oferta teatral, una oferta musical, una oferta d'oci, doncs molt divers, perquè, clar, penseu que com a totes les ciutats, tenim públics diversos generacionalment i també d'interessos, i molta gent vol coses diferents, no? I volem que aquest espai també sigui això, un espai polivalent, que el puguem treballar també amb les entitats, que el teixit social i cultural de la nostra ciutat tingui un paper rellevant, per exemple, doncs, el col·lectiu dels Amics de l'Ateneu. Estem treballant també, doncs, hem tingut últimament unes reunions per anar avançant en la definició del que ha de ser aquest pool, però jo estic convençuda de que el futur Ateneu serà, des del meu punt de vista, donarà resposta a moltes d'aquestes necessitats. D'oci, però d'oci també des d'una mirada cultural, d'una mirada, doncs, musical, d'una mirada d'oci enriquidor. I per altra banda, també jo crec que ajudarà també a dinamitzar i a vitalitzar o a revitalitzar el centre històric. Perquè penseu que serà no solament té un component cultural i d'oci, sinó també tindrà un component urbà. És a dir, que serà una de les portes d'entrada de la nostra ciutat i, per tant, serà una de les, insisteixo, dels motors d'aquest centre històric, no, del que parlaven ara, doncs, que jo crec que es pot revitalitzar molt d'una forma molt substancial gràcies al futur Ateneu.
1: Ara parles de la importància de la cultura. La cultura també són moltes coses i la cultura també té un component moltes vegades polític o que pot arribar també a ser ideològic. En aquest sentit, a la ciutat, a l'últim any, han anat apareixent coses que són preocupants, com per exemple pintades de grups d'ultradreta. Han anat passant coses que segurament desperten l'alarma. Això et preocupa que passi això en aquesta ciutat?
0: A mi el que em preocupa, jo crec que com a tot o la majoria de ciutadans i ciutadanes, no, que defensen la convivència, que defensen d'una ciutat tranquil·la, respectuosa, on tothom tingui el seu espai i que es vagi i que aquesta relació veïnal es basi amb això, amb el respecte i amb la tolerància, a mi el que em preocupa és que, doncs, que hi hagin comportaments que es basin amb l'odi, no? Comportaments que s'expressin com s'expressin amb una pintada o amb una altra, d'una altra forma, però que estiguin basats en l'odi, en generar por, en generar confrontació, en enfrentar uns veïns amb uns altres per diferents raons, per l'origen, per la cultura, per moltes altres coses. Jo crec que això, sincerament, per mi és un risc, és una amenaça que evidentment nosaltres, des del meu posicionament, lluitarem i combatrem, no? Perquè en aquest sentit això que deies també respon també a dues mirades, a la global, perquè no és un fenomen local, sinó que és un fenomen desgraciadament global, aquesta ofensiva o creixement de l'ultradreta, de posicionaments, doncs, autoritaris, involucionistes, no? Sectaris, és internacional, no crec que cal dir noms i cognoms de líders que les defensen, però per altra banda, després té les seves expressions locals, no? I les seves expressions locals, doncs, són, doncs, potser aquests grups i altres forces polítiques, doncs, que defensen aquests postulats, i aquests postulats que es basin en l'odi, i desgraciadament impacten d'una forma molt clara amb els joves, amb alguns joves, que estan permanentment impactats per missatges, sobretot a les xarxes, en els espais digitals, missatges, doncs, que el fan és deshumanitzar a altres veïns i veïnes, qüestionar altres veïns i veïnes i sobretot generar enemics allà on no hi són. I per això et dic que sí que em preocupa, òbviament, i que amb la mesura que jo pugui lluitaré perquè això no es produeixi i perquè la nostra ciutat sigui un exemple de convivència sempre i de respecte.
1: Què falla en aquest sistema en el que ens has explicat que tant creus i que tantes coses bones pot donar? Què falla perquè algú de sobte cregui que és una bona idea defensar una ideologia que es basa en, per exemple, exterminar un grup social concret? Què falla en tot aquest procés?
0: Pues, doncs, qualsevol sistema té enemics. El sistema democràtic, estem parlant de democràcia, de valors democràtics, de sistema democràtic, doncs el que fa és, té un objectiu claríssim, no? Com dèiem abans, és defensar drets de ciutadania, és que aquests drets de ciutadania tinguin garanties, i aquestes garanties és a través de sistemes de serveis públics que garanteixen igualtat d'oportunitats, és que s'ha de desarticular les desigualtats, és que aquesta igualtat d'oportunitats vol dir que hem de defensar drets i no privilegis d'uns quants, o sigui, hi ha alguns i algunes que, home, que el sistema democràtic no els hi convé perquè, doncs, no beneficien els seus interessos o no beneficien els seus privilegis. I com deia abans, els sistemes tenen enemics, i aquests enemics ara en aquests moments s'han crescut. S'han crescut, s'han generalitzat, s'han internacionalitzat, com deia abans, no? També hi ha una ofensiva internacional i global en aquest sentit. Hi ha recursos, no? Doncs, que estan posats a disposició d'aquests postulats, i és això el que hi ha, és a dir, doncs, gent interessada, diferents poders de diferent caire, interessats en posar en risc i desmantellar el sistema democràtic que no els beneficia, perquè no els deixa tenir privilegis i no els deixa tenir guanys de forma indiscriminada i, evidentment, doncs, i de forma que signifiqui, perquè són persones, evidentment, i són interessos no solidaris. I jo crec que és això el que passa.
1: Què han de fer els partits d'esquerres davant d'això?
0: Jo, des del meu punt de vista, els partits d'esquerres han de posar per davant un bé superior. El bé superior és la lluita contra això, la lluita contra els enemics de la democràcia, contra els enemics de la igualtat d'oportunitats, contra els enemics dels drets i les llibertats, i en la mesura del possible intentar buscar lògiques que sumin, buscar doncs, posicionaments en el que puguem anar plegats i plegades, perquè jo crec que només podrem aturar l'ultradreta amb una unitat d'acció, des del respecte a les diferències i als criteris diferents, òbviament, no? Però la unitat d'acció de l'esquerra des d'aquesta respecte a la diferència, jo crec que en aquests moments és molt important per fer dic de contenció, jo peu en paret, dic de contenció aquest creixement d'aquests postulats, d'aquests populismes d'ultradreta que estan calant, que estan arribant i que jo crec que ens posen a tots en risc, a tots els que no els defensem, però inclús els que els defensen sense saber que els està perjudicant. Desgraciadament, hi ha un sector de la població que està defensant que són més vulnerables, que tenen més recursos, que estan defensant aquests posicionaments i que no són conscients de que, evidentment, no els beneficien i que hi ha gent interessada en que se'ls creguin perquè prosperin, però que, evidentment, els més perjudicats seran ells i elles.
1: Parlaves de la unitat d'acció de les esquerres, de la coordinació que ha d'haver-hi. Què et sembla, per cert, l'unitat d'esquerres que s'està intentant generar per part de diferents partits? Serien els Comuns, Podem, Esquerra Republicana i Esquerra Unida? Sembla que serien els partits que podrien acabar fent aquesta confluència. Què et sembla aquesta confluència? I si et preocupa de cara a unes properes eleccions que poguessin treure la majoria absoluta que ha tret en aquestes eleccions el teu partit?
0: Home, jo, com he dit abans, per mi és una bona notícia que la gent de l'esquerra es posi d'acord. Jo crec que un dels problemes que hem tingut, desgraciadament, no solament a Sant Boi, sinó jo crec que és evident, no? A Espanya, a Catalunya, és la fragmentació i la confrontació de les esquerres, no? I que això, en lloc de sumar, ha anat deteriorant, ha anat també perjudicant els resultats electorals i també la possibilitat de fer pactes i acords. Desgraciadament, tenir majories absolutes és cada vegada més difícil, més complexa, i és una bona notícia que hi hagi coalicions, que hi hagi doncs, pactes, i el PSC en principi sempre hem tingut la mà estesa per pactar, per arribar a coalicions d'esquerres, tant si hem tingut majories absolutes com si no.
1: Clar, és el que anava a preguntar, per exemple, per què es fa aquest pacte, en aquest cas amb Podem i amb Comuns, a les últimes

0: a refermar la confiança que hem anat tenint doncs, amb els veïns i les veïnes de Sant Boi i doncs, sigui la confiança que tinguem, sempre estarem amatents a continuar pactant amb les, o generant pactes i acords i coalicions amb les forces progressistes d'aquesta ciutat i d'aquest país.
1: Dono per fet que la voluntat, evidentment, és reformar aquesta majoria absoluta, però en cas de que no es tragués aquesta majoria absoluta i que per formar a pacte l'Ajuntament s'hagués d'arribar a un pacte amb aquesta possible confluència d'esquerres, es contemplaria això?
0: Sempre ho hem contemplat, és que sempre ho hem fet. Si mireu la història de l'Ajuntament de Sant Boi i la història del PSC a Sant Boi, sempre hem tingut pacte, sempre, insisteixo, tant amb majoria absoluta com sense. És a dir, sempre hem tingut els alcaldes i alcaldesses que m'han precedit, sempre hi ha hagut aquesta voluntat, aquesta predisposició a crear escenaris, a crear doncs entorns polítics favoridors d'acords. És que, insisteixo, que jo m'ho crec, si no, no ho diria. Ara, evidentment, respecto a les diferències, les discrepàncies, clar, normal, si tots fóssim iguals, tots estaríem al mateix partit. Per tant, tenim diferències, matisos, però una cosa és el matís, que està molt bé, una cosa és pues, la discrepància, que també està molt bé, i l'altra, com deia abans, el bé superior. I en aquests moments tenim un bé superior, i no em cansaré de dir-ho, insisteixo, és aturar d'una forma clara la ultradreta i el creixement de l'ultradreta arreu, i també a Sant Boi.
1: Quan dius ultradreta, extrema dreta, et refereixes a Vox, també?
0: Sí. Sí, sí.
1: El teu olfacte polític diu que Vox traurà encara més a les properes?
0: A veure, el que està... no ho sé jo, això no, espero que no, òbviament. Però sí que és veritat, a veure, que l'ultradreta, amb les seves diferents expressions, perquè no solament està Vox, ara també a Catalunya tenim una altra força política, que és l'Aliança Catalana, doncs la dreta i l'ultradreta està creixent. Està creixent de forma substancial a nivell global, com et deia abans, i a nivell internacional, i és una realitat. Per tant, aquesta realitat, sense negar-la, perquè jo crec que negar-la no serveix de res, sinó sent conscient. És a dir, la millor manera, jo com a psicòloga m'han ensenyat que la millor manera d'afrontar els problemes i els conflictes és de front, és afrontar, ni negar ni justificar, sinó afrontar. I afrontar és fer un bon diagnòstic del que està passant i a partir del bon diagnòstic actuar i fer un pla d'acció perquè aquest diagnòstic canvi. Jo aspiro a contrarrestar, jo aspiro a aturar. Jo no tiro la tovallola, jo no em resigno, sinó tot al contrari. Jo aspiro a que aquí i que Sant Boi sigui un exemple de convivència i un exemple que pugui aturar els posicionaments més, com deia abans, més autoritaris i més involucionistes. I jo m'hi deixaré la pell per això, Ara, que existeixen i que hi són, això és una realitat.
1: És un dels temes que més et desperta passió a l'hora de seguir sent alcaldessa i de voler seguir-ho sent durant més anys, diries?
0: A mi el que més m'apassiona és seguir estant al servei dels meus veïns i les veïnes. A mi el soroll, el que no vull és que el soroll dels que no creuen en allò que és plural, en allò que és públic, em distregui de la meva feina. I la meva feina és estar, insisteixo, al servei dels veïns i les veïnes, fer tot allò que calgui, projectes, iniciatives, polítiques públiques que millorin la vida de la gent, que ajudin a que Sant Boi sigui un dels municipis més referents i que avanci, jo crec fermament que en els propers anys Sant Boi serà un dels municipis que més avançarà i serà més referent al país, perquè té projectes estratègics que canviaran substancialment les infraestructures, els equipaments, les realitats culturals, esportives. Tenim talent, tenim riquesa, tenim gent magnífica, tenim joves. Jo estic enamorada dels joves de la nostra ciutat que són ambiciosos, que són talentosos, que volen fer moltes coses en totes les disciplines, a la cultura, a l'esport, a la ciència, és igual, a la tècnica, a la tecnologia, és igual, al comerç, on sigui. Jo aspiro a que Sant Boi sigui la millor ciutat possible i que tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Boi vulguin viure a Sant Boi i estiguin orgullosos de ser santboians i santboianes.
1: Deixa'm que escombri una mica cap a casa en aquests projectes que deies que eren importants per la ciutat. Quin ha de ser el paper de Ràdio Sant Boi?
0: Determinant. Per a mi, jo sabeu que jo soy la hooligan de Ràdio Sant Boi, sempre hem defensat que els mitjans de comunicació públics són fonamentals perquè, desgraciadament, i ho sabeu, doncs jo crec que en aquests moments el meu compromís és en quatre coses. Primer compromís, amb els ciutadans i ciutadanes. Inqüestionable. El meu compromís inicial és amb tots els ciutadans i ciutadanes. Tots els ciutadans i ciutadanes. El segon compromís és amb la veritat. Necessitem postulats, certeses i dir la veritat, perquè...

0: si no, doncs el descrèdit d'allò que és públic, el descrèdit de les institucions moltes vegades i de les organitzacions polítiques és perquè les mentides, els bulos, doncs tot això de les fake news i tot això està generant desconfiances i descrèdits. Per tant, necessitem mitjans de comunicació que el que facin és complir aquesta funció, que és comunicar permanentment des del rigor, des de les certeses, des de, doncs, dels principis, des del valor, la veritat. I per tant, Ràdio Sant Boi en general i tots els mitjans públics, Ràdio Sant Boi, jo crec que és un, per mi, des del meu punt de vista i tota la gent que hi treballeu, esteu convertint-vos en aquest oasi, en aquesta espècie d'escenari, no?, de públic, doncs també neutre, imparcial, en el que es diu la veritat del que passa a la ciutat i fora de la ciutat. Per tant, compromís amb la veritat i en aquest sentit, doncs Ràdio Sant Boi té un paper claríssim en informar, comunicar, generar també un espai, no?, obert a la ciutadania, perquè la ciutadania també pugui, des d'aquesta mirada comunitària, doncs tenir un espai per dir coses, per comunicar coses. L'altre compromís és amb la convivència i final amb la democràcia. Ciutadania, veritat, convivència, democràcia. Jo crec que aquí està la clau de que la cosa funcioni i tiri endavant.
1: Alcaldessa Lluïsa Moret, gràcies per visitar-nos avui a Gent de Carrer.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me, un plaer ser aquí.

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi.
1: El futbol a vegades és una merda. I si no ho és, ho sembla, ja que trau mosques. Un exèrcit de mosques que escampen la seva merda. Avui al The Rec, Toni Padilla. Toni Padilla, què tal, com estàs?
2: Molt bé, gràcies.
1: I benvingut a The Rec. Escolta, gràcies. Havíem d'entrevistar-te i havia de ser a Sabadell. Això era innegociable. Sí, sí, sí. Explica'ns on ens has portat avui, perquè a més és un lloc que té molta relació, de fet, amb aquesta ciutat.
2: Sí, som al centre de Sabadell, aquí amb els jardins de la Caixa, aquí al Mercat Central, som al Rubí de l'Ou de la ciutat, a la seu de la Bosch i Cardellac, que és una societat que cuida la història local, un dels edificis modernistes que tenim, i és com la part més bonica de la ciutat. O sigui, aquí en un quilòmetre de distància han passat moltíssimes coses. Aquí només a 200 metres està l'edifici on al seu moment va néixer la colla de Sabadell, al carrer dels Lletanos. Per tant, els sabadellencs, d'alguna forma, estem molt orgullosos d'aquesta part de la ciutat.
1: Però és curiós perquè ens explicaves que tu vius a Barcelona, però quan et pregunten d'on ets, jo crec que dius que ets de Sabadell segur, no?
2: Jo soc sabadellenc i moriré sabadellenc. El que passa per diferents motius de la vida em va tocar anar a viure, com diem, molta gent d'aquí, al nostre barri de mar, que és Barcelona. I sí, me l'estimo Barcelona, però jo soc sabadellenc.
1: Però això és curiós perquè no és una cosa teva, és a dir, passa amb molts sabadellencs. Per què creus que esteu tan orgullosos de la ciutat que teniu?
2: Som molt pesats. Entenc que la gent en alguns moments ens ho digui, perquè realment en fem bandera i en presumim. A vegades he intentat reflexionar del per què. Crec que té molt a veure que és una ciutat molt feta a si mateixa. No és una ciutat de llarga tradició, que en temps medievals fos gran, no, era una ciutat molt, molt petita, amb el seu mercat i poca cosa més. I és cert que el segle XIX és una ciutat que lidera la revolució industrial, esdevé la Manchester catalana, i la ciutat creix molt. Llavors, qui fa gran la ciutat de Sabadell és una sèrie de gent del segle XIX que eren empresaris i gent feta a si mateixa. I crec que la gràcia de la ciutat és que és una ciutat on qui té ganes de treballar i troba un lloc i que s'ha fet un espai. Llavors, és una ciutat molt imaginativa, irreverent, que d'alguna forma va aconseguir fer-se gran sobreposant-se a veïns que sí que tenien potser suports dels bisbats. Hem tingut sempre aquesta irreverència, aquest humor tan propi i moltes ganes de fer coses. Jo crec que el fet que les ciutats que s'han fet a si mateixes fa que moltes persones de llavors n'estiguin molt orgullosos.
1: I creus que et defineix això?
2: Sí, crec que no... Et diria que sóc més treballador que talentós. Vull dir, si es tracta de treballar, treballo molt. I això és una herència dels meus pares, dels meus avis. Crec que la ciutat, el lloc on vaig estudiar, els amics que vaig fer, on ens movíem, sempre era gent molt, molt imaginativa i amb ganes de fer coses, que està bé, no? I amb el meu cercle d'amistats podíem estar fent copes com qualsevol adolescent, però ja barrinant-ne, intentant pensar com podíem fer un projecte periodístic, com podíem fer una revista. Sempre hi havia com un cercle que acollia les persones i estimulava una miqueta la imaginació i les ganes de fer coses, que crec que al final és una... Com deia l'enyorat Carles Capdevila, a vegades podem dividir la gent en dos grups de persones, no? Els que fan coses, que serien els emprenedors, i els que no fan coses, que són els emprenyadors. Crec que al centre de Sabadell, sobretot al centre, tenim moltes persones que els agrada fer coses.
1: Clar, parlant d'emprenedors, i anant també als teus inicis com a periodista, clar, amb 15 anys... De sobte, tu vas veure que volies fer alguna cosa relacionada amb el teu Sabadell, perquè no només ets de Sabadell, sinó molt del Sabadell, I aquí emprens una aventura també amb una altra persona que ha tingut molt de recorregut dins el periodisme. Explica'ns com va ser aquest inici, perquè la història crec que acaba la pena.
2: Jo no volia fer res. Jo sí que era un fanàtic de l'equip de futbol, soci, els meus pares s'havien conegut parlant del Sabadell. Anys més tard el meu pare m'explica que jo sóc conseqüència d'un Sabadell onàstic zero, que en un moment d'eufòria es torna a casa.
1: No, 90
2: no tenien intenció de tenir una criatura i a cap de 9 mesos surto jo, per tant, ja estava condemnat a ser soci del Sabadell.
1: Però això, perdona la pregunta, vull dir, això s'ha parlat de forma explícita,
2: sí,
1: a casa? Vull
2: dir, sí, eh? Un dia el meu pare m'ho va dir, diu, si tu no et volíem. Dic, com, perdona, sí, no, jo no sé si no vaig posar-me bé el preservatiu, va fer com a broma, dic, no, diu, volíem, sí que en el seu moment volien una segona criatura, però no en aquell moment, perquè feia poc del naixement de la meva germana gran, i per un tema d'estalviar encara no estava previst. Però hi ha aquest triomf en un any que l'equip puja contra el Nàstic, i sembla ser que en un moment d'eufòria doncs acabo sortint jo. Llavors, clar, el Sabadell em marcava la meva vida. Llavors, a mi m'agradava molt l'equip, jo en aquell moment sí que és cert que quan estudiava per diferents coses, doncs no era un bon estudiant, i repeteixo, vaig repetir l'antic segon de BUP, i passo a anar amb la generació sota, i aquí em trobo doncs un estudiant molt baixet, molt irreverent, que deia que era tant del Sabadell com... que aquell era el quin sabia més del Sabadell. Jo vaig dir, aquest, això...
1: Això no t'ho podies permetre, eh?
2: I vam començar a picar quin sabia més, i vam empatar aquesta persona amb en Carles Fiter, que el Carles Fiter, fill d'un periodista molt històric de la ciutat, en Joaquim Fiter, el cap d'esports al diari de Sabadell durant molts anys, veiem que compartim la passió. Ell sí que sabia, per un tema d'herència paterna, que volia ser periodista, jo no ho sabia, jo en aquella època encara volia doncs ser historiador, i és ell qui veu algú tan boig com ell, la meva persona, qui té la idea de dir per què no fem les transmissions dels partits al Sabadell, aquella època, l'antiga segona B, perquè era una època d'impàs que la ciutat no tenia ràdio municipal. No
1: existia. I això per què?
2: Coses polítiques. L'antiga Ràdio Sabadell havia acabat sent portada per un cadena COPE, i a un moment, per temes de relacions polítiques, la ciutat es queda sense ràdio municipal. Llavors, no es podien seguir els partits del Sabadell fora de casa. Llavors, el Carles Fiter té la idea d'anar al poble al costat, Matadepera, que tenen més calés i tenen una bona ràdio municipal, que era una ràdio que obria les portes a qualsevol jove que vingués amb un projecte, i ho fem una cosa, volem fer els partits del Sabadell, la FM ens arribarà a la ciutat, així nosaltres podem donar veu al Club Arlequinant quan juga fora de casa. Òbviament no cobràvem, havíem de buscar doncs empreses, patrocinadors que ens ajudessin a pagar-nos els viatges, perquè havíem de fer tot el País Valencià, Múrcia, desplaçaments molt llargs, vam arribar a fer dos desplaçaments a les Canàries, recordo, Mensajero i... no, tres, vam anar tres cops a les Illes Canàries, i m'ho proposa. Jo, que no volia ser periodista, m'animo i em trobo, doncs, de sobte, doncs, això, doncs, sent un adolescent, havent de fer els partits de futbol de Matadepera com a condició, i el primer partit que vam fer, que va ser només de proves, que va ser un Manlleu 0 Sabadell 1, que per sort va ser només proves perquè no ho vaig fer gaire bé, perquè vam marcar el minut 80 i pico i vaig acabar discutint amb un aficionat del Manlleu, coses que no es poden fer en directe.
1: Clar, o sigui, en aquell moment a tu et podia una mica la passió, no? Vull dir, que estaves de micròfon autònom i tu anaves per allà, doncs, si marcava el Sabadell celebrant, etc. No?
2: Sí, jo ho vivia molt, i és cert que el fet de ser periodista em va, d'alguna forma, em va fer calmar-me i entendre que havia de prioritzar la informació i comportar-me. Pels primers anys a mi em podia molt de pressió, a vegades doncs celebraves un gol, només amb un gest, estaves jugant a vegades doncs a camps doncs a fora de Catalunya, feies ràdio en català, i el que anem des de les graderies no era molt agradable, i tu potser a vegades doncs hi tornaves. Llavors sí que vam tenir alguns incidents, no sé, recordo la vieja condomina de Múrcia, el Martínez...
1: Que allò es van anar a buscar directament, no?
2: Sí, sobretot un cop al camp del València B, recordo que vam guanyar crec 1-4, i que cada gol que cantaves havien uns radicals del València que ens van venir a buscar, ens van dir de tot, i per sort una persona que treballava al València en aquella època es va aixecar i va dir "Dejen a los chicos en paz", i era Jorge Valdano.
1: Ostres!
2: Que en aquella època era director esportiu del València, i anys més tard el vaig poder conèixer i li vaig dir "Usted no se acuerda, Jorge, pero gracias", no? Perquè crec que ens donaven a fotre una pallissa, i a Valdano els va aturar, es va aixecar, que una figura molt magnànima, va fer un moviment amb la mà,
1: molt senyor,
2: i aquells senyors van marxar i ens van deixar sols cantant un triomf arlequinat.
1: Clar, de fet, en aquelles retransmissions vas arribar amb el micròfon autònom, has explicat, a lligar fins i tot.
2: Va ser un sol cop al camp del Figueres. Va, coses que passen.
1: Sí, sí. Clar, ara ho explicaves, que això doncs va començar a través de la relació amb el Carles Fiter, que vas descobrir també el periodisme, vas descobrir aquest camí, però has dit que sempre tenies molt clar, de fet, que volies ser historiador. Això per què? D'on et ve això de la història?
2: No en tinc ni idea. Hi ha moltes coses... O sigui, crec que tots intentem a vegades intentar interpretar de per què tenim certes passions, però a vegades no trobes les respostes, no? Tal com si que et vull dir per quina raó soc soci del Sabadell, no et sé dir per quina raó m'agrada la història, perquè a casa tampoc no hi havia cap historiador, potser sí que és l'avi matern, sembla ser que li agradava una mica aquest tipus de lectura. Potser té molt a veure que va haver una època, als anys 60, que molts sabadellencs van entrar en una promoció per tenir un apartament a l'Escala, i sobretot molts sabadellencs van començar a estiuejar a l'Escala, i quan érem allà, que ens duien a veure les ruïnes d'Empúries, i quan ets nen, veure aquelles ruïnes, no? Doncs em va emocionar molt i em vaig obsessionar molt amb la història antiga. Llavors, potser vindria una mica d'aquí, però des que tinc memòria, m'agradaven molt les pel·lícules històriques, els llibres d'història, i m'anava comprant, i per això vaig optar per fer història a la carrera.
1: Clar, i després tu has acabat trobant dins del periodisme la manera de relacionar-ho amb la història, en aquest cas, sobretot ha sigut a través del futbol. Com creus que a través del futbol es poden explicar realitats, no? Explicar també moltes coses que han passat, les ciutats, etc.
2: Crec que qualsevol societat i qualsevol fet històric es pot utilitzar amb qualsevol excusa, des de la gastronomia, l'economia, la cultura i també l'esport. L'esport és un element més. L'esport és una... A vegades, no sé, per intentar explicar a les persones que no els agrada el futbol o no els agrada l'esport, el que els dic és que no fa falta que t'agradi. Però tu, per exemple, no pots viatjar a Nàpols i quan tornis explicar a la ciutat i no dir res de futbol, perquè veuràs futbol a cada passa, pel carrer, perquè l'equip de futbol de Nàpols forma part de la identitat col·lectiva de la ciutat. És molt més que un club de futbol, és un ambaixador més, no? Per tant, potser no t'agrada, però tu has de dir, escolta, aquells pesats els agrada molt el futbol i ho fan servir amb les seves lluites identitàries contra la gent del nord. L'esport és un element més que explica les societats. Aquesta ciutat, Sabadell, s'explica també a través de l'esport. Tu no pots explicar aquesta ciutat sense parlar, com a mínim, una mica d'esport. No dic que sigui el més important, que no ho és, però és un element més. Llavors, a partir d'aquí, és un escenari que et permet estirar un fil, que et porta a parlar de política, que et porta a parlar d'història, que et porta a parlar de les relacions interpersonals. I és cert que potser a casa nostra no s'ha acabat d'utilitzar molt. Un dels primers que va començar a fer-ho des de fora de la història va ser el Manolo Vázquez Montalbán, que en aquest sentit crec que va ser molt referent en explicar com els clubs esportius, sobretot utilitzant el Barça, doncs, també era un actor més i que per tant també servia per explicar les societats. I llavors, amb el pas del temps, em vaig començar a descobrir que sobretot el Regne Unit, però també Itàlia, també Estats Units, hi havia grans exemples tant d'historiadors com de periodistes que amb l'excusa potser d'un partit de futbol o d'un club t'acaben explicant històries meravelloses. No? No és mai l'actor principal, però sí que és un actor que et permet una porta d'entrada per explicar a les persones històries que van molt més enllà de l'esport, i això a mi em torna boig.
1: Parlaves abans de Nàpols i d'això, no? A través del futbol, de poder explicar realitats, poder explicar fins i tot un país. És el cas, per exemple, d'Unico Grande Amore, que és un llibre en el que a través d'un viatge que fas per Itàlia parles de les realitats futbolístiques d'allà. Com vas escriure aquest llibre?
2: Va ser el resultat de molts anys d'una follia, d'una bogeria. El que dèiem abans, de que a vegades et passen coses a la teva vida i no tens una explicació. Jo, quan era petit, recordo que posàvem la televisió, hi havia uns Jocs Olímpics, hi havia una Eurocopa de futbol, i jo decidia que anàvem a Itàlia. A casa no tenim cap familiar italià, no hi hem anat a Itàlia, no tenia cap mena de raó. La gent em mirava com dient, aquest nen és tonto. I jo jugava en Itàlia-Espanya i jo anem a Itàlia. I hi havia els Jocs Olímpics, doncs una cursa, hi havia un vestit de blau, jo vaig amb aquest. Llavors, sempre he tingut molta fixació amb Itàlia.
1: Però és curiós perquè, per exemple, és molt normal de nen, no ho sé, animar a Brasil, potser, no? Relacionat amb el futbol, potser hi ha països que ens tiren més cap allà, potser per tenir una tradició de futbol molt vistós. Clar, no és el cas d'Itàlia, llavors, per què allò, no?
2: Itàlia com a país és fascinant, sí. Perquè si t'agrada la història ho tens tot allà, tens des de la història doncs, antiga, medieval, tens el Vaticà, moderna, llavors és un país que t'atrau molt si t'agrada la història, però crec que potser una explicació seria que a mi de petit m'agradava una miqueta ser un torracollons i anar contra la gent, potser pel fet que també jo animava un equip de futbol petit, m'agradava molt aquesta posició de ser qui anima l'equip que normalment la gent no té suport. I als anys 80, Itàlia estava com mal vista a nivell esportiu perquè era l'equip que trencava els cors, tant a nivell de clubs, no? O sigui, què podia, per exemple, unir a un culer i a un madridista, que els dos havien estat escaldats pel Milan, per exemple, el gran Milan de Sacchi. I és cert que es parlava molt en aquella època, quan jo era petit, la gent que recordava el Mundial del 82, com tothom anava a Brasil, perquè Brasil era l'equip que jugava millor, a més eren uns brasilers que portaven música, alegria a la graderia, amb aquells pantalonets apretats, els jugadors eren guapos, el Sócrates, el Zico i companyia, el Falcao, i arriba una Itàlia que venia de crisi, guanya 3-2 a Sarrià i trenca el cor de molta gent. Llavors, molts catalans havien empatitzat amb Brasil. Llavors, Itàlia era aquest una miqueta la xafa guitarres. I com la gent els hi queda una mica malament, també més de futbol més defensiu de Catenaccio, crec que això em va agradar, dir, m'agrada això, aquesta gent que arriba a un estadi en què tothom els crida, que tothom els hi va en contra i surten victoriosos, crec que m'agrada. I a partir d'aquí va començar la meva obsessió pel futbol italià, per Itàlia com a país. Llavors, clar, a la que vaig poder sempre anar-hi, i anar als estadis, conèixer la gent, la meva fixació per les altres realitats, pels clubs petits, pels clubs de barri, pels clubs de segones, terceres divisions, feia doncs, que, sent molt jove, jo m'enviava cartes amb persones a Itàlia a través de revistes per canviar-me revistes, per canviar-me bufandes, i a partir d'aquí doncs, vas acumulant un coneixement que jo em pensava que segurament no serviria per res, i al cap de molts anys de viatjar i de conèixer gent i conèixer periodistes i aficionats, va sortir el projecte de poder fer un llibre amb la gent de la revista Panenca, de la qual em formo part, i em van dir, Toni, has de fer un llibre. De què el faries? I vaig dir, hòstia, clar, si porto 25 anys fent-lo. És un viatge per Itàlia en què unirem diferents coses, com la política, com la història, com la cultura i el futbol. I així va néixer el llibre.
3: Clar, en aquest cas hi ha una cosa bastant curiosa, que és un viatge en primera persona, expliques el que et passa, però alhora parles del viajero, sí, que és com en tercera persona. O sigui, això, per què vas escollir fer-ho així?
2: A mi no m'acaben d'agradar els llibres en què hi ha un excés de primera persona. A no ser que realment la teva història ho justifiqui, crec que és cert abús de la primera persona per explicar. Jo faig això, jo vaig aquí. Si tu has tingut una història traumàtica o molt interessant, ho justifico i ho entenc. Però en molts casos crec que hi ha un excés de... Això, no sé, penso que un lector qualsevol realment no li interessa gaire si tu arribes per primer cop a Florència i t'emociones fent un cafè, perquè ens passa a tots. Llavors, aquest viajero és una figura molt neutra, que la idea és que tothom pugui sentir que és ell. Jo no el volia fer en primera persona, les meves històries no són molt interessants, o no són més interessants que el reste de la gent. Mm-hmm. Només crec que el llibre només hi ha dues històries concretes que sí que parlo un dia que em vaig trobar amb uns aficionats radicals, que vaig passar una mica de por. La resta és fer aquesta figura del viajero que la gent pugui sentir doncs, com que de posar-se les sabates d'ell, no? I poder sentir que ets tu. Llavors és crear una figura que podem ser tots. Em va semblar que era una forma com de convidar el viatge.
3: Mm. I has donat també algunes vegades, com una de les raons per les que ha fet el llibre, no? O una cosa que també envoltava el fet d'escriure'l, que és que hi havia, i de fet ho has dit a l'entrevista fa no massa, que hi havia gent que potser anava a Itàlia, que explicava la realitat d'Itàlia, que podria fer-ho molt bé potser, però que obviava el futbol i que ho passava per alt. Creus que hi ha un punt com d'elitisme en això? És a dir, de veure com el futbol una cosa de dir que això no pot ser interessant per segons qui?
2: Sí, hi ha molt elitisme. Crec que tots coneixem aquelles persones que no els agrada el futbol, que és totalment respectable, però necessiten dir-t'ho cada dia. Cada dia t'ho diuen, és que a mi no m'agrada el futbol. Doncs ja ho sé, gràcies. O sigui, no fa falta que ho diguis. Quan tu vas repetint-ho públicament, ja cau un cert esnobisme. Perquè si no t'agrada el futbol no passa res. A mi hi ha moltes coses que no m'agraden i no vaig dient cada dia a mi no m'agrada això. O sigui, aquesta necessitat com de destacar respecte la plebe, la gran part de la població, per dir, jo sóc una persona intel·lectualment superior perquè no m'agrada aquesta cosa que li agrada gairebé a tothom, no? O sigui, un elitisme que a vegades, doncs, realment fa rabieta, no? I són aquests que t'ho van dient cada dia, és que a mi no m'interessa, a mi no m'interessa, gràcies, perfecte, ningú li ha preguntat, passi. Llavors, això també ha passat a vegades en això. Itàlia, precisament, és el país on neix el concepte del llibre de viatges com a tal, ja neix el 1600, 1700, amb viatgers britànics, francesos, que anaven buscant aquella Itàlia amb el reste de l'imperi romà, i els primers grans llibres de viatges es fan en el que es diu el Gran Tour, no? Que era com aquell gran circuit que feien passant per Florència, baixaven a Roma, pujaven a Venècia, com fer doncs, recuperar el passat clàssic. I llavors ha tingut molta continuïtat i molts llibres actuals molt ben fets obviaven l'esport, obviaven el futbol. I tant, és un element importantíssim. I crec que més enllà de l'Enric González, que com va tenir aquella corresponsalia a Roma, ens van lliurar tots amb unes columnes d'opinió del país que van acabar sent un llibre meravellós, i per això li vam demanar el pròleg del llibre, poca gent ho feia. Llavors, a mi això em posava de mal humor, no? Perquè hi havia gent que t'intentava explicar Roma, que és una ciutat increïble, però en un llibre de 600 pàgines no en deien ni una sola paraula sobre el futbol. I segurament, quan tu coneixes un romà, una de les primeres coses que sortirà és del futbol. Per tant, ja era un retrat incomplert. No dic que hagi de ser la cosa més important, però l'has de citar. És a dir, tu no pots fer un llibre avui en dia explicant la Roma dels darrers 100 anys i que no aparegui escrit, encara que sigui un sol cop, el nom de Francesco Totti. Ha de sortir. Ha de ser-hi.
3: Sí, perquè si no està incomplert d'alguna manera.
2: És que el veuràs pel carrer. Són dels noms més populars, no? Per tant, ho has de dir. És com si vols fer un nou... Li demanes a algú, faci un llibre sobre Barcelona i en cap moment aparegui un jugador de Barça o Pep Guardiola, o Johan Cruyff. Són figures importants, o sigui, no les més capdals, ja sé que un polític, un economista, és molt més important, però hi ha esportistes que tenen la capacitat de canviar molt la forma de fer les persones. L'arribada de Johan Cruyff a Catalunya, als anys 70, va ser com posar color a una ciutat en blanc i negre. A més, faltava poc per la mort del dictador. Arriba ell amb aquell pentinat, modernó, guapíssim, estilós, desenfadat, un guanyador que no buscava excuses, i va ajudar molt a canviar la forma de fer moltes persones. De sobte, la gent volia vestir com ell, la gent es sentia com ell, i era com dir, ara hi ha moltes coses possibles, no? Doncs a Itàlia el mateix, amb l'arribada de Diego Armando Maradona a Nàpols, una ciutat que sentia derrotada, de sobte sent que pot aconseguir victòries contra els poderosos al nord. O Francesco Totti, en una ciutat com Roma, que té un trauma, que és que el seu equip de futbol no està a l'altura de la ciutat, perquè només havien guanyat dues lligues, els hi neix tocant al centre un jugador que comença a rebutjar les ofertes, que és contracultural. Això és un motiu d'orgull per una ciutat. Per això no estan tant de Francesco Totti.
3: Clar, ara parles del futbol com un element que pot ser molt positiu, que pot ajudar a transformar cap a bé la societat, però recentment has dit també que el futbol és una merda. Has començat un
2: que
3: llibre
2: així. Que pot ser una merda. Que a vegades pot ser una merda, sí. Però és com tota la vida. Si mirem qualsevol aspecte de la nostra societat i comencem a gratar, on hi ha bellesa també hi ha fang. T'arriba una pudoreta. La mala gent, els corruptes, els abusadors, els egoistes, tenen una gran capacitat, tenen un gran olfacte per entendre on hi ha poder, on hi ha diners i entrar-hi. Llavors, hi ha coses molt boniques a la nostra societat, com, doncs, com la cultura. La cultura que és clau, que l'hem de cuidar i que val molt la pena, perquè es comença a gratar i quants empresaris, quants representants d'actors o d'actrius hi ha que són corruptes, que són abusadors i que realment no els interessa allò, sinó que utilitzen que té èxit en la societat per omplir-se les butxaques i juguen amb els somnis dels joves que volen ser actrius i actors. No? Llavors, pel fet que hi hagi gent que no té ànima i gent egoista, hem de fotre el famer tota la cultura? No. Amb l'esport passa el mateix. Té èxit, a més en un context de crisi econòmica, el futbol sobretot té molt èxit, per tant atrau gent que només pensa en diners i que utilitzarà precisament uns sentiments més purs dels nens que volen jugar, dels aficionats que senten reflectits en una comunitat i utilitzarà en favor dels seus interessos. Llavors, aquest tipus de gent aconsegueixen que el futbol molts cops sigui una merda. Mm. Els que hi treballem a dins com a periodistes estem molts cops, arriba el dia d'un partit i és que a mi em passa, no? Arribes el dissabte i dius, i el Barça contra qui jugava? Ah, contra el Betis. Ni ho saps perquè has estat parlant d'un cas judicial, d'un cas de corrupció, d'una denúncia, de pressions, i penses, hosti, com és que hi ha doncs, tanta merda, no, en el món del futbol? Doncs perquè té èxit. Jo crec que part del problema de l'esport és que en la seva essència, que és una pràctica esportiva per competir, per fer comunitat, per estar en forma, és molt bonic. I com és molt bonic, té èxit. El tenir èxit, òbviament, acaba en mans de persones que no volen cuidar aquests valors positius.
3: De fet, això que expliques està reflectit en aquest llibre d'aquí, Maleït Futbol, que és un llibre que a tots els que els agradin el futbol el recomano molt perquè parla de tot això que estem dient, no? Però també d'aquestes contradiccions que hi ha i d'aquesta constant resposta també, que sempre sembla que t'hagis de justificar moltes vegades amb els qui, pel que sigui, doncs no els agrada. I aquí dius una frase, que és justament el que estaves comentant, que és que el futbol ha sigut víctima del seu èxit. En quin sentit? Per què víctima?
2: Crec que és això, no? Que al final el futbol d'on neix? El futbol neix d'una sèrie de pràctiques medievals que es feien els dies de festa, en què una sèrie de gent perseguia una pilota. Tenia un punt de... un ambient molt festiu. Solia fer els dies de festa, ets jove... es dividien els barris, no? els barris del riu contra els barris del centre. I a partir d'aquí era un esport molt brutal, perquè òbviament abans la gent era doncs, una mica més bruta, i es comença a ordenar en una època, al segle XIX, en què la ciència ens permet entendre que hem d'estar en forma, que hem de cuidar el cos, que és una cosa que durant molts temps la gent no havia oblidat. No? Llavors una sèrie de gent, de classes benestants, els fills del gran imperi britànic, que saben de la importància de l'essència, que comencen a entendre que cal cuidar el cos, posen ordre aquest esport tan brutal que és el futbol que els fa als pobles i el modernitzen i el converteixen en aquest joc de cavallers del segle XIX. No? I les primeres normes escrites més o menys del futbol són 1848 a Oxford. No es fa una taverna, es fa a Oxford. Llavors aquest joc inicialment era un joc de gent molt, molt elegant, que eren els que es podien permetre tenir temps lliure i cuidar del seu estat de forma. Però en aquell segle XIX, que tot canviava, revolució industrial, revolucions democràtiques, l'esclat del nacionalisme modern, aconseguir que els sistemes parlamentaris comencin a manar i l'arribada i el triomf del capitalisme, permet que hi ha una sèrie de gent que pot triomfar més enllà de si ets no fill d'una classe aristocràtica. I aquests agafaran aquest futbol que han inventat una miqueta o ordenat les persones doncs, més aristocràtiques i el convertiran en l'esport del poble i llavors sí que les segones normes ja es fan una taverna a Londres amb gent més d'origen doncs, burgès. Llavors creen un esport que donava molta alegria i que està molt lligat a la lluita de la gent per tenir drets. O sigui, el futbol es fa gran just en aquesta època de grans canvis de la societat, de reduir les jornades laborals, de tenir dret a tenir un dia de festa. Quan tu treballes menys, tens un sou més alt i tens festa, pots anar als camps de futbol o el pots practicar. Llavors acaba sent molt, molt popular, i l'èxit fa doncs, que aquest nou home que està naixent al segle XIX, que és l'empresari, que és el burgès, que és el capitalista, diu, això té èxit, i per tant aquí hi ha un negoci. La primera forma de fer calés serà la més fàcil. On es juga? A un prat. Qui és el propietari del prat? El compro jo, poso tanques, cobro entrada. I aquí comença doncs, el negoci. Que el futbol és un negoci és molt antic.
3: Sí, sí. Sí, sí, sí. I això ha arribat fins al punt en el que veiem que, com dius, hi ha molta part molt fosca també al voltant del futbol. En parles en aquest llibre, com diem, però a més tu com a periodista has pogut estar molt a prop d'aquesta part doncs, més fosca en molts sentits. Què és el que t'ha vist que t'ha fet més fàstic dins el futbol?
2: Uf, sí, moltes coses. Una cosa que em fa fàstic també és no té tant a veure potser amb persones amb poder, però és la violència física. Les agressions físiques, sobretot les injustificables, no? Perquè a vegades doncs, veus doncs, que si dos grups d'ultres organitzats volen quedar-se entre ells i esbatussar-se, endavant. Però quan veus no sé, que un aficionat celebra un gol i apareixen tres persones i el peguen, els insults homòfobs, racistes, sexistes, contra aficionats, contra famílies amb nens petits, a vegades veus escenes molt, molt violentes, no? Algunes fins i tot les vaig patir jo quan viatjàvem amb la meva família als anys 90 per veure el Sabadell. Hòstia, allò de dir, som una família aquí i que trenquin les rodes, trenquin un vidre d'un cotxe, els insults quan hi havia nens i aquell odi, les baralles, això ho he portat bastant malament, em generava molta por. I després, al final és com s'exerceix el poder, no? Quan persones amb poder doncs, intenten doncs, espantar-te, amenaçar-te, fer trucades per intentar aconseguir que t'acomiadin, que t'insultin, que fins i tot t'agafin d'aquí directius de clubs de futbol perquè no estan contents amb la teva informació, ho pares malament, hi ha moltes nits que no pots dormir. Tot el que té a veure com s'exerceix el poder i una violència física o no física, ho he portat malament.
3: Això t'ha passat en primera persona, que per exemple un directiu t'agafi del coll, sí, perquè havies dit alguna cosa que no li agradava.
2: Sí, de la samarreta cap a dalt, sí, per una informació que ja es va admetre que era certa, però que no li agradava que hagués sortit.
3: És molt difícil fer de periodista aquí a Catalunya seguint un club, per exemple, com el Barça, que al final doncs, té el poder que té, no? A l'hora de controlar tot això. És difícil fer aquest periodisme com a contracorrent, que sí vol explicar les coses que passen?
2: Crec que és difícil... Fer bon periodisme, el que explica totes les coses, és difícil en tots els contextos i en tots els clubs. És cert que el Barça té un altaveu més gran i fa que la pressió pugui ser molt alta, però també és igual de difícil fer-ho aquí a Sabadell, fer-ho a Reus, fer-ho a Tarragona, fer-ho a Lleida, fer-ho a Girona, o fer-ho seguint l'Espanyol. Si tu, perquè sempre arribarà el moment que tu hauràs d'informar de fers que potser les persones que estan manant no volen que es parli, no? I també passa amb la política o amb l'economia, sempre hauràs d'informar de coses que no agradin, no? La gent que mana no vol, volen que es parli bé d'ells, i quan de sobte tu treus una informació que els va en contra, doncs aquí es veu una miqueta quin és la... com són a nivell humà. Hi ha directius o gent amb poder que tu treus una informació i ho accepten, i penses, hosti, doncs xapó, no? I els has tret una informació dient que ells han fet una cosa malament i el següent cop que et veus se't saluda i no t'ho tinc encara, i altres que perden els papers i fins i tot intenten doncs, acabar amb aquest periodisme crític. Però té molt a veure també amb una evolució de la societat que està anant a passar la política, passar el carrer cada dia i passar molt amb el futbol, que és que cada cop més persones desconfien de la informació perquè part del periodisme s'ha equivocat, però també amb l'impacte de les xarxes socials, les fake news, cada cop sembla més difícil d'alguna forma saber què creus, i això en lloc de portar moltes persones a buscar veus fidedignes, els porta a buscar doncs, l'escalf, la tranquil·litat d'altaveus on diuen allò que tu vols saber. Es passa molt a nivell de futbol i passa molt a nivell de política que la gent acaba seguint mitjans que dius que sempre el teu partit polític o el teu equip de futbol és perfecte i que l'enemic sempre és dolent. Llavors, clar, quan tu has de dir doncs, que en un partit polític hi ha un polític corrupte, com passa a tots els partits polítics, o que dins un club de futbol hi ha un directiu corrupte, com ha passat a tots els clubs, passa a ser titllat de traïdor, perquè no interessa. El que prefereix és digue'm que els dolents, que els altres són molt dolents, però no em diguis que tenim un problema a casa nostra, perquè fent això dones pólvora, dones munició als nostres enemics. Llavors, aquesta guerra de trinxeres fa que el periodisme pel mig s'esquerdi. I això... el periodisme s'ha equivocat, perquè hi ha com molts periodistes que s'han venut o que han tingut por, mitjans que han preferit doncs, prioritzar el negoci abans de la veritat. O sigui, no està lliure de pecat el periodisme. Però hi ha una tendència darrerament que ja va molt més enllà del periodisme, que tot molt a veure més amb la societat i amb les xarxes socials i la forma de fer de les persones.
3: De fet, això li ha passat a la cadena SER recentment amb el cas Negreira.
2: Correcte.
3: Que els propis aficionats del Barça, en comptes d'alegrar-se que se sap alguna cosa més del seu club, que en teoria doncs, haurien de voler el bé pel club, se'ls han llançat a sobre. I s'ha hagut de fer un exercici d'explicar què és el periodisme com si no fos això, no? Com si no fos explicar les coses bones i també les dolentes.
2: Sí, a més, vull dir, el periodista que ja havia entès, per exemple, tota l'afer del cas del Bartogate, Barça Gate, que es va treure en el seu moment, que el diari Ara també ho havíem estat treballant amb l'Albert Llimós. Aquest cas, per exemple, sí que és treure una informació que ningú sap. Però en el cas del cas Negreira és dir, ei, que la justícia investigarà això. Van ser els primers perquè tenien bones fonts. Però tard o d'hora ho hauria de trobar algun altre periodista, perquè no és que la justícia passi a investigar el Barça perquè ho ha dit la SER. És que la SER diu, ei, que sapigueu que la justícia està investigant pel Barça per això. Per tant, aquest punt d'atac aquí la SER no l'acaba d'entendre, perquè la justícia ja estava investigant unes operacions que ara hem de saber què ha passat. O sigui, fins que algú no provi que realment això li hauria pogut donar un benefici esportiu al Barça, s'ha d'apostar per la llei de la presumpció d'innocència i deixar que la justícia investigui. Com a mínim crec que qualsevol barcelonista hauria de dir, hòstia, són uns pagaments una mica estranys, no? S'han fet pagaments, no sé, hi ha pagaments molt alts, factures per lots d'aloe vera, si la xifra pagada correspon o no. És a dir, com a mínim no veure en què s'ha invertit els diners, més enllà de si això acabava donant un benefici a nivell esportiu o no, no? Llavors, a mi m'agradaria pensar que hauríem de tenir una capacitat de ser autocrítics i intentar esperar que la gent, els nostres clubs, els nostres sentiments, esperar fer net i saber què passa, no? Però com dèiem, que molta gent s'enfada i llavors et diuen allò de per què no es fa el mateix amb el Madrid? Jo no puc parlar per la premsa de Madrid, però jo et diré que prefereixo la premsa de Barcelona, perquè com a mínim aquí doncs, es treuen més drets bruts i es fa més bon periodisme. No? Llavors, que Madrid no aconsegueixin fer-ho, no puguin fer-ho, no els deixin fer-ho, no hauria de ser una excusa perquè volguéssim ser com ells. No? Jo crec que és millor tenir aquí doncs, un periodisme crític que et dona informació i a partir d'aquí et permet conèixer i jutjar millor els gestors del teu club.
3: A tu t'ha passat això, que ens has explicat que sí, que t'havia passat que hi ha informacions que segons quins directius o persones en poders doncs, se't posen en contra, no?, pel que has dit. Però t'ha passat que els lectors, la gent, et critiqui per el fet d'haver donat una informació?
2: Sí, és normal.
3: Amb quina informació, per exemple?
2: M'ha passat a Sabadell i m'ha passat amb el Barça, molts cops. No és ni de treure tu la informació del primer, simplement que li dones continuïtat o per tenir opinió, perquè com avui en dia el periodisme ens demanen tant que opinem i fas columnes d'opinió o vas a tertúlies, a partir d'aquí tu dius alguna cosa que a algú no li agrada i sí, és que els periodistes que fem esports convivim molt amb això, convivim molt amb l'odi a les xarxes. És un odi molt gratuït i a vegades ja saps que et caurà una llau de crítiques, però hi ha molts cops que et sorprèn, que tu fas una informació o escrius algun article pensant que no dius res de l'altre món i de sobte et despertes i tens tota notificació i dius, hosti, això avui no m'ho esperava, això passa molt.
3: I tu com convius amb això? Com ho portes?
2: Primer ho portava molt malament. Intentaves com a vegades fins i tot raonar amb persones, no? De dir, per intentar justificar-te. Llavors va haver un moment que el que vaig decidir és que sobretot persones que directament o que són anònimes o que utilitzen l'insult d'entrada, insults molt greus, no et sentit dialogar amb aquestes persones. Si veus que el perfil és una persona que sembla que és el seu perfil i que et critica però que no cau en l'insult, pots intentar entrar en un diàleg. Però cada cop he intentat passar menys estona a les xarxes socials per un tema de salut mental i intentar doncs, deixar-ho de banda. Crec que no... Jo que utilitzo les xarxes socials per penjar el meu contingut i gairebé no interactuo. Si algú té ganes de passar 2, 3, 4, 5 hores de la seva vida discutint amb persones que no coneix, endavant. Jo, sincerament, no crec que sigui bo per la salut mental.
3: Que, de fet, el periodisme es parla poc de salut mental moltes vegades perquè també és una professió que els que hi som dins la tenim molt idealitzada. Per què creus que passa poc això? Que hi hagi, ja han hagut casos, però que hi hagi gent que es planti que digui, no, escolta, aquesta professió també comporta molts problemes, tot i que tingui també doncs, grans experiències i que pugui ser una professió molt maca.
2: El periodisme, la major part de persones que l'exercim ens agrada tant que a vegades com en volem com defensar. I a més som conscients que tenim una fortuna. Som a dins. Podem arribar a final de mes fent periodisme, que poca gent ho pot fer-ho. Hi ha molt bon periodista que ha quedat expulsat, que queda fora, que intenta arribar a tenir ja aquell unicorn, aquell somni utòpic, que és tenir un contracte. Ara que o sigui, tenir un contracte que abans era la normalitat, ara poques persones ho tenen, no? Llavors la gent es busca la vida en projectes autònoms, o li fiques l'anglicisme del freelance, que queda millor, com vulguis. Però hi ha molta gent que no aconsegueix entrar en aquest sector o que n'és expulsada. Llavors són pocs, en el fons. Si mirem les xifres d'estudiants de periodisme o quantes persones tenen la titulació, són pocs els que estem a dins. Llavors els que estem a dins ens agrada tant i a vegades som conscients que tenim aquesta fortuna que molts cops doncs intentem com defensar-ho. Però crec que és molt bo parlar de la salut mental perquè sobretot a mesura que portes uns quants anys molts estem una mica amunyegats perquè portem com 20 anys amb una crisi permanent, crisi darrere crisi, crisis econòmiques, crisis de format, l'impacte de l'internet, aquesta moda de pensar que la informació doncs, ha de ser gratuïta i no has de pagar. Sí, no parem de fer ara la crisi, òbviament, de la intel·ligència artificial, que està afectant ja molt el periodisme, que està afectant molt, que ja està costant llocs de treball. Llavors, portem com 20 anys en el sector està contínuament reinventant-se en crisi. I això és molt dur, perquè sempre tens un punt de missatge negatiu. Hem de sobreviure, hem d'aconseguir arribar a final de mes, com ho fem, que ens hem de reinventar. Llavors, el que fa que, i això s'ha sumat a un ritme d'acceleració de la societat, amb les xarxes socials, la gent vol saber el segon que ha passat. Si hi ha un atemptat, si hi ha un fitxatge d'un futbolista, si hi ha un canvi polític, la gent el segon ja vol opinar. I molts cops tu no tens tota la informació fins que passen mesos. La informació, al final, és molt difícil arribar a totes les fonts, no? De saber per què aquest directiu del Barça va dimitir. Potser passen mesos i no ho saps perquè el senyor no vol dir-ho. Però la gent, el segon ja vol opinar, informa'm, per què marxa? Llavors et fiquen pressió ràpid, has d'informar, has d'escriure una notícia al segon, però si no tinc fonts, si no sé què ha passat. Llavors vivim tan de pressa que crec que estem bastant amunyegadets perquè és una feina que, a més, els horaris a vegades són complicats, costa molt. Primer quan tens 20 anys, 30 anys, tens molta energia, però quan has de començar a quadrar-ho amb la teva vida personal, que comencen a haver-hi criatures, jo no en tinc, però els companys de feina sí, o familiars que es fan grans, o problemes personals, o problemes de salut, costa més, ja no tens la mateixa energia, i és dur, és una feina que és molt bonica, però crec que és bo que parlem que és complicada, perquè tu estàs un dia de festa i passa alguna notícia, Donald Trump es torna boig, o Joan Laporta es treu de la màniga un fitxatge, i tu estàs potser tan tranquil fent un vermut amb els amics, et diuen, ep, a treballar. I això ens ha passat a tots, que estàs entrant a la porta al cine i sona el mòbil i dius, ei, entrada perduda, i em direu com acaba la pel·li, i te'n vas perquè et toca treballar. I això està bé, però quan portes 20-30 anys o en lloc d'estar a la porta del cine estàs a l'hospital acompanyant una persona, et pot castigar. Llavors crec que és bo que estiguem preparats psicològicament perquè i dir a la gent que comença que és una feina inestable, en permanent canvi, que a diferència d'altres feines no té una ordre d'horaris i no té la capacitat de poder dir, hi ha feines que dius, mira, tinc tants mesos per preparar un projecte. En el periodisme cada dia torna a començar, és el mite de Sísif. Tu puges la pedra aquella allà i hi ha dies que dius, que bé que he treballat. I te'n vas a dormir tranquil, et lleves, ja tens molts missatges, que el que has fet ahir ja no serveix, perquè ha passat una nova notícia i t'has d'activar de nou. Llavors cada dia es torna a començar, i cada dia et sents jutjat, cada dia et sents a prova, i això pot acabar castigant bastant l'impacte de les xarxes socials, els insults, les pressions, i és complicada aquesta feina a vegades. Llavors això fa que hi hagi gent que quan porta uns quants anys potser no ho diu, però ho està passant molt psicològicament, i a Catalunya i a l'estat espanyol tenim una mitjana molt alta d'abandonament de periodisme, de gent que ho deixa. Diu, prou, jo em vaig a fer comunicació, ho deixo, i sap molt de greu, com m'ha passat a mi i a molts companys, veure gent que estimes, que apreces, que són professionals excel·lents i que marxen de la feina plorant, dient a mi aquesta feina m'agradava, però m'està superant. Necessito ordenar la meva vida i una feina més avorrida per prioritzar la meva salut mental. Això passa. Això passa. I suma-hi també el fet econòmic. Els salaris doncs, cada cop doncs, són més... no pugen, a una ciutat que tots els costos pugen i que cada cop sembla que l'única opció de poder doncs, treballar és fer-ho com a freelance i ser autònom és dur. Llavors, perquè clar, al final t'has d'estar contínuament reinventant, sempre és contra pressió. Per tant, és una feina que, sent molt bonica, té una part molt fosca que crec que també l'hem d'explicar.
3: Clar, i ara estaves parlant justament d'això, d'aquesta part potser més fosca i que hi ha molta gent que també arriba un moment que abandona aquesta professió. A tu això t'ha passat pel cap en algun moment?
2: Deixar-ho no. Jo tinc molta sort. Jo soc un afortunat, jo no em puc queixar. Jo porto, des que tinc 20 i pico anys, amb un contracte. He anat encadenant, o sigui, jo soc molt afortunat. Si cada vegada penses que hauries de treballar menys, però t'agrada i acabes doncs, sempre, doncs, no, és inevitable, no? Sona el telèfon i dius, què està passant, no? Jo, de moment, no m'ha passat. Sí que vas i pensat, hosti, potser ficar més dins del sector, no?, de provar coses noves, però deixar-ho, per sort, a mi no m'ha passat. Però jo sóc molt excepció, sóc conscient de que, perquè tinc una flor al cul o pel que sigui, jo no em puc queixar.
3: I què és el que et ve de gust fer dins de la professió que no hagis fet fins ara i que a vegades has tingut la temptació, potser?
2: Uf, a vegades se m'ha temptat per deixar de fer periodisme esportiu, però a mi m'agrada molt. Però sí que a vegades fer de tant en tant coses fora del periodisme esportiu m'agrada.
3: Com per exemple?
2: Més l'àmbit de... Unint la història i el periodisme, doncs, no sé, fa poc, no és, per exemple, quan va passar tot el tema que hi ha de Trump i de Venezuela, per exemple, vaig agudir molt doncs, poder fer informacions explicant el que era la doctrina Monroe i la política dels Estats Units respecte al continent americà. No? Com jo havia estudiat història, ho tenia punts molt per la mà i ho vaig agudir molt fent això. És cert que he fet molt futbol en la meva vida i que a mesura que em vaig avançant gaudeixo més fent altres esports. Poder cobrir uns Jocs Olímpics en directe em va donar una felicitat increïble. Els esportistes solen tenir històries més interessants i solen ser persones més properes.
3: Que els futbolistes.
2: De llarg. I era magnífic de poder parlar amb esportistes que t'expliquen històries increïbles. Llavors, sortir-me una mica d'aquí de futbol, això, m'agrada, però sí que també estic temptat en temes també com més també de guionitzar documentals, de temàtica esportiva, històrica, política, també és interessant. Encara no he caigut en el món del podcast, veig ser el darrer periodista que encara no ho he fet.
3: I sobretot això que deies, documentals, ara que estem aquí en un lloc tan maco com aquest, home, Sabadell, seria segurament una de les temàtiques, o què?
2: No ho sé, seria molt de sector. Sí, crec que al final, sí, Sabadell o l'equip de futbol o la ciutat?
3: Bueno, en general, com a via d'inspiració, no? Per exemple, me'n recordo que parlàvem amb el Joan Maria Pou, que en aquell moment estava, per coses de la seva vida, molt arrelat a l'Escala, i deia, no, és que jo si escric un llibre, per exemple, encara que sigui una novel·la, hauria de ser sobre l'Escala. No sé si a tu et passa una cosa semblant que en Sabadell et tira una mica cap a casa.
2: I Sabadell em tira molt. I vaig poder fer un petit llibre sobre què significa ser el Sabadell, i això ja em va anar bé. I sí que és cert que tinc moltes idees sobre fer periodisme vinculat amb la ciutat i amb el club local, però és molt de sector i això em fa que a vegades no trobo el temps com per fer-ho, però sí que m'agradaria, sí. Això és una cosa que no me la puc treure, no? O sigui, crec que, per exemple, no m'ha explicat encara prou bé la història del nostre club i la nostra ciutat i m'agradaria poder dedicar-hi molt de temps a explicar bé tota aquella època. Sí que tinc projectes aquí, però crec que no són de... No tinc la sensació que es puguin fer en els propers anys. Potser quan em jubili.
3: Doncs veurem el que acaba passant. Toni Padilla, de veritat, moltíssimes gràcies per visitar-nos aquí a UCR, que ha estat un autèntic plaer. El que passa, que encara no et deixem marxar, Toni.
2: Val.
3: Hi ha una cosa més. És que jo tinc per aquí una gravadora, deixa'm que la tregui, i sempre demanem al convidat que ens expliqui alguna cosa que mai ha dit públicament.
2: No m'està fent gràcia, això, eh?
3: El que sigui, Toni, però no pots haver dit mai públicament alguna anècdota, alguna cosa curiosa. Tirem un segon per pensar-la.
2: Si és un delicte, pot haver prescrit? O...
3: Sí. Home, si és un delicte, potser millor que hagi prescrit.
2: Abans deia que...
3: Espera, que ara li donem a gravar. Perfecte, ho tenim.
2: És que, de fet, són coses que em fan una mica vergonya admetre-ho, però jo he saltat dos cops a un terreny de joc d'un partit de futbol. He envaït dos cops a un estadi. Un per un bon motiu, que és celebrar un gol, en un triomf 1-7 a Palafrugell, però un va ser perseguint l'àrbitre. I per sort no vaig arribar. Per sort, però em fa molta vergonya, però molt jove, en un partit contra el Mataró del Sabadell,
3: Què va fer l'àrbitre? Què va fer?
2: Vaig robar, un arbitratge lamentable, jo tenia raó, però no justificava allò que estic en contra, que és un acte violent. No el volia pagar, però el volia increpar, i vaig saltar i em vaig fer unes passes dins del terreny de joc, i com vaig veure que un mosso d'esquadra em veia, vaig sortir corrent de l'estadi. Però sí, em fa molta vergonya, és un moment molt baix de la meva vida. Què estava fent? No ho sé. Em va sortir. Però crec que és bo, a vegades, dir que tots tenim moments en què potser no estàs bé, no estàs alineat, i fas un acte que te'n penedeixes, no? Doncs jo vaig estar a punt de com anar corrent, per això no em vaig quedar mig camí, però jo m'anava cap a un àrbitre, no sé què volia dir-li. És patètic, és un dels moments més baixos de la meva vida.
3: Em va parar Jorge Valdano?
2: No, jo sol. No, em va parar que jo era un mosso d'esquadra. Com un mosso que s'aixecava dient, aquí hi ha un idiota que està veient... I llavors, a veure que els mossos venien cap a mi, vaig sortir corrent de l'estadi i ja no vaig tornar i no vaig veure la final del partit.
3: Toni Padilla, moltes gràcies.
2: A vosaltres.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Bona tarda, us parla la Laia Vidal en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi, on us destaquem el Premi Iberoamericà atorgat a la dibuixant i humorista gràfica santboiana, la Raquel Gu, i també les últimes novetats del rugbi a la Unió Esportiva Santboiana. Avui és dijous 23 de juliol i repassem l'actualitat punt per punt. La il·lustradora santboiana Raquel Gu ha rebut el Premi Iberoamericà d'Humor Gràfic Quevedos 2026. La dibuixant i humorista gràfica santboiana ha estat distingida amb el reconeixement més prestigiós de l'humor gràfic en llengua castellana. Escoltem la Raquel Gu, que valora aquest reconeixement.
2: Aquest és especial perquè és un premi iberoamericà i perquè és un premi que han guanyat figures estel·lars com Quino, com Chumichúmez, com El Roto, com Forges, Máximo i Maitena, la gran Maitena que va ser la guanyadora de l'any passat, i a més vaig tenir la sort de poder fer xerrades amb ella aquest estiu a la Fèria del Libro de Madrid, i clar, no sé, sentir-me acollida entre tot aquest elenco és molt gros.
1: El jurat n'ha destacat la capacitat per retratar amb ironia i mirada crítica qüestions com la ciència, el feminisme, les relacions humanes i la vida quotidiana, més enllà, això sí, de la política institucional. Així destaca l'autora les peculiaritats del seu traç.
2: Si hagués de descriure el meu traç, a mi m'agrada dir i m'agrada pensar que és un traç net, que és un traç que balla. A mi m'agrada que intenti ballar el traç i que amb poques línies pugui dir moltes coses, pugui expressar moltes coses, moviment, intenció, sentiment. M'agrada això, m'agrada el traç de tinta analògic, anem a dir, amb la plomilla o amb el pinzell, i crec que m'agrada que el traç estigui viu.
1: La Raquel Gu ha col·laborat amb mitjans com El Jueves, Els Matins de TV3, i actualment publica les seves vinyetes a La Vanguardia, Mogòlia i Pícara. Ara la dibuixant santboiana es consolida com una de les veus més destacades d'aquest gènere. I Sant Boi activa el nivell 3 de 4 del Pla Alfa per perill molt alt de risc d'incendi. Aquesta situació comporta la suspensió de totes les activitats amb risc d'incendi que estaven autoritzades o comunicades prèviament. Entre les principals restriccions hi ha la prohibició d'encendre foc en qualsevol espai obert, de fer cremes agrícoles o forestals, d'utilitzar focs a les àrees de descans, zones recreatives i d'acampada, així com de fer servir maquinària que pugui generar espurnes a menys de 500 metres del terreny forestal. També queda prohibit l'ús de material pirotècnic, l'abandonament d'objectes en combustió i l'ús de bufadors, serres radials i eines similars a prop de zones forestals. I atenció, perquè aquesta nit es farà un nou tractament fitosanitari amb insecticida a l'arbrat de la ciutat, i per aquest motiu es recomana tancar les finestres i no deixar els animals als balcons i terrasses dels carrers Coín, Doctor Ignasi Barraquer, Joventut, Màlaga, Riera Basté, Lluís Companys, a la plaça Assemblea de Catalunya, carrer Barcelona, carrer Josep Mariages, avinguda 11 de setembre, carrer 3 d'abril i carrer Ginesta. Podeu consultar les ubicacions exactes a l'apartat d'avisos de la web de l'Ajuntament a santboi.cat. I més informació de servei, perquè en mobilitat ahir es van iniciar les obres de manteniment de l'aparcament de Campinyol a la carretera de Sant Climent, i per tant els treballs es duraran entre 2 i 3 dies, i mentre durin les obres no s'hi podrà aparcar. I l'EMAP, l'Espai Municipal d'Atenció a les Persones, estrena un punt d'autoservei per imprimir documents del padró de manera immediata. Aquesta màquina permet obtenir documents del padró municipal sense fer cua ni esperar atenció presencial. Es poden imprimir volants i certificats de convivència individuals històrics. I per fer el tràmit només cal identificar-se amb el DNI o amb el NIE i seleccionar el document desitjat i recollir-lo directament en paper. El terminal també permet demanar cita prèvia per altres tràmits municipals i consultar informació com el tauler d'anuncis o les últimes notícies de la ciutat. I el Parc Agrari de Sant Boi contribueix a un any rècord de papallones al Baix Llobregat. L'any 2025 ha estat el millor des de que es fa el seguiment de les papallones a l'àrea metropolitana i l'Observatori Metropolità de Papallones ha registrat 15.200 exemplars i 45 espècies diferents. Les xifres més altes des de l'inici del projecte l'any 2019. Segons les dades del CREAF, el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals. Escoltem el Pau Guzmán, que ens parla d'aquest tema, el biòleg i divulgador del CREAF.
3: El canvi climàtic ja les està afectant i el que s'està veient és que justament les papallones que són més sensibles a la temperatura que tenen més requeriments ecològics, doncs justament són els que estan sortint perjudicades. I aquestes papallones més termòfiles, que se'n diu, que aguanten i els agrada més la calor, es veuen afavorides, això ja s'està veient. I d'altra banda tenim el problema de les espècies exòtiques, no? Que es poden introduir en mercaderies o persones o el que sigui.

0: sèrie. Abans han estat larves. Aquestes larves són aquàtiques. I què necessiten? Doncs necessiten aigua estancada i una temperatura prou elevada. Què ha passat aquest any? Doncs que vam començar amb molta pluja, gener, febrer, març, abril, però més o menys des del maig no plou, com a mínim al Baix Llobregat i també a molts altres llocs. Clar, en no haver plogut, hi ha tots aquells petits llocs de cria que hi han dispersos per tot arreu que podien produir mosquit tigre, malgrat haver-hi prou temperatura com perquè es desenvolupin, com que hi ha poca aigua, doncs tenim menys mosquits.
1: I avancem agenda perquè aquest any ens espera una primera setmana de setembre que serà especial, perquè enguany se celebra el 50è aniversari de la històrica Diada del 76 a Sant Boi. El 9 de setembre la plaça Catalunya tornarà a ser el punt de referència amb un acte commemoratiu a partir de les 6 i el 10 de setembre el Festival Altaveu prepara un concert commemoratiu homenatge a la nova cançó. Escoltem al Víctor Partido, el director del festival, i a la Lluïsa Moret, l'alcaldessa de la ciutat.
2: Sant Boi, 50 aniversari de la Diada, concert especial amb Lluís Gavaldà, David Carabent, els Amics de les Arts, Greta i Musca, Maria Hein, entre molts altres.
3: Enguany el Festival Altaveu té una sensibilitat, un significat especial perquè cau justament en les dates de commemoració del 50 aniversari de l'11 de setembre del 76. Tindrem un concert molt especial la nit del dia 10.
2: Artistes de dues generacions reivindicant la generació primordial, la dels anys 70, conviuran i faran una revisió del repertori. Crec que faran una aproximació a aquell repertori i ens donaran també cançons que entronquen una mica amb aquest missatge actual que volem donar.
1: I el dia 11 de setembre, com sempre, al matí tindrà lloc l'ofrena floral a la tomba de Rafael Casanova, però a la tarda hi ha l'acte institucional de Catalunya aquest any amb una col·laboració santboiana molt especial.
3: Sant Boi continuarà sent l'epicentre de la història perquè en el gran acte, ja sabeu que de l'11 de setembre que es celebra el TNC, el Teatre Nacional de Catalunya, que és el gran acte de commemoració d'arreu i que en aquest acte sempre es canta i cantem i compartim el nostre himne nacional dels Segadors. Enguany, la coral encarregada d'aquest acte serà la Coral Renaixença. Celebrarem el 50 aniversari de la Coral Renaixença amb un absolut protagonisme que el mereixen.
4: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: I els esports, novetats a la Unió Esportiva Santboiana. La Unió Esportiva Santboiana ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta d'Arnau Andrés, la nova incorporació del Degà per la temporada 26-27. L'arrier valencià arriba a Sant Boi procedent del Brac per reforçar la línia de tres quarts. I el xilè Ricardo Guata serà el nou primer entrenador de l'equip masculí. El futur entrenador arriba procedent de l'estat francès xilè i va formar part de l'estaf tècnic que va classificar la seva selecció nacional pel Mundial de França del 2023. I per últim, els qui ja no continuaran al primer equip masculí de rugbi seran Jordi Jorba, Pedro Soto i Unai Fernández. I amb això acabem els informatius d'avui, dijous 23 de juliol. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i, com sempre, la programació especial d'estiu continua aquí, a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: No deixa de ser una il·lusió que probablement mai veurem complida. Però alhora és també un repte que cada dijous ens plantegem. Voldríem aconseguir que les nits de lluna plena fossin unes nits diferents i que la sorpresa no només fos possible, sinó obligada, i que la màgia no només fos probable, sinó garantida. Tan possible, tan necessària, que entre tu i jo la provocarem.

Hola, molt bona nit i un dijous més. Benvinguts a la lluna plena d'avui. I és que, efectivament, per fer d'aquesta nit una nit de sorpreses, una nit màgica, és clar que precisem de la teva complicitat. Un programa de ràdio, i més si és com la lluna plena, en directe, doncs, és un joc de parella. Per jugar necessitem ser dos, tu i jo. És cert, tu ets allà i jo sóc aquí. Sí, separats però units, o millor dit, reunits i lligats per un llaç indislligable. Sí, és cert, jo diré, però tu és qui m'inspires, ets tu qui em motiva, qui m'estimula. I d'altra banda, amb la teva audició, em suggereixes, em provoques, em retes, i per tant, jo sentiré la necessitat de dir-te. És una evidència. Ens necessitem, perquè l'un sense l'altre no tindria cap sentit. No tindria cap raó de ser. Tu i jo, repeteixo, ens necessitem. D'aquí que les dues properes hores et diré, de vegades amb paraules, d'altres directament amb la música, música com aquesta.

Doncs bé, un programa eminentment musical com el nostre pot començar de moltes formes diferents i, per suposat, totes vàlides. Jo particularment sóc del parer, i així intento fer-ho, iniciar la selecció musical amb un d'aquells temes que són apostes segures. Un tema conegut i reconegut tant per l'afeccionat com per la crítica. I, evidentment, que alhora, doncs, a mi em satisfagui, perquè mai, per principis, per convicció, seleccionaré un tema, ni us oferiré, evidentment, un tema que a mi particularment no m'agradi. Doncs bé, per ser fidel a aquest principi, avui he començat amb aquest After the Love Has Gone, un tema de 1979 i que va significar un èxit universal pel grup Heart, Wind and Fire, i que estava inclòs en el seu novè àlbum d'estudi titulat I Am, que també posteriorment

si... crec que si ens ha escoltat en alguna ocasió, t'hauràs adonat que som uns enamorats de la nit. Enamorats fidels, leals, i per tant, i conseqüentment, assumint exacte totes les conseqüències. I és que, si més no, per nosaltres, entre la nit i el dia, bé, no hi ha color. Tot el que d'uniformitat, tot el que de formalisme i correcció té el dia, la nit ho té de llibertat, d'individualisme i de solidaritat. I és que davant de la disciplina, de l'ordre preestablert del dia, la nit, en canvi, la nit ens ofereix un ventall molt més ampli de possibilitats on triar allò que més ens convingui o allò que més ens vingui de gust. Fixeu-vos, el dia és disciplina, és austeritat. El dia et marca els horaris, les rutines i els hàbits. En canvi, la nit és hedonisme. És, senzillament, rauxa de viure. Així que, davant de la rotunditat gairebé insultant del sol, nosaltres preferim sempre la ambigüitat suggerent de la lluna.

Doncs no, no és cap secret. De fet, ho he dit en més d'una ocasió. Tot i que si escoltes la lluna plena en relativa freqüència, i com sigui que us considero a tots molt espavilats, ja sabeu que sóc un seguidor incondicional dels grans estàndards nord-americans. Això explica que en cada un dels programes inclogui algun d'aquests clàssics immortals. I avui, com acabeu d'escoltar, doncs no ha estat excepció. Hem escoltat aquest Fly Me to the Moon, que per cert, originàriament es deia In Other Words, una cançó escrita l'any 1954 per Bart Howard i que evidentment s'ha convertit en tot un estàndard. La versió de Sinatra de l'any 1964 ha quedat com a model i com a referència. Però avui l'hem escoltat en la lectura d'un altre Croner, aquí pràcticament desconegut, i que respon al nom de Russ Lorenson.

I avui hem agafat com a tema d'inici la nit. I parlàvem de les diferències notables que hi ha entre la nit i el dia. La nit, si més no, per mi provoca. La nit incita. La nit estimula a establir aquesta mena de diàleg amb nosaltres mateixos. Ens impulsa a mantenir una conversa amb la pròpia consciència. I fixeu-vos, arriba la nit i ens quedem amb una única companyia, la nostra. I és el moment en què aprofitem, si cal, per dir-nos les veritats del barquer. I és que fem una mena d'estriptis espirituals i generalment acostumen a ser prou durs. Inclús considero que som els nostres pitjors jutges. Arriba la nit i ens quedem sols. Absolutament sols. Només comptem amb la companyia de la nit i de la de nosaltres mateixos. Però, i ara parlo per experiència pròpia, et garanteixo que tant l'una com l'altra són les millors i més sinceres, les més honestes de les companyies a les que ningú pot aspirar.

Bé, hem escoltat el senyor Curtis Stigers. Ell és un cantant, compositor i saxofonista nord-americà que es va donar a conèixer a principis dels 90 i que amb un tema el que va titular I Wonder Why va assolir un èxit, inclús podríem qualificar-lo d'inesperat. La seva discografia, fins al moment, la conformen una quinzena d'àlbums on figuren de temes que podríem qualificar-los de jazz, de pop, de rock i també de balades. Doncs bé, d'un d'aquests discos, el publicat amb el títol de Real Emotional, és un àlbum del 2007, he recuperat la seva lectura d'un tema escrit per Bob Dylan, aquest I'll Be Your Baby Tonight, que va escriure el senyor Bob Dylan i el van registrar, evidentment, l'any 1967.

I és que la nit és un milió de coses condensades en el transcurs d'un segon. És l'ànima dels poetes, l'ànima dels enamorats. A la vegada és, tanmateix, el confident dels solitaris i el còmplice leal dels somiadors. Aquí em pregunto, entre tots els que ara esteu escoltant, qui no s'ha deixat dur pel sentiment i en veu baixa, gairebé d'amagat, no ha confessat els seus secrets més íntims en una nit qualsevol. Qui, entre els que escolteu, no s'ha sentit pres? Qui no s'ha sentit indefens com un nen davant de la bellesa extrema d'una nit d'estiu? Pregunto, en una nit qualsevol, no ha tingut la sensació de que, per una vegada, podia tocar la llibertat amb els dits, que podia assolir l'infinit, que podia, d'un sol glob, prendre i aprendre tots els secrets insondables de la vida? Qui, em pregunto, no ha plorat d'emoció recordant un vell amor, un vell amic, una vivència ineludible, ineludible i inolvidable? Qui? Em pregunto.

Doncs bé, José James, el que acabem d'escoltar, és un vocalista de jazz i soul nascut a Minneapolis l'any 1978 i que la crítica l'ha definit, per cert, una definició que a mi em va fer molta gràcia, com un cantant de jazz per la generació del hip-hop. Doncs bé, el senyor José James, el seu primer àlbum, data de l'any 2008, i ha continuat enregistrant fins als 15 que té editats actualment, sense comptar les diverses col·laboracions en qualitat de convidat amb altres artistes. Doncs bé, ara tot just l'hem escoltat en la versió del tema Just the Way You Are, la gran cançó escrita per Billy Joel i que José James la va versionar incluint en l'àlbum No Beginning, No End-2. Un àlbum publicat l'any 2020 en el que James proposa una versió potser més íntima, potser més elegant, allunyant-se del pop original per enfocar-la en una interpretació vocal suau i relaxada.

lluna plena, perquè la música influeix tant en el cervell que el tipus de música que escoltes pot arribar a canviar-te la manera de pensar i la manera de veure el món. Lluna plena, perquè en el silenci de la nit serà qui et donarà la resposta a les teves preguntes. Lluna plena, perquè segueixo tenint el bon costum de buscar-te entre les cançons. I és que la música ensenya una de les coses més difícils i importants de la vida: saber escoltar. Lluna plena, perquè si algun dia la memòria em falla, les cançons em faran recordar. Lluna plena, perquè hi ha cançons que si tanques els ulls esdevenen persones.

Doncs bé, aquest ha estat el You'll Stand By You, un tema que va portar l'èxit al grup de rock anglès The Pretenders. És un tema corresponent al seu sisè àlbum d'estudi, publicat l'any 1994 amb el títol The Last of the Independents. La va composar Chrissy Hynde amb la col·laboració de Tom Kelly i Bill Steinberg. És, com has escoltat, una balada poderosa que parla de l'amor i de la fidelitat i que té un gran nombre de versions posteriors. Jo diria que entre les més destacades, les de Rod Stewart, les de Patti LaBelle o les de la Carrie Underwood. I inclús diria que Shakira la va versionar com a single quan va enregistrar-la per recaudar fons per les víctimes del terratrèmol d'Haití de l'any 2010. És a dir, una cançó, la de Pretenders, que s'ha convertit doncs, en un èxit d'aquells que sempre, sempre ve de gust escoltar.

I és que, tal i com vinc dient de tota la nit és màgica. La nit és poderosa, és miraculosa, i entre altres ens ofereix aquell punt necessari de retrobament amb nosaltres mateixos. Arriba la nit i en silenci, en aquells moments de recolliment, cadascú estableix un diàleg en si mateix. Ens retrobem amb el nostre jo més autèntic, en l'estat més pur, nus i lluny de convencionalismes, hipocresies i conveniències socials. Tu ho saps perfectament. Arriba la nit i no valen excuses, no valen justificacions, no valen enganys, ni mentides, ni mitges mentides. Arriba la nit i allà hi som, inermes i fràgils. Allí som desprotegits davant de la nostra pròpia humanitat.

sempre he pensat que seleccionar un tema de Stevie Wonder és apostar sobre segur. Són tantes i tan bones les cançons que Stevie ens ha deixat que considero que qualsevol d'elles és l'apropiada. D'aquí, que avui he triat una, potser de les més populars del seu repertori, i també una de les més velles, tot i que escoltant-la, doncs, ens sembla acabadeta d'estrenar. És aquest My Cherie Amour, que Stevie Wonder va publicar ni més ni menys que en l'any 1969. Vull apuntar una cosa. La cançó és de 1966 i Stevie Wonder la va titular Oh My Masha, i ho va fer dedicada a una nòvia, en aquest cas, doncs, que va conèixer a l'escola de secs de Michigan. Però bé, avui aquest My Cherie Amour l'hem escoltat amb la versió d'un cantant i pianista anglès de nom Anthony Strong. I ell, Anthony, el va incloure, la va enregistrar i la va incloure en el seu àlbum Me and My Radio, publicat l'any 2019.

Bé, en un comentari anterior parlava de la nit i parlava de la llibertat. I és que per mi parlar d'una et du inevitablement a parlar de l'altra. Nit i llibertat tenen molt i molt a veure. En certa forma, jo diria que són dos paraules sinònimes. I si em permets, aniré encara més lluny. Crec que la veritable llibertat només es pot sentir de nit. Es pot sentir lluny de mirades inquisidores, lluny de prejudicis, lluny de judicis gratuïts o interessats, lluny de totes les obligacions que ens fan estar inestables al llarg del dia. Fixeu-vos com la nit és permissiva i ens fa permissius. La nit, per definició, és tolerant i fa que tots ho siguem una mica més. Tanmateix, la nit és sensual i ens convida a que gaudim de la vida, a que siguem més sincers, més nosaltres, més autèntics i naturals. Deia també en un dels comentaris anterior, la nit és el temps que la vida ens reserva que parlem amb nosaltres mateixos, a que mantinguem llargs diàlegs i converses interessants amb aquest altre jo que tots portem dins i que el tràfic del dia, les obligacions i els convencionalismes socials fa que els tinguem arraconats i muts.

fa que aquest altre jo, que tots portem dins, el tinguem oblidat. O si voleu dir-ho d'una altra forma, potser més cruel, però potser més real. De dia, el nostre veritable jo, el tenim sequestrat.

Doncs bé, aquest ha estat el My Foolish Heart, que podríem traduir com el meu cor ximple o el meu cor boig. És un estàndard de jazz, però convertit en una cançó popular. Una cançó escrita l'any 1949 per Victor Young i Ned Washington, pel que fa a la música i lletra, respectivament, i que es va estrenar, o va ser estrenada, per la cantant Martha Mears en una pel·lícula del mateix títol. La versió del cantant Billy Eckstine la va convertir en un èxit de vendes milionàries, i des d'aquella versió s'ha convertit en un estàndard d'obligat compliment en el repertori dels millors vocalistes. La lectura que us hem ofert és la del senyor Mark Murphy. Des de la meva modesta opinió, un gran cantant amb un estil propi i que el va convertir, això, en un cantant de minories. Avui, a mi, i avui i de sempre, particularment em sembla una lectura extraordinària.

condició humana és, per definició, voluble, capriciosa i contradictòria. Sobretot, jo vull posar accent en aquest objectiu, contradictòria. Som capaços de voler i alhora l'un i alhora el seu contrari. Ens llevem al matí i si torna a fer sol, demanem que plogui. Perquè fa falta. Si el dia següent s'hi plou, doncs demanem que faci bon temps. I així fins, jo diria que fins al final del temps. Coneixes, t'enamores i busques conviure. Convius, et desenamores i maleeixes haver-la conegut. És que som així. Passem del tot al res amb la més absoluta naturalitat, sense dubtes i sense cap atisbe de mala consciència. Fins al punt que estic convençut que la contradicció és l'essència de les persones.

Doncs bé, en el tema anterior, aquell My Foolish Heart el definíem com un estàndard. I si parlem d'estàndards, què dir d'aquest Night and Day? Un tema absolutament etern. Perquè etern són els sentiments que transmet quan l'escoltes, escrita l'any 1932 per Cole Porter i per un musical titulat Gay Divorce. Inicialment va ser popularitzada per Fred Astaire. I va ser el propi Fred Astaire, en aquest cas amb la companyia de Ginger Rogers, que va protagonitzar la pel·lícula que es va fer arrel de l'èxit de la comèdia musical. Doncs bé, això succeïa l'any 1934 i va ser el primer duet de ball romàntic en el cinema i alhora el seu primer ball plegats. Les versions d'aquest Night and Day són, bé, infinites. Avui, doncs mira, m'he decidit per la que van protagonitzar aquest grup vocal negre americà de nom The Temptations.

Són paraules de Woody Allen, però tal com ell, jo també penso que entre tots els plaers la música és el més directe, i ho és perquè les emocions que ens provoca produeixen un impacte immediat en el cor. Repeteixo, això són paraules de Woody Allen. Evidentment, jo les subscric.

escoltes una cançó en un moment determinat, en unes circumstàncies especials, i sents que alguna cosa inexplicada, inexplicable, et recorre el cos i ho fa amb una força inaudita, i sents com una mena de tremolor, com una foguera intensa que et produeix una mena de sensació de calor que t'ofega. Escoltes una cançó i sents com una mena d'opressió en el pit. Sents un nus a la gola que, sense adonar-te, fa que els ulls et brillin intensament, s'humedeixin i, sovint, se t'acaba escapant una llàgrima.

Your Day Will Come. La cançó que acabem d'escoltar es va escriure l'any 1963 per Bob Hillard i Mort Garson, i que en el seu moment va ser enregistrada per un grup de rhythm and blues de nom Ruby and the Romantics. Doncs bé, aquesta cançó, amb aquesta interpretació d'aquest grup, va arribar a ser número 1 en el Billboard Hot 100 d'aquell any. És, si més no, a mi així m'ho sembla, una extraordinària cançó. I això ho prova la quantitat de versions, entre les que a mi m'agradaria destacar la que ens va deixar Amy Winehouse, la versió dels Carpenters, d'Isaac Hayes, de Jamie Cullum, bé, i un llarguíssim, etc., entre les que haig d'afegir la que acabem d'escoltar. L'hem escoltat a càrrec del senyor Jimmy Scott, un cantant que ens va deixar l'any 2014. Un Jimmy Scott també conegut com Little Jimmy Scott, caracteritzat per la seva veu natural de contralt i la seva sensibilitat per interpretar balades i cançons d'amor. Com heu escoltat, la seva era una veu inconfusible. I ho era perquè ell patia una malaltia anomenada síndrome de Kallmann, una malaltia que, de fet, és un trastorn que va limitar, doncs, la seva alçada, d'aquí el Little Jimmy Scott, i que va ser l'origen de la seva veu tan aguda i alhora tan personal. Si busqueu discografia de Jimmy Scott, segur, o gairebé segur, que us enamorareu del seu estil.

Bé, voldria demanar-te una cosa. Sisplau, siguis humil, perquè no seràs jove ni fort tota la vida. Us heu fixat com canvia la gent quan ja no et necessita? Per fer-s'ho mirar, eh? I no, per principis no prestis el paraigua a qui només se'n recorda de tu quan plou. I també m'agradaria aclarir aquest concepte. Generositat no significa donar molt. Generositat és donar quan cal i a temps.

els gossos que vegis patint, perquè alguns només necessiten que força per tal de mossegar-te. Així que tant de bo aprenguem a distingir lealtat de conveniència. I us heu fixat que la gran majoria dels mal de cap dels homes provenen de no parlar clar? I és que tenim molts prejudicis. És fals, per exemple, que la maduresa arribi amb l'edat, perquè segur que coneixes a molta gent vella que són absolutament estúpids. I aquesta és molt poètica. Les llàgrimes són el llenguatge silenciós del dolor. La tolerància és un crim quan el que es tolera és la maldat. I una de Mark Twain que a mi particularment m'agrada molt. La religió es va inventar quan el primer estafador va conèixer el primer estúpid.

Doncs bé, ara m'estava adonant de que m'està sortint una selecció excessivament masculinitzada, perquè de fet els nous temes, només un, el de Pretenders, ens ha permès escoltar una veu femenina, concretament la de Chrissy Hynde. I això penso que és quelcom que haig de rectificar, i ja, ho haig de fer ja. Així que ara, en el tema número 10, hem escoltat a la cantant i compositora Lydia Harrell, que ens ha ofert aquest Peaches and Cream, un tema llançat en format single aquest 2026. Lydia Harrell és una vocalista de color natural de Boston.

com més força du la corrent, més necessitat sento de nedar contra ella. Quan més ajustades són les camises, més ganes tinc de posar-me una d'onze vares. Quan més unanimitat hi ha en una opinió, jo més necessito, sento la necessitat de fer, de portar-li la contrària. Ai, no diguis mai més, perquè és més probable que, més d'hora que tard, hagis de rectificar. No diguis mai més, perquè és molt possible que, més d'una vegada, hauràs de penedir-te. Doncs bé, mai diguis mai més, perquè el pas del temps, el pas de les circumstàncies, el pas de l'evolució personal acabarà canviant-ho tot i farà que allò que un dia et semblava molt clar, ara t'adonis que acaba sent molt fort. I sobretot, mai diguis mai més, perquè som esclaus d'allò que diem, i només som amos d'allò que hem callat.

prendré una altra veu femenina per allò de compensar l'excés de veus masculines que hem seleccionat avui. Hem escoltat a Whitney Houston en un dels seus grans èxits, aquest Run to You, que formava part de la banda sonora original de la pel·lícula The Bodyguard, aquell el guardaespatlles en el nostre idioma. Un tema que es va enregistrar el novembre de 1991, però que no es va publicar i en format single fins l'any 1993. Com sempre, Whitney Houston ens deixa una gran cançó i sobretot una gran interpretació. Malauradament, per tots els que ens estimem la música, per tots aquells que ens estimem les veus femenines, malauradament ens va deixar l'any 2012, quan només tenia 48 anys. I el que és tan important com el fet, tenia per endavant una carrera que mai sabrem fins on pogués, on hagués pogut arribar. El que és indiscutible és que va ser una extraordinària veu, de les més importants de la música negra americana de tots els temps.

això que ara us diré no és meu, ja m'agradaria. Ho va dir el poeta Mario Benedetti. Ell va dir: tinc la teoria de que quan una persona plora, mai plora pel que plora, sinó que plora per tot allò pel que no va plorant en el seu degut moment. I crec que sí, que tenia tota la raó del món. Perquè tot el que no diem s'acumula. Guardem paraules, moments de profunda tristor i decepcions, perquè pensem que som forts. Però arriba un moment, arriba aquell dia, que tot apareix, que tot torna al mateix temps. I llavors entenem que no ploràvem només per l'avui, sinó que estem plorant per tot allò que abans vam guardar en silenci.

Doncs bé, una balada romàntica d'aquelles que sempre venen de gust escoltar, sobretot si ets al vell mig d'una relació sentimental, quan tot ho veus amb els ulls de l'optimisme, quan et sents eufòric, quan veus el món amb el blau de la il·lusió. Doncs bé, hem escoltat aquest The Song of Goodbye a càrrec dels Vintage Heartbeat Radio. Bé, cançons d'amor per gent enamorada.

Deixa ser una mica cínic. Vinga. Els amors eterns sí existeixen. Només que de vegades dormen en altres llits i abrigats per altres braços. Sí, tots som reemplaçables en el que fem, però no en el que som. Avui estic una mica cínic, eh? El sexe ha esdevingut tan i tan comú que ara l'excitant és que t'estimin de veritat. Bé, i una suggerència. D'una vegada i per totes, deixem d'enganyar el nostre futur amb el nostre passat. Us heu fixat? Ens hem acostumat a dir "estic bé" per tal d'evitar preguntes que no volem respondre. Per respecte, escolto tot el que em diuen. Per coherència, faig el que vull. Us heu fixat com el passat mai se'n va del tot? I és que li agrada amagar-se en la música, en els carrers, en els somnis, en els records de la vida.

Bé, fins a cert punt és important si fracasses, perquè el que realment és important és que ho tornis a intentar. I de la mateixa manera, no és important d'on vens, l'important és on vas. I l'infern. L'infern és la veritat vista massa tard.

ha cançons que només escoltar els primers compassos automàticament les relaciones amb una determinada veu, fins al punt que ni tan sols t'imagines el tema servit per qualsevol altra veu. És el cas que ens ocupa. Aquell guai l'identifiquem amb la senyora Annie Lennox, que va ser l'autora del tema precisament i la veu que la va portar a l'èxit i amb la que relacionem cada cop que l'escoltem. Una Annie Lennox escocesa d'origen i que en el seu moment va fundar Eurythmics, un grup, que un duet en aquest cas, amb Dave Stewart, i uns Eurythmics que van aconseguir un reconeixement mundial, sobretot en la dècada dels 80. Però l'any 1992, la Annie Lennox va emprendre una carrera en solitari, i fruit d'aquesta decisió va ser l'àlbum Diva, on figurava aquest guai que hem escoltat i que va significar la seva consagració com a veu solista.

Bé, penso que hauríem de ser més conscients de que no som tan importants com sovint creiem. Algun dia, que falti molt, que sigui molt lluny, doncs no hi serem aquí. Però el món continuarà girant, i darrere d'un dilluns sempre vindrà un dimarts. I la vida continuarà. D'aquí que el més savi considero que és no renunciar als somnis, prendre les regnes de la vida i afrontar les pors que ens treuen la son. Fes que cada experiència compti i celebra una i mil vegades, si cal, els teus triomfos. Estima't i estima els altres i ajuda a qui ho necessiti, perquè la vida, malgrat que en ocasions ho dubtem, és sàvia i potser algun dia l'ajuda ets tu qui la necessita. Tingues sempre present aquesta suggerència. S'aprèn del passat, es somia amb el futur, però es viu en el present.

Doncs bé, ho dic sense cap rubor. M'estimo els boleros. No, no ho nego. I tot i que algú pugui pensar que és un gènere musical superat per la dinàmica del temps, a mi em continua emocionant i el considero un gènere intemporal. Les modes, els modus, els estils, les veus canviaran amb el pas del temps. Però l'amor i una de les seves expressions musicals més fidels, el bolero, continuarà sonant allà on hi hagi una persona sensible o amb molts sentiments. Perquè el bolero és la banda sonora de l'amor. I per això acabem d'escoltar aquest Algo Contigo, un bolero composat l'any 1976 per un músic argentí de nom Chico Navarro i que, bé, s'ha convertit en una peça imprescindible d'aquest gènere. Hi ha centenars de versions, però avui m'he decidit per la que la cantant barcelonina Maite Martín va enregistrar i va publicar l'any 2002 en un àlbum titulat genèricament Tiempo de Amar.

tinguem-ho clar. No hi ha llibre d'instruccions per viure ni cap fórmula magistral que ens garanteixi la felicitat. I és que cadascú de nosaltres hem d'escriure la nostra pròpia història. I sovint, el que en principi ens sembla un entrebanc és, en realitat, l'oportunitat de reescriure el nostre destí. Acceptem-ho i no tinguem por a canviar el rumb. Sortim de la nostra zona de confort sense por i assumint de bon grat les possibles conseqüències. Tothom té decisions que ha de prendre i canvis que s'ha de donar. Hi ha pors que hem d'afrontar i soledats que hem d'assumir. Hi ha nous inicis que, ens agradi o no, hem d'acceptar. El món és venturosament molt gran. I si perseverem, segur que trobarem el nostre lloc en ell.

Doncs bé, espero que compartirem opinió. Aquest All By Myself és una extraordinària cançó que el cantautor Eric Carmen va escriure i va publicar l'any 1975 en un àlbum que, per cert, va ser el primer de la seva carrera amb el mateix títol que la cançó. És una superbia balada rock i de fet no és gens estrany, perquè Eric Carmen es va inspirar en el segon moviment, en l'adagio sostingut del concert per a piano número 2 en do menor, opus 18, del compositor Sergei Rachmaninov. Doncs bé, ara tot just l'hem escoltat en la versió que l'any 1996 ens va deixar la cantant canadenca Celine Dion, un tema que ella va incloure en l'àlbum Falling Into You, aconseguint, això sí, evidentment, un èxit rotund a nivell mundial.

Doncs bé, falten poc més de 2 minuts i mig pel comiat final. I us ho farem acompanyat d'aquest All the Things You Are, totes les coses que tu és, que pel que sembla són moltes. Una cançó escrita pel compositor Jerome Kern amb lletra de Oscar Hammerstein II. Una cançó que van escriure per un musical de titulat Very Warm for May, estrenat l'any 1939 i posteriorment inclosa en una pel·lícula titulada Broadway Rhythm de l'any 1944.

estàs escoltant, si és que no la coneixies, que ho dubto, és una meravellosa melodia que, per mèrits propis, està considerada un estàndard a l'alçada dels millors. Doncs bé, estem escoltant de fons la versió que la cantant Carly Simon va incloure en el seu àlbum, un àlbum del 2005 publicat amb el títol de Moonlight at Serenade. És un treball, un àlbum dedicat als estàndards del songbook nord-americà. I amb Carly Simon ens acomiadarem, com sempre, ja ho sabeu. Ha estat un honor i un plaer compartir amb tu aquestes dues hores de música, de paraules i, sobretot, de nit. Des d'aquí, des dels estudis de Mea Grima de Ràdio Sant Boi, des del 89.4, en viu i en directe. Gràcies, moltes gràcies per la teva sintonia. I si vols, ens tornem a retrobar el proper dijous de 10 a 12 de la nit, aquí, en aquesta 89.4 de la FM. Gràcies i m'acomiado amb el meu habitual. A reveure, amics.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.